0: Ripoll Miralda. Benvingut, Jaume.
1: Hola.
0: Molt content de tenir-te aquí. Tant de bo pogués dir contents, però hi ha hagut com o no problemes de transports, etc. Ja donarem més detalls, si s'escau. En Jaume és professor de llatí a secundària i batxillerat. També és traductor d'Hipòcrates per Adasiara. Adasiara, ho estic dient bé?
1: Sí.
0: Del llibre Aires, Aigües i Llocs i Jurament, publicats el 2023. I és també autor de Grec Mèdic, Guia per identificar termes, publicat per les publicacions de l'Abadia Montserrat el 2018. Molts segurament el coneixereu per la seva activitat a les xarxes socials, sobretot a Blue Sky, també una miqueta X, cada cop menys, no? El coneixereu com a Jaume Diàduc, especialista en tuits, bromes terribles però boníssimes alhora sobre les llengües clàssiques i també sobre Tolkien. No sé si vaig errat, va per aquí la cosa.
1: Tot va bé, tot va bé. Quin elogi.
0: I res, comencem amb una pregunta inicial que jo penso que és molt necessària. Fins a quin punt uns textos de fa 2.500 anys ens poden ajudar avui a cultivar el nostre esperit científic i la nostra curiositat?
1: Doncs jo personalment crec que moltíssim i diria, de fet, que és la millor manera de fer-ho. En el sentit en què ens enfrontem a unes concepcions del món molt diferents de les nostres. Els grecs tenien un esperit molt curiós, es van preocupar per conèixer el món natural i el món, en fi, no natural també, i ho van fer amb pocs mitjans comparats amb els que tenen els científics avui dia. Llavors, aquesta simple falta de tecnologia i de moltes teories científiques molt bàsiques amb les quals, per exemple, els metges compten avui dia, com és teoria celular o teoria de les hormones, circulació de la sang, moltes coses molt bàsiques, els grecs no les tenien. Llavors, com veien el món, com veien la medicina, com veien el cos humà, com veien la ciència, sense totes aquestes concepcions, crec que és enriquidor per nosaltres encara avui dia.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui amb una cançó molt especial que suposo que a molts oients els hi sonarà, de la pel·lícula d'Astèrix de la Bretanya. Un gran clàssic, jo penso que una manera molt bona de començar un programa per parlar de textos clàssics, no?
1: Sí, senyor.
0: Jaume, de què parlarem avui? Enquadra'ns una miqueta a tot el tema.
1: Bé, de l'invent de la literatura científica a l'antiga Grècia. Això, per datar-ho doncs, succintament, és un fenomen que sorgeix al segle V abans de Crist, que té l'esplendor una miqueta més tard, en època hel·lenística, del segle IV i fins ja doncs, apropant-nos a, en fi, esdeveniments com la Biblioteca d'Alexandria, la conquesta romana de Grècia i l'assimilació de la cultura grega a Occident, que això ho dona a terme als romans. I, en fi, després de contextualitzar una miqueta doncs, tot això, doncs, llegirem, citarem alguns fragments d'Euclides, Dioscòrides i Hipòcrates, que he portat especialment.
0: Ai, que bé. I a més, traduccions fetes per tu, eh?
1: He fet les traduccions jo. Sí.
0: És una exclusiva del programa, també. I aquests fragments els comentarem si, bueno, si tot va bé, que segur que va bé, a l'últim bloc del programa, d'acord? Molt bé. Comencem amb una pregunta que jo penso que és un repte, és una patata calenta que jo tiro aquí, que és quina relació tenien els grecs amb la literatura i amb l'escriptura?
1: Una relació molt, molt peculiar, per un fenomen històric. És a dir, el grec és una llengua que històricament s'ha escrit mitjançant dos sistemes d'escriptura, no són dos alfabets. Un sí que és pròpiament l'alfabet grec, però l'altre és un sil·labogramari. Tècnicament en lingüística es coneix així, sí. Que és la lineal B. D'acord? Però al segle XV abans de Crist, en l'època dels palaus micènics, els micènics desenvolupen aquest sil·labogramari per escriure doncs, el grec. És un sil·labogramari que es desxifra l'any 1952, demostrant-se doncs, que la llengua que hi ha darrere d'aquelles línies, per això es diu lineal aquest alfabet, doncs és el grec.
0: Com la cuneïforma té forma de cunyes, no?
1: Exactament. Llavors, quan amb la caiguda del món micènic, vora el segle XII abans de la nostra era, es perd aquesta escriptura lineal B i els grecs passen un lapsus de 500 anys sense escriure res, del segle XII abans de Crist fins al VIII abans de Crist. En aquest període pensem que els grecs, no pel fet de no escriure res o no tenir un alfabet o un sil·labari propi, no tenen literatura, sinó tot el contrari, sinó que comencen a desenvolupar una cultura i una literatura molt orals, és a dir, transmesa per transmissió oral. D'acord? Això durarà fins al segle VIII abans de Crist, quan creïn l'alfabet grec adaptant-lo de l'alfabet fenici, val? Però, i això també vull matisar una miqueta, els grecs realment mai es desprendran del tot d'aquesta cultura oral. És a dir, sempre estaran combinant l'ús de l'escriptura de l'alfabet grec ja pròpiament a partir del segle VIII abans de Crist amb tradicions orals prèvies. I sovint la seva primera literatura serà posar per escrit tradicions orals que venen de molt antic, probablement del caiguda del món micènic.
0: Vale, això ja ho anirem desgranant una miqueta, d'acord? Però aquesta idea de que la literatura pot ser oral, no? Que aquests 500 anys buits, no? De literatura escrita, però que sí que n'hi havia, però de manera oral, xoca bastant, no? Amb la nostra concepció de la literatura.
1: Totalment. A més, per una qüestió formal. És a dir, nosaltres estem acostumats, quan parlem de literatura, a pensar en la prosa, pensar en novel·la, per exemple, pensar en teatre. Pels grecs, els primers gèneres literaris són en vers. Homer, Hesíode, dels primers autors grecs més o menys reconeguts, que daten molt poc després de la creació de l'alfabet grec, doncs són en vers. Això ja és una primera cosa que ja xoca. Per tant, són uns primers gèneres literaris que són poètics. I, a més, hem de pensar, com comentava abans, que, esclar, una cosa és l'escriptura, els grecs inventen un alfabet, l'altra cosa és l'alfabetització de la població. Vale. És a dir, no partint un alfabet, la gent...
0: La sap escriure i el sap llegir, no?
1: Exactament. Llavors, sí, xoca molt, també, per aquesta qüestió formal. És a dir, com que és oral, està en vers, perquè el vers és més fàcil de memoritzar.
0: De recitar, no?
1: Exacte, és musical, en fi, té una sèrie d'avantatges que no té la prosa científica, pròpiament.
0: Molt bé, i llavors, abans ja ho has començat a avançar, eh? No sé si vols afegir alguna cosa més d'on ve tota aquesta tradició oral dels antics grecs.
1: Bé, ve de la caiguda del món micènic, i a mi el que em sembla molt, molt interessant en aquest sentit és que, si se'm permet explicar només un moment, com sabem...
0: Sisplau, endavant.
1: Bona part del que sabem sobre aquest període, aquest lapsus oral dels antics grecs, ho sabem perquè a principis de segle XX, un parell d'hel·lenistes de Harvard, la Universitat de Harvard, Milman Perry i Albert Lord, fan un viatge, se'n van a Iugoslàvia, d'acord? El que llavors a Iugoslàvia, perquè allà els hi consta que encara sobreviuen rapsodes que reciten èpica eslava. Sí. I van allà, enregistren aquests rapsodes, els fotografien, prenen nota, fan tot un treball de camp amb la intenció d'establir paral·lismes amb Homer. I ho aconsegueixen. Documenten els que es diuen els guslari. Guslari són aquests rapsodes, aquests bards eslaus, i en base a això coneixem molt bé tot el procés de composició oral formular d'aquests primers textos literaris de l'antiga Grècia. Val?
0: I tota la idea aquella de la repetició d'algunes fórmules, no? Mm. Per anar memoritzar millor els textos, etc.
1: Exacte.
0: I llavors, com es passa, no? D'aquest món basat en la memòria, en la recitació, aquest món més micènic, no? Si volem, aquest món més homèric, com es passa cap a la prosa científica dels segles 5è i 4 abans de Crist?
1: Doncs amb un invent que no és ben bé un invent grec, de fet no ho és, però sí que és un invent grec o una innovació grega el fet d'aplicar-lo com la van aplicar, que és la prosa. La prosa, val? Nosaltres parlem en prosa, amb la qual no podem dir que es hagin inventat els grecs això, però sí que unir aquesta doncs, forma discursiva a uns temes concrets, més científics, més d'interès pel món natural, és una cosa molt grega, i això és interessant. De fet, els grecs, la paraula per dir prosa, ells s'hi referen a un sintagma, que és petzos logos, el discurs que camina, el discurs de, com de soldat d'infanteria.
0: Petzos logos.
1: Petzos logos, sí.
0: Mare.
1: Sí, sí. I llavors, també el fet de per exemple, penso en els presocràtics, no? Una miqueta els primers filòsofs, per dir-ho així, d'Occident, el fet d'interessar-se també pel món natural doncs fa que adoptin aquesta forma de discurs una miqueta més formal, més científica, per dir-ho així, menys musical que el vers. Hem de pensar que tot el món grec hi ha una mena de fusió. Això és una constant en la cultura grega antiga.
0: Per tant, és important deixar-ho dit ara.
1: Sí.
0: Vull dir que això...
1: Sí, sí. Entre... una fusió entre el fons i la forma. Uh-huh. És a dir, pels grecs, si tu tractes uns temes això de caire natural, científic, li convé en aquests temes doncs, una forma adient a això. Per exemple, a la poesia grega, els metres més llargs són per temes solemnes, guerrers, èpica. En canvi, els metres més curts són per invectives o per poemes burlescos. És a dir, el fons i la forma tenen una correlació.
0: I és una cosa que anirem veient al llarg del programa, perquè també està molt relacionat amb els textos científics. I, de fet, una altra de les preguntes que hem de resoldre ja, abans d'avançar gaire més, és què entenem per literatura científica? O sigui, és el títol del programa, no? Mm-hmm. Què vol dir literatura científica?
1: A veure, a l'antiga Grècia és sobretot aquella que serveix per formar els lectors com a observadors dels fenòmens naturals. Val? Això com a definició genèrica bàsica crec que pot anar bé. És a dir, els grecs són gent molt teòrica, estan als núvols. No els interessa tant, diguéssim, esmenar el món on viuen o canviar-lo, sinó purament comprendre'l, en fi, contemplar-lo. La teoria, de fet, ve d'aquí en grec, contemplació. Mm-hmm. Per oposició als romans, que seran gent molt més pràctica i molt més, en fi, enfocada al fet i a trobar solucions. Els grecs estan als núvols, viuen al seu món i per tant...
0: Flota, no, estan a la platgeta, ui, ara penso això, ui, no sé què.
1: Ells flueixen i per tant els interessa purament conèixer el món, observar-lo. Llavors, la literatura científica a Grècia, que és de fet és la primera que tenim a Occident, és la grega, serveix per això, purament per observar els fenòmens naturals. La geometria d'Euclides potser és un... el millor exemple.
0: Molt bé, i a veure, ja m'imagino que sí, però hi ha obres gregues, i fins i tot científiques, mm-hmm. que conservin rastres, no?, d'aquesta oralitat que comentaves?
1: Sí, la més cèlebre, en aquest sentit, que segurament soni als oients, és el poema de l'Ésser, de Parmènides, que té una petita pega, que és que no se'ns ha conservat,
0: bé, cachis.
1: No sencer, però sí fragmentàriament. I és un exemple d'un poema de gaire metafísic, filosòfic, escrit, doncs això, un poema en vers, per tant. Per tant, sí que hi ha obres literàries científiques, d'alguna forma, que conservin rastres de...
0: De fet, inclús Herodot, no? Mm-hmm. És, bueno, escombrant cap a casa, no? Ja que aquí nosaltres som historiadors. Herodot és, entre cometes, considerat el primer historiador de la història occidental. Té fragments, no?, que poden arribar a semblar orals.
1: Herodot és, sobretot, és el primer historiador, és el pater historiae, no?, el pare de la història, mm-hmm. que deia Ciceró. Però és sobretot el primer xerraire. És un tio que va...
0: És una passada.
1: Amunt i avall, per Egipte, sí, per Pèrsia, sí, xerrant amb la gent, comentant, explica'm aquesta és la gent del local, ara no sé, ara entro al temple faraònic, ara no sé quant...
0: Fa el turista, no? Una
1: Exactament.
0: Miqueta.
1: Llavors, la seva prosa té molts fragments que són, pensem, que van ser pensats per ser recitats en conferències, en lectures públiques, i això encaixa també amb les seves fonts, que són fonts d'això, de gent pel
0: Orals,
1: carrer.
0: Orals, no?
1: Exactament. Mm-hmm. També té una font escrita darrere Herodot, que és bastant potent, que és Acateu, un logògraf anterior, amb la qual doncs, Herodot agafa coses d'aquí i d'allà. Però, essencialment, jo penso que té certa lògica que el primer historiador que té fonts orals doncs, també empri un llenguatge informal i oral.
0: Molt bé. A veure, molts textos científics, ja ho hem anat avançant, tenen aquest estil que sembla gairebé poètic, no? Mm-hmm. Que no arriba a ser poesia, però un estil molt, molt vell, no?, molt poètic, molt dialogat. Per què? Per què serà això?
1: Una mica t'ho comentava abans, és a dir, és aquesta fusió que fan els grecs entre la forma i el fons, d'una banda, és a dir, ells volen embellir el discurs perquè també, en fi, consideren que estan tractant amb temes bonics, d'acord? Per altra banda, també he de dir que a mi el que em resulta especialment estrany, jo potser ho dic això des de la meva vessant classicista, però és la literatura tècnica actual, que és massa tècnica, és a dir, és una cosa massa poc intel·ligible o massa poc didàctica, a vegades amb aquest esforç de claredat i de... en fi... de deixar les coses doncs, molt apamades, doncs pequen de poc didàctics. Llavors, penso que això, amb els grecs, en podríem aprendre i tot d'això. Aquest punt de tenir un estil poètic dialogat també amb obres científiques perquè s'entenguin doncs, millor.
0: És a dir, Jaume, estàs fent una crida no, a tots els acadèmics que comencin a escriure més com els grecs clàssics.
1: Exactament, totalment.
0: I així la ciència seria molt més accessible, no? Ho estem avançant, és la remor de fons del programa, no? Però la importància de l'estil, no? La importància de l'estil, de la bellesa a l'hora de transmetre coneixement. No sé si vols aprofundir una miqueta més en això.
1: Sí. Per exemple, clar, a falta d'impremta, per exemple, o de, no diguem ja, d'ordinadors, per descomptat, perquè de tot això no en tenien, i de món editorial, de regularització del llibre com a producte material, sovint el que feien els grecs era modelar els registres. És a dir, per exemple, Tucídides, un del gran historiador, doncs en grec és complicadíssim. És
0: aquí ens agenollem.
1: Exactament. Els filòlegs, quan l'hem de traduir, els hel·lenistes, ens entra urticària, perquè Tucídides és molt complicat. És molt complicat. Vale. És una sintaxi participial endimoniada. Per què? Ell no parlava pas així. Segurament és perquè, com que ell considera que està tractant un tema molt complex, com és la guerra del Peloponès, això li convé un estil complex, enrevessat, que faci, doncs, en fi... que porti els filòlegs pel camí de l'amargura.
0: De l'amargura.
1: No? Exactament.
0: I per això molts tenen això, tenen urticària, etc. No?
1: Exacte.
0: Sí, quan veieu un filòleg, un traductor de clàssiques molt vermell, no? I amb els ulls inflats, és perquè està traduint Tucídides.
1: Exactament.
0: A aquestes altures del programa, doncs, podem afirmar, i de fet, si no, no faríem aquest programa, no? Que la ciència grega era també una forma de literatura, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, 100%.
0: Rotundament.
1: Rotundament.
0: O sigui, m'encanta aquesta resposta.
1: Sí, sí.
0: Llavors, tots aquests textos científics es llegien públicament, es llegien de manera col·lectiva...
1: Pensem que almenys alguns passatges estaven pensats perquè fos així. Uh-huh. Hi ha una cita del Corpus Hipocràtic que a mi em sembla molt rellevant. El Corpus Hipocràtic és el conjunt de textos que s'atribueixen al metge Hipòcrates.
0: Que després en parlarem, eh? I el bloc central es centra bastant en Hipòcrates.
1: Doncs hi ha un fragment del Corpus que són els preceptes, el capítol 12 dels preceptes, una obra hipocràtica, o atribuïda, si més no, a Hipòcrates, en què a Hipòcrates dona un consell als metges. I diu, si mai esteu en una conferència, recitant les vostres obres mèdiques o parlant de medicina amb altra gent, amb el públic general, no citeu versos de poetes. I el motiu que dona el trobo sensacional. Diu, perquè vosaltres, que sou metges, heu de donar exemple de fortalesa mental.
0: Vale.
1: Llavors, jo no sé ben bé, i no sé si hi ha gaires fonts que parlin estrictament de com eren aquestes lectures o què s'hi feia, però aquest passatge del Corpus, per exemple, hipocràtic, el trobo molt revelador, no? És a dir, vés amb compte amb el que dius públicament, amb què llegeixes, què no, perquè la teva reputació, en fi, professional...
0: Es pot veure afectada, etcètera.
1: Efectivament.
0: I ja que parlem d'ells, no? Podem dir que Euclides o Dioscòrides utilitzen una mena de... O sigui, a part de la forma, una mena de... mètode científic incipient?
1: Sí, no. És a dir, jo, en la meva opinió, això segurament depèn de qui li preguntis. Vull dir, en la meva opinió, el mètode científic és una cosa que agafa força amb Descartes, és una cosa molt cartesiana.
0: La moderna, no?
1: I després, evidentment, amb filòsofs de la ciència, en fi, al segle XX, no? El que sí que és segur que tenien els grecs Euclides i Dioscòrides és, per exemple, l'esperit o la intencionalitat. I, de fet, això és la cosa que se'ls ha admirat molt sempre, l'esperit científic. Com deia al començament, ells els hi falten moltes teories molt bàsiques de ciència, però tenen ja la idea en ment, això sí que ho tenen. També s'ha de diferenciar una miqueta, per exemple, Euclides, que és un mètode molt més deductiu, que no Dioscòrides, que és una cosa més empírica, d'acord? Aquesta és una dicotomia grega molt antiga, que de fet s'inicia doncs, ja en Plató i en Aristòtil, no? Els racionalistes, els empiristes, és a dir, són formes molt diferents de fer ciència, de concebre el
0: món. I d'entendre el món, etc. No?
1: Exacte.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
4: Tus ojos están un poco inflamados, pero eso tiene arreglo. Te daré una loción para que te los laves. Ligera retracción de los globos oculares. ¿Tú has tenido parálisis infantil?
5: Sí.
4: Sí, bueno, sobre eso nada puedo hacer. El resto de tu cuerpo está sano y fuerte. Tus brazos son robustos. Se han desarrollado para compensar las piernas. ¿Naciste prematuramente?
5: Sí.
4: Sí, eso pensé. ¿Tuviste sarampión, colitis, erisipela?
5: Y escrófula. ¿Puedes saber todo eso solo con mirarme?
4: Y usando el cerebro. Oh, oh. Tu comida de ayer aún no está bien digerida.
5: Es que ayer celebramos una boda. Apios. Lano se casó con mi suegra. Probablemente comí demasiado.
4: Pues se acabó.
0: Comencem el bloc central del programa amb Claudi anant al metge, no? De la magnífica sèrie Yo Claudio, inspirada en el magnífic llibre Yo Claudio, no? Que el pinten així tartamut, etc. Sí. Que és molt divertit. I no és casualitat que comencem el bloc central amb una escena de Claudi anant al metge, perquè parlarem d'Hipòcrates. I si alguna cosa ens ve al cap quan parlem d'Hipòcrates, és el jurament hipocràtic. No sé si vols destacar alguna coseta curiosa d'aquest jurament.
1: Hi ha unes quantes. Potser la més rellevant per mi és no tant el que ordena fer els metges o el que recomana fer per mantenir el prestigi professional, com el que els hi prohibeix fer. Una de les coses que per exemple, els hi prohibeix i que precisament pel fet d'estar prohibida pensem que devia passar, és que els hi prohibeix mantenir relacions sexuals quan entren a casa d'un pacient amb el pacient mateix, ja sigui home o dona, i amb els esclaus del pacient. Llavors, això potser és la curiositat més gran d'aquest jurament original, pel meu gust.
0: Ara no, ho diuen això.
1: Ara no ho diuen això, ja ho han tret.
0: Qui era Hipòcrates, Jaume?
1: Bona pregunta. Les fonts antigues ens diuen que era, si fa no fa, contemporani de Sòcrates, per tant, el situem plenament en època clàssica. Sabem que era fill i net de metges, d'acord? És a dir, que el seu pare i el seu avi, doncs, ja es dedicaven a aquest ofici. Ell, a diferència dels seus predecessors paterns, familiars, doncs va escriure obres, que això també és una, marca una diferència. I els acadèmics no es posen d'acord en moltes coses sobre Hipòcrates. De fet, hi ha tot un debat en l'acadèmia, que és el que es coneix com la qüestió hipocràtica, que és anàleg amb la qüestió homèrica. També saps que amb el poeta Homer hi ha tot uns debats de si aquest senyor va existir, si no va existir, si va escriure, si... En fi, doncs amb Hipòcrates hi ha un debat calcat. D'acord? De si va existir, si és una, en fi,
0: una invenció,
1: mític,
0: no? Sí.
1: Exacte, si va escriure, fins a quin punt va escriure tot el que se li atribueix. Per tant, és complex. Com a coses segures, el que t'he dit. Contemporani de Sòcrates, fill i net de metges, i escriptor d'obres mèdiques amb esperit científic ja, en fi, potent.
0: Vale. Doncs no sé si, o sigui, ja que sabem relativament poc sobre ell, no sé si vols fer-nos res, 5 cèntims, una miqueta sobre el context històric en el que l'hem de situar.
1: Sí, prou. Hipòcrates, tradicionalment, se l'encabeix, se'l fica en un sac més gros, geogràficament i culturalment parlant, que és la il·lustració jònica.
0: Ui, a veure, què és això?
1: Això de il·lustració jònica és molt senzill. És la idea de que a la Jònia, a la costa turca, actualment turca, vora el segle V abans de Crist, sorgeixen sobretot tres persones. Una d'elles és Hipòcrates, que són una mena d'il·lustrats, d'acord?, que interpreten el món de forma més científica o protocientífica. Un d'ells és Heròdot, que ja l'hem mencionat abans, l'hem esmentat. Heròdot és un contemporani d'Hipòcrates a grans trets, que també, doncs, en fi, aplica conceptes mèdics a la història, això és molt interessant, no?, la causa dels fenòmens socials, això Heròdot ho pren de la medicina hipocràtica, per exemple.
0: Vale, o sigui, hi ha certs cameos aquí, eh?
1: Sí, i tant. I en altres, per exemple, és Hipòdam de Milet, que és el primer urbanista occidental, el primer que doncs, fa el pla hipodàmic, que encara avui dia es fan servir els urbanistes quan edifiquen. Vale. Llavors, hem de situar en aquest context de, bueno, ments brillants, en fi, tot un corrent de pensament que intenta explicar el món racionalment.
0: O sigui que Hipòcrates viu aquest... Bueno, anava a dir renaixement. Aquesta il·lustració jònica, no?, juntament amb altres grans pensadors. Quina relació té Hipòcrates amb l'illa de Cos i amb tota la tradició de metges itinerants?
1: A veure, ell, en teoria, se'ns diu que va néixer a l'illa de Cos,
0: teoria,
1: viu allà,
0: sí.
1: Era d'allà. Llavors, ell és sobretot el delimitador de la professió mèdica d'aquests metges itinerants. Fixa la professió mèdica, és a dir, estableix què és un metge i què no ho és. Ell té una obsessió amb els curanderos, amb els estafadors, amb els xamans, amb tot això. És a dir, aquests no s'equiparen al que jo faig, o el que fem el meu gremi, la meva família, d'acord? Perquè també és una cosa molt familiar. Hem de pensar també que el concepte clàssic de família és diferent del nostre. Al final, els grecs tenien famílies més de caire agnatici, una qüestió, en fi, més... No per entrar a exercir la medicina havies d'entrar a formar part d'una família, però això no era literalment el que ens pensem avui dia, no?
0: Com a família biològica,
1: exacte,
0: nuclear, no?
1: És un concepte més als esclaus, més, en fi, més...
0: Més ampli, no?
1: Més ampli, més extens, exactament. Llavors, ell és sobretot el que estableix què és un metge, què no ho és, I els juraments pensem també que hi hauria alguna mena de forma de regular una miqueta també l'accés a l'ofici de la medicina.
0: O sigui, per exemple, un curandero no hauria de, o sigui, no hauria de poder fer el jurament aquest, no? D'alguna manera.
1: Exactament.
0: O sigui, com a filtre. És interessant, això, eh? Mm. Vull dir, perquè et posa sobre unes certes obligacions morals, no, uns certs deures morals com a metge per la teva professió, però alhora també serveix per filtrar. Jo, mira, no m'havia plantejat així. Podem parlar realment, doncs, d'un autor Hipòcrates, o estem parlant més aviat d'un conjunt d'obres, deixebles, etc.
1: A veure, avui dia es pensa, jo diria que gairebé unànimament, que la segona opció. És a dir, tota la, o bona part de del debat acadèmic segle XIX, de l'era moderna, fins i tot el segle XX, se centraven a esbrinar què era autènticament hipocràtic, què era una falsificació, que ho havia escrit una altra persona. I avui dia, per exemple, moltes edicions d'Hipòcrates que es publiquen al món anglosaxó, penso les de la Loeb Classical Library, que és l'edició doncs, de textos clàssics de Harvard, d'acord? Doncs ja, com dir-ho? Assumeixen que bona part del corpus no és hipocràtic, però posen d'autor Hipòcrates. És a dir, ja assumint doncs, aquesta varietat d'autors i no passa res.
0: Vale. I tu com ho veus, això? Jo... M'interessa preguntar-te, ara que et tenim a tu, i que tu també has fet traduccions d'Hipòcrates...
1: Sí. Jo crec que sí que va escriure la majoria d'obres que se li atribueixen. I penso, a més, que la varietat d'estils, que això és un fet dins de tots aquests textos, hi ha estils molt diferents, hi ha estils aforístics, coses més literàries, coses molt més tècniques. Jo penso, honestament i humilment, que no és un argument en contra de que pugui escriure una sola persona. Al final, tots tenim molts registres quan escrivim i quan parlem, també, i vitalment.
0: Es nota, no?
1: Exacte. I, per tant, no hauria de ser un argument en contra de que Hipòcrates hagués escrit allò. Ara... clar, realment són molts tractats, són una setantena de tractats, més depèn de com tu miris, vull dir que potser és una miqueta si, diguéssim, és flipar-se una mica pensar que va poder escriure tantíssim...
0: Tot això,
1: exactament, i sobre temes tan variats, a més.
0: Molt bé, ja que estem parlant això amb una miqueta de profunditat sobre els textos, no?, d'Hipòcrates, o d'aquests deixebles i grup d'Hipòcrates en plural, com escrivien, no? Quin to tenien les seves obres... Què són, manuals, reflexions, observacions personals? Com anava això?
1: Mira, realment hi ha de tot. És a dir, hi ha els aforismes, que són, doncs, com el seu mateix nom indica, estil aforístic, són frase curta, allò, en fi, una màxima mèdica, no? Hi ha obres més literàries, molt més lligades. La que he traduït jo per a Desiara, Aires, Aigües i Llocs, doncs va per aquí. És una obra doncs, bastant raonada dintre de tot. Intenta connectar idees. Literàriament té un valor, és bonic de llegir. Hi ha obres molt tècniques, sobretot sobre cirurgia, sobre les ferides al cap, que és molt tècnic, qüestions més de tractat ginecològic són molt tècnics, a més amb qüestions fins i tot de botànica, no? Per al final aquesta gent, com que no tenien medicaments sintètics, doncs anaven a les plantes. Vull dir que hi ha una varietat d'estils molt, molt gran. Hi ha estils molt més taquigràfics i curts, per exemple, el llibre d'Epidèmies és bastant curt, Epidèmies, que no va d'Epidèmies, el títol és una miqueta confús.
0: I de què va?
1: Bueno, ell es passeja pels pobles, és itinerant, i va fent casos clínics de la gent que s'està morint allà pels carrers. Val?
0: Vale.
1: Ell no intervé, sovint els deixa morir, perquè tampoc sap, no té mitjans per fer-ho.
0: Com salvar-lo, no?
1: No té terapèutica, exactament. Llavors, bona part del que fa és documentar. Doncs mira, vaig arribar a un poble, no sé, vaig arribar a Tebes, hi havia un home que patia no sé, per febres. El primer dia li passa això, el tercer o altre, no sé què, hòstia, i fins que es mor. I ell s'ho queda mirant.
0: I és tal qual, o sigui, literalment una persona al carrer que està patint les febres...
1: Sí, que crida el metge, potser va a casa d'ell, el que sigui, però és això. I és bastant terrible, de fet, això al segle XIX va suscitar bastanta literatura entre els metges, entre els hel·lenistes, ja té val Hipòcrates, en fi, anar apuntant com es mor la gent i tu no fer res.
0: I tu aquí sense fer res.
1: Exacte.
0: No, però estem veient que no és un no fer res perquè no vull, no? És un no fer res perquè, bueno no tinc les eines, no la tecnologia.
1: Una de les màximes hipocràtiques és, primer de tot, no fer mal.
0: Clar,
1: si no saps què et fas, millor no toquis.
0: Sí, sí. Bueno, és el que ens diuen sempre que ens fem alguna ferida rara, no? Que diuen, no ho toquis, vés al metge, no?
1: Exacte.
0: Quines obres destacaries per entendre la seva manera de fer ciència? Bueno, si haguessis de fer un rànquing...
1: Rànquing és difícil, però tampoc almenys enumerar unes quantes.
0: Endavant, sí.
1: Per començar, la que he traduït jo, perquè la vaig traduir doncs, també perquè m'agradava molt ja, en fi, el contingut, que és l'Aires, Aigües i Llocs. Aquest crec que és un bon exemple de l'empirisme, de la capacitat d'observació que tenia Hipòcrates i bona part dels seus deixebles. També el tractat d'Epidèmies, especialment el llibre segon, és molt interessant, com t'he comentat. El mal sagrat, o sobre la malaltia sagrada, que és un tractat molt pioner sobre l'epilèpsia, molt interessant també. Sí. El jurament, per descomptat. En té d'altres de més light, per dir-ho així, més suaus, que no parlen tant de medicina, sinó més de com ha d'anar el metge pel món, en fi, per exemple, preceptes o fins i tot el pronòstic, és prou interessant. També té sobre la medicina antiga, on critica doncs, els metges anteriors a ell, els pseudometges anteriors a ell, els curanderos.
0: És curiós, Hipòcrates és un llibre sobre la medicina antiga.
1: És la més antiga que la meva, clar. Per tant, la que no és tan bona. Sí, sí.
0: Molt bé. Estan en català? Els podem trobar en català?
1: Alguns sí.
0: Els teus segur?
1: Sí. Hi ha tres volums de la Fundació Bernat Metge dedicats a Hipòcrates, publicats a finals dels anys 70.
0: És la col·lecció aquella de clàssics?
1: És la casa dels clàssics, sí.
0: Vale, sí. Una grandíssima col·lecció, perquè són com... No sé quants volums, són de tot de literatura clàssica.
1: És una borrada.
0: Que és una passada.
1: Sí.
0: Si haguéssim de dir quines són les aportacions més importants que fa Hipòcrates al món de la medicina, quines serien?
1: A veure, primer de tot, una de molt general que ja ha anat sortint és aquest esperit científic. Més que mètode, però si un esperit científic, ell el tenia. Si anem a coses més concretes, per mi, per exemple, una de molt bàsica i que encara marca la medicina actual és la distinció entre malalties agudes i malalties cròniques. Per exemple, això és un invent hipocràtic. I encara es fa avui dia, malalties que doncs, cauen en una categoria o en una altra. Com a segon element, la deontologia, la idea del jurament, no? D'una ètica mèdica. Una altra de no pas menor és la naturalització de la malaltia, és a dir, entendre que la malaltia és un procés natural i, per tant, qui s'ha d'ocupar és un científic, algú que s'ocupa del món natural.
0: I no un curandero un altre cop, no?
1: Exactament, no un xaman, no un bruixot. Altres coses, per exemple, la cara hipocràtica, això és una simptomatologia, un quadre clínic, el primer que el descriu és Hipòcrates, que és els trets facials que té una persona que s'està a punt de morir.
0: Vale. O sigui, això és interessant,
1: És a vegades se cita en llatí, fa qui és hipocràtica. Curiosament, Hipòcrates en parla amb el sentit de avisar els metges de que no es quedin aquests pacients. Perquè s'estan a punt de morir, tu no hi pots fer res i, per tant, agafaràs mala reputació com a metge.
0: És a dir, que només veient la cara ja sabien a qui acceptar la clínica o...
1: Exactament. O aquí, en fi...
0: Ja donar per desgràcia, per no? Per donar-lo per perdut.
1: Hi ha, per exemple, crec que és la acropàquia, crec que és el nom tècnic, és els dits inflats, dits hipocràtics, una malaltia també de les... les articulacions també, doncs, Hipòcrates és el primer que la descriu, i això com a principals aportacions.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: No està mal.
0: Vull dir que Déu-n'hi-do, perquè totes aquestes continuen actualment, no? Moltes estan vives.
1: Sí, sí.
0: Podem dir, doncs, que Hipòcrates inaugura una mirada empírica sobre el cos i la malaltia?
1: Sí, per bé que cometa alguns errors, diguéssim, previsibles o perdonables, com per exemple moltes de les seves concepcions anatòmiques deriven de la dissecció animal, llavors això de la dissecció del mico, sobretot. Això provoca una sèrie de, en fi, misconceptions, males idees.
0: Males interpretacions,
1: exacte.
0: No?
1: O tota la teoria humoral, per exemple, la teoria dels quatre humors, que és en què basa la seva fisiologia, això avui dia, sortosament...
0: Està superadíssim.
1: Exactament. Sí,
0: perquè si no es farien un fart de fer-nos sagnies i coses que no ve de gust.
1: Llavors, a pesar d'aquestes, en fi... pecat a minuta, aquests petits, bueno, no tant minuta, però en fi, aquests errors penso que sí.
0: I jo ara una pregunta, i potser m'estic ja sortint massa el guió, però és curiós, o sigui, és casualitat que ell experimentés amb micos?
1: Això no ho sé. És a dir, no sé fins a quin punt ell personalment va disseccionar cossos animals. Sí que sé que altres metges ho van fer, per exemple, a Galè, perquè després el Renaixement, quan es corregeixen, fixa't a més, que molts errors de Galè, que és de l'imperi romà, es corregeixin 1.500 anys després. I quan Andreas Vesal torna a obrir cossos humans, s'adona que, per exemple, que molts errors... N'hi ha un de concret, que em cito de memòria, però crec que no vaig errat, que és que es pensava que els grans vasos sanguinis sortien del fetge.
0: Hòstia!
1: Vale? I això és un té a veure amb això, amb quin animal ens observes quan dissecciones. I això no es corregeix fins a Vesal. Fins a Andreas Vesal, que és un metge del Renaixement.
0: Que cobra cossos humans,
1: exacte,
0: no? I per primer
1: exacte,
0: cop fa...
1: Exacte.
0: Molt bé. En els seus textos, en els textos d'Hipòcrates, veiem una separació evident entre religió i ciència?
1: Sí, entre religió i ciència sí. Té una obsessió amb els xamans, amb els bruixots. Llavors, jo diria que, sobretot, entre els religiosos i els metges, sobretot. I, a més, té aquesta voluntat d'explicar coses que abans s'explicaven mitjançant la superstició doncs d'una forma més natural. Per exemple, en el tractat que he traduït jo, Eres, Aigües i Llocs, hi ha un moment que intenta explicar per què hi ha un moment que està parlant dels escites, aquestes tribus estepàries de Rússia i tal, no? Doncs perquè molts escites es tornen impotents amb el temps, val? I ell intenta donar una explicació científica de per què, que és bastant curiosa, eh? És a dir, ell diu que es fan un tall a una vena que hi ha darrere de l'orella,
0: val,
1: per curar-se d'unes malalties, i llavors això els torna impotents perquè, segons opina Hipòcrates, aquesta vena està connectada amb la funció gonadal masculina, bueno, una sèrie d'històries. Almenys és l'esperit científic el té, igual que en el tractat sobre el mal sagrat, sobre la malaltia sagrada, també intenta explicar l'epilèpsia de forma natural.
0: Vale. I llavors, a veure, ja ho hem anat avançant, però ja per anar tancant aquest bloc així central més tècnic, no?, sobre Hipòcrates, hi ha un component ètic i humanista en tot el seu corpus mèdic?
1: Sí, totalment, i a més això és el que més ha transcendit, és a dir, és el que realment connecta la medicina hipocràtica amb el que fan els metges avui dia. Si prescindim d'això, penso que no podem parlar de medicina a l'antiga Grècia o no ho podem equivocar amb el que passa avui dia. Per tant, sí, 100%.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: matemàtics, per exemple, el d'Euclides, és potser l'autor més important en aquest sentit, clarament hi ha un mètode molt deductiu. És a dir, ell parteix d'unes... Està molt ordenat, hi ha unes proposicions, llavors, en base a això, allà en deriva una sèrie de qüestions, en fi, i de demostracions, d'acord? En base a preceptes molt més genèrics. Va de lo general a lo particular. Mm-hmm. I en això, a més, ha marcat moltíssim la tradició occidental. Hi ha un article pels, en fi, els oients interessats en aquests temes, que jo recomano moltíssim, un paper acadèmic, mm-hmm. un article de l'any 1965, escrit per un professor americà, Fritz Stahl, Stahl amb dues As, d'acord? Que es diu Euclid and Panini, és un clàssic absolut de la filosofia de la ciència, on ell intenta explicar com bona part de la ciència occidental s'ha basat en Euclides, des del moment doncs, que ell va escriure els seus tractats sobre geometria, els elements, i com a la Índia, a tot el món doncs, hindú, això té un correlat amb la lingüística. És a dir, és Panini, que és el gran gramàtic doncs, que regularitza la llengua sànscrita, doncs el que Euclides feia amb la geometria, sí. Panini ho fa amb la llengua. I és una comparativa brutal, molt interessant, molt didàctic. Aquest senyor professor Stahl doncs, també era molt, molt aclaridor i recomano aquest article als interessats amb això. Per altra banda, els autors que són més, que tiren de temes més empírics, com els metges, els farmacòlegs, etc, etc, clar, aquests són menys metòdics, també és esperable pel tipus de coneixement que fan. I a més, clar, els falten coses, com comentava abans, doncs molt bàsiques, no? No tenen teoria celular, no tenen bacteriologia, no saben què és una hormona, no saben què és la circulació de la sang, no saben què és una neurona, no conceben com funciona la fecundació, bueno, una sèrie de problemes no pas menors.
1: Home, perquè si no saps tot això, malament.
0: Exacte.
1: I ens costa a nosaltres imaginar-nos, no? Si no sabéssim tot això, com fem medicina, no? Com fem ciència? Molt bé, i com deien, ara inaugurem l'última secció del programa. No sé si ens vols explicar, Jaume, com ho plantejarem una miqueta, avançar-nos una miqueta a l'estructura.
0: Sí, hem portat textos de Dioscòrides, llavors en farem tres de seguit, si no em falla la memòria, comentarem una miqueta, i després passarem a Hipòcrates, i crec que tanquem amb Euclides.
1: Sí, efectivament. Doncs, si us sembla, comencem amb els primers textos de Dioscòrides de matèria mèdica, que ens els llegirà en Carlos tot seguit.
2: Dioscòrides de matèria mèdica. 1.26. Sobre el safrà. El safrà té propietat digestiva, emolient i una mica astringent. Diurètica, dona bon color, és bo contra la nàusea si es veu després de barrejar-ho amb vi dolç. En ungüent amb llet de dona conté el flux dels ulls. Es barreja també per fer pocions per a mals interns. I en supositoris i cataplasmes aplicats a la matriu o l'anus. És d'ajuda per activar la sexualitat. Alleuja les inflors semblants a les de l'erisipela en plastre. I és útil per a mals d'oïda. El cardamom té la virtut d'escalfar. És eficaç begut amb aigua contra l'epilèpsia, la tos, la ciàtica i la perlèsia, els esquinçaments, els espasmes, els recargolaments de budells i expulsa la tènia. Begut amb vi va bé als que pateixen dels ronyons, tenen dificultats urinàries, els picats per l'escorpí i a tots els colpits per algun verí. Begut en quantitat d'una dracma i barrejat amb escorça d'arrel de llorer, esmicola les pedres. Sufumigat destrueix fins i tot els fetus i barrejat amb vinagre i aplicat com a ungüent elimina la sarna. Es barreja també per espessir ungüents aromàtics. Dioscòrides, de matèria mèdica. 2.3. Sobre el cavallet de mar. El cavallet de mar és un petit animal marí, la cendra del qual, una vegada cremat, barrejada amb peix líquid o mantega de porc o perfum de marduix i aplicat com ungüent, fa brollar pèl a les calbes.
1: Jaume, jo començo a tenir els meus dubtes sobre qui era Dioscòrides. Dioscòrides era una iaia.
0: Sí, sí, essencialment sí. Era un farmacòleg grec de l'Imperi Romà i bona part del seu llibre, aquest de matèria mèdica, combina el que és purament una mena d'assajos empírics amb les plantes i, en fi, per què serveix cada cosa, amb tradicions orals antiquíssimes molt difícils de rastrejar, d'acord? I això explica aquesta mena de remeis de l'àvia que dona, que sisplau que ningú es prengui això seriosament.
1: Exacte, gràcies per avisar, perquè segur que hi ha algun oient que ja ho està fent. Estava anant a buscar les arrels de llorer per
0: exacte,
1: fer no sé què.
0: Exacte, i inclòs aquest últim del cavallet de mar, perquè el trobo sensacional. És a dir, el del cardamom te la poden colar amb algunes coses, o el
1: sí,
0: del safrà.
1: Sí, sí, sí, sí.

0: Sí. Però el cabellet de mar, que, en fi, si el cremes i te l'apliques sobre la calva et fa brollar pèl,
1: és delicte. Bueno, és, sabent que és el que fan a Turquia. Exactament això, agafen cabellets de mar i se'ls freguen pel cap. Bueno, fan un guent i se'ls freguen pel cap.
0: Exacte.
1: És una passada. A més, parla de temes que són sorprenents, no? Que són superactuals. Vull dir, parla de pedres, parla sí. De disfuncionalitat erèctil, no? Parla de sexualitat, parla de... molt bondat, sufumiga, destrueix fins i tot els fetus.
0: Sí, això, bueno...
1: No, és una passada, però, si no m'equivoco, aquí està parlant de que podria ser una herba abortiva, no?
0: Sí,
1: bueno, una espècie abortiva.
0: Sí. Però, bueno, pots comptar això. No.
1: Ho has provat, no?
0: Sí, cada dia.
1: Molt bé, doncs ja veiem que Dioscòrida ens ofereix les solucions de la iaia, la mateixa que et diu que si estàs encostipat et posis una ceba tallada.
0: Exacte.
1: A la tauleta de nit, no? I ara, si us sembla, continuem amb un petit fragment d'un minutet sobre, bueno, sobre no, d'Hipòcrates, a l'obra sobre la medicina antiga.
2: Hipòcrates, sobre la medicina antiga, 21. Durant la convalescència de les malalties, i també en malalties prolongades en el temps, es produeixen molts trastorns, alguns de manera espontània i d'altres per certs productes administrats accidentalment. Sé que el ramat comú de metges, com el poble ignorant, si s'havia fet algun canvi aquell dia, com ara banyar-se, un passeig o qualsevol aliment inusual, tot fet a fer de bé, atribuïen aquests trastorns a algunes d'aquestes coses, ignorant-ne la causa autèntica. Ara bé, això... no hauria de ser així, perquè s'han de conèixer els efectes d'un bany o d'una passejada aplicats de manera no convenient. I així no en sorgirà cap mal, ni d'això ni de cap altra cosa, ni de saciar-se de menjar o d'haver menjat aquesta o aquella altra cosa. Qui no sap quin efecte produeixen aquestes coses sobre l'home no pot saber les conseqüències que se'n deriven, ni com tractar-les.
1: Aquest fragment... és molt important.
0: És una de les millors mostres de tot el corpus hipocràtic, de tot aquest recull de textos, al meu parer, sobre el que et comentava abans, l'esperit científic que tenia Hipòcrates. És a dir, fixa't, aquesta obsessió grega per situar la causa exacta dels fenòmens i, a partir d'aquí, d'aquest estudi etiològic de poder intervenir pròpiament. I com critica els que no són metges...
1: És molt fort. Diu el ramat comú de
0: exacte.
1: Metges. Exacte.
0: Sí.
1: Aquí hi ha una mena de...
0: Hi ha la competència, sí, clar. Doncs els critica pel fet de precipitar-se a l'hora d'establir, de connectar fenòmens, d'establir la causa autèntica de les coses. Llavors, és aquesta idea fonamental en tot el pensament grec de... fer un pas enrere, és a dir, què venia abans d'això que expliqui aquest fenomen en el qual jo em trobo ara? I això és que estaven obsessionats amb això. I per això, doncs, és una bona mostra d'aquest esperit científic, al final, establir la causa de les coses.
1: Molt bé. Continuem ara amb l'últim fragment, també d'Hipòcrates, que el trobem dins l'obra d'Aires, Aigües i Llocs.
2: Hipòcrates, Aires, Aigües i Llocs. 4. De manera contrària a aquelles ciutats exposades als vents freds que provenen dels períodes entre la posta estiuenca del sol i la seva sortida, i que els tenen com a autòctons, però que estan protegides dels vents del sud i dels vents càlids, els passa el següent. En primer lloc, les aigües hi són dures i fredes gairebé sempre. Necessàriament, els homes són vigorosos i esvels, i la majoria tenen uns intestins propensos a l'estrenyiment i durs als últims trams, però més relaxats als primers. Solen ser, a més, homes més biliosos que flegmàtics. Cal que uns habitants així tinguin un caràcter propens a menjar més que a beure. La gent no sol inclinar-se a menjar molt i a beure molt d'hora. Amb el temps es sobrevenen oftàlmies i són tan seques i fortes que els lesionen directament la vista. Aquestes persones tenen més probabilitats de viure més anys que d'altres. Les seves úlceres no són infeccioses ni malignes i el seu caràcter és més vast que no refinat. Pel que fa a les dones, en primer lloc, moltes són infèrtils a causa de la sequedat de les aigües, que són també indigeribles i fredes. Les seves menstruacions no són regulars cada mes, sinó poc abundants i doloroses. Arran d'això, els parts són complicats, però tampoc no hi ha gaires avortaments. I quan donen a llum, les dones no poden allatar les criatures perquè la duresa i la sequedat de les aigües fan cessar la secreció de llet.
1: Molt bé, interessantíssim. Un altre fragment. No, no sé què, si ens vols comentar alguna cosa, Jaume.
0: Sí, una mica la connexió d'Hipòcrates, que fa Hipòcrates entre el clima i les malalties de la població, mm-hmm. d'acord? I llavors comentar una anècdota de traductor que em va passar mentre m'enfrontava amb aquest passatge. Mm? Quan parla el fragment que diu que les menstruacions d'aquestes dones no són regulars cada mes, sinó poc abundants i doloroses. Val? El terme poc abundants aquí en grec és molt opac. És un adjectiu, és oligai. Oligai en grec vol dir poques. Les menstruacions són poques. Llavors, jo això no sé ben bé què volia dir. I vaig preguntar per Twitter. I em va respondre una doctora, la de Klein Fortuny, aquí l'estic doncs molt agraït, vull expressar-ho més aquí, aprofitant que estic a la ràdio.
1: Gràcies.
0: Perquè em va dir, diu això, diu, si després diu que són doloroses, segurament el que vol dir és que són poc abundants, és a dir, que surt poc líquid, d'acord? Més que no, l'altra opció que jo tenia en ment, que és que fossin, diguéssim, poques en el temps, mm-hmm. és a dir, i ella m'ho va aclarir, m'ho va fer una explicació, que ara no recordo ben bé com anava, i vaig dir jo, doctora Klein Fortuny, jo la crec, per tant, traduiré poc abundants amb aquest adjectiu grec, que era bastant, en fi, imprecís. I aquesta és l'anècdota d'aquest text.
1: Era Twitter o era X?
0: Era, crec que era Twitter encara.
1: Quan encara Twitter servia per alguna cosa,
0: exactament.
1: No? Molt bé. I per acabar tenim un altre fragment. Aquest no l'hem pogut locutar, d'acord? Per tant, el llegirem ara mateix. És un fragment d'Euclides, de fet és una adaptació,
0: sí.
1: Sí? De l'obra Elements, que ens explica com traçar un triangle equilàter. Sí, l'explicarem rapidet perquè anem justos de temps, d'acord? Però diu així. Com traçar un triangle equilàter? Partim d'una línia recta qualsevol amb uns extrems que anomenarem A i B. Ara tracem dos cercles, cadascun amb un radi igual a la longitud de la recta AB, un centrat en el punt A i un altre centrat en el punt B. Els dos cercles es tallen en dos punts. Escollim un d'ells, que l'anomenarem C. Ara unim A, B i C. Quan unim aquests punts, formen un triangle equilàter. Per què? Gràcies a la manera que s'ha emprat la distància de A i B, de A a B, perdoneu, per trobar C, C és a la mateixa distància d'A que de B. És a dir, els tres costats del triangle AB, BC i CA són de la mateixa longitud. En conseqüència, és un triangle equilàter, que és el que s'havia de traçar. Això seria perfecte per posar-ho als nostres alumnes.
0: No jo passarà... Exacte. Jo ho he fet algun cop, sí, amb un cert... Bueno. Hi ha gent que li agrada i gent que ho detesta. És a dir, hi ha...
1: Bueno, hi ha de tot, ja ho sabem, exactament. No? És molt gràfic i molt entenedor, no? Com ens hem d'imaginar que es llegia aquest text?
0: Segurament feien una mena de recreació, és a dir, agafaven els grecs doncs, el tractat dels elements i amb una platja, amb una sorra, per exemple, amb una miqueta humida, doncs, agafaven un pal i feien el joc de traçar les línies, els cercles i comprovar doncs, si Euclides no s'equivocava o no. Una altra opció, per exemple, fora, per exemple, amb una toaleta de cera i un punxó.
1: També.
0: D'acord? Hem de pensar que els grecs concebien la geometria com una forma també d'embellir l'ànima i una forma d'estudiar i conèixer-se millor ells mateixos, amb la qual cosa doncs, això era, encara que sembli per nosaltres doncs, molt estrany, això era literatura de plaer per ells. És a dir, ells, els que els interessaven aquests temes, gaudien llegint Euclides i comprovant-lo, per dir-ho així.
1: Molt bé, i ja per tancar, perquè no tenim més minuts, seria fantàstic continuar parlant sobre això, una pregunta final, no? Fins a quin punt el fet de tenir pocs mitjans tecnològics, com passava amb els antics grecs, com hem pogut anar veient durant tot el programa, pot ser un estimulant, no?, per crear coneixement i ciència. I com seria aquest coneixement resultant, no?, com quedaria? I segurament molt diferent al que tenim actualment.
0: Totalment. Bueno,
1: digues,
0: jo,
1: sí,
0: jo
1: sí.
0: Penso que és una pregunta realment oberta. Jo penso que és un coneixement que, en tot cas, és enriquidor i que ens pot aportar molt quan la nostra visió de les coses avui dia, perquè vivim en una era que és tot el contrari, és a dir, som molt dependents de la tecnologia. Tothom. Qualsevol professió que et puguis imaginar, i nosaltres en el nostre dia a dia.
1: I tant.
0: Amb la qual cosa, situar-nos en el pol oposat, en fi, pot ser un exercici interessant, jo penso. Ara, l'encert o no d'aquest coneixement, d'aquesta ciència resultant, d'això en podríem parlar largo i tendido, perquè, en fi, potser no és gaire fiable.
1: Donaria per un altre programa?
0: Sí, per què no?
1: S'està atrevint a prometre programes i tot. Molt bé, Jaume, moltíssimes gràcies per fer-nos, bueno, tot aquest programa que ha estat interessantíssim.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Jaume Ripoll Miralda, traductor de Hipòcrates, autor també d'altres llibres,
0: no? El grec mèdic i Guia per identificar termes.
1: Molt bé. I també Jaume Diado, que a la xarxa social, si us plau, si no el seguiu, us ho esteu perdent perquè és fabulós. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres un altre cop. Vale? Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lecegui, que avui li han posat bastanta feina llegint textos antics. Us ha parlat Albert Abril. Una abraçada a l'Alberto, que ha intentat arribar però no ha pogut per culpa de les infraestructures del nostre estimat país. I nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts al Mixtures. Avui comencem a Boston. A Boston i amb el disc que els Dropkick Murphys dediquen al cançoner de Buddy Guthrie. I és perquè doncs, aquest setembre aquest grup de Boston, conegut com a uns dels, diguem-ne, com, bueno, els poden etiquetar com a folk, però la veritat és que l'etiqueta que potser els escau més és la de Celtic Punk, perquè realment són molt punkies i, bé, han volgut dedicar un disc sencer al cançoner de Buddy Guthrie. Hem sentit aquest 2-6 Upside Down i ara All You Phonies, Dropkick Murphys.

Dropkick Murphys i el disc que dediquen a Body Goody, avui per començar el Mixtures, aquest All You Phonies. I és que realment, doncs, el cançoner de Body Goody, la seva actitud també, doncs, de defensa dels treballadors, de fet, doncs, pertanyia al Partit Comunista dels Estats Units i ha sigut una figura capdalt del folk. Doncs bé, el recuperen des de Boston, Dropkick Murphys, i bé, doncs, és el disc no es podia dir d'una altra manera. This Machine Still Kills Fascist és el títol del disc. I és que This Machine Kill Fascist és el nom que portava la guitarra de Body Goody. Els Dropkick Murphys, hem dit abans, l'etiqueta que més els escau és la de Celtic Punk, perquè realment són uns punks de mucho cuidado. Són famoses les seves, els seus concerts i les seves festes pel St. Patrick's Day, i doncs, com a irlandesos o descendents d'irlandesos, doncs fan un punk molt especial. No és l'únic disc que han tret aquest 2022, sinó que el mes de març ja en van treure un i en porten una desena llarga de discos. El del mes de març es va dir Turn Up That Dial, i aquí va el tema que li dona nom.

Dropkick Murphys, avui obrint el Mixtures perquè ens ha cridat molt l'atenció el disc que li dediquen a Body Guthrie d'aquest passat mes de setembre. Ja l'hem dit, es diu This Machine Still Kills Fascist. I és que Body Guthrie i la seva guitarra són una figura capdalt de la música als Estats Units, potser només comparable a Pete Seeger, que van ser coetanis, tot i que Pete Seeger el va, diguem-ne, doncs, sobreviure molts anys. Però doncs, no s'entén la música de Bob Dylan o de Bruce Springsteen sense Body Guthrie. Però no només als Estats Units, també a l'Anglaterra. Què faríem sense Billy Bragg, que de fet s'emmiralla doncs, constantment amb Body Guthrie, o els mateixos The Clash, perquè Joe Strummer també es declarava un gran admirador de Body Guthrie. I doncs, per acabar aquesta primera part, aquesta novetat, en tenim una altra, doncs anem a buscar el tema en el qual Dropkick Murphys recuperen la veu i la guitarra de Body Guthrie, per tant, una gravació tots junts en aquest Dig a Hole.

La segona novetat del programa d'avui és un disc col·lectiu, Black Lives, From Generation to Generation. Ha sortit aquest mateix mes de novembre, on 25 músics dels Estats Units, el Carib i l'Àfrica es posen d'acord per composar temes per combatre el racisme sistèmic arreu del món. 25 músics i que formen part de diverses generacions. Per tant, per això aquest From Generation to Generation. És un disc que impulsa un segell belga que es diu Jamming Colors. I en ell trobarem tot de músics, alguns de primeríssima fila i amb una edat i amb una veterania important, sobretot del món del jazz, però també altres de molt joves i doncs altres com el que hem sentit, Cheikh Tidiane Seck, que és un músic de Mali que ha treballat com a compositor, com a arranjador, com a músic mateix, amb gent com Fela Kuti, Mori Kanté, Salif Keita o Youssou N'Dour, o el mateix Manu Dibango. Per tant, doncs, és el que acabem de sentir, Cheikh Tidiane Seck, un dels representants africans en aquest disc. I, per exemple, anem a buscar un representant africà, però a Marsella. Ell es diu Yul, es dedica sobretot a la percussió i en aquest cas acompanya la cantant americana Stephanie McKay, cantant conegudíssima en el món del jazz. Aquí els tenim.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

descoberta d'aquesta setmana l'hem anat a buscar allà on la vam trobar la setmana passada. Le Bananier Bleu, aquest portal dedicat a portar, doncs, a fer de pont entre el jazz fet a la Martinica i Guadalupe cap aquí, cap a Europa. Le Bananier Bleu. I, doncs, hem descobert aquest darrer disc de la formació Akoda, un trio de jazz liderat per Valerie Chantef als teclats, al piano i a les tecles, i, doncs, també amb el percussionista d'això, de la Martinica i Guadalupe, Frank Leymergy, i Benjamí Pellier al baix. Aquesta és la nostra descoberta d'aquesta setmana. El disc, doncs, es diu Suc en Nut en Suc, i realment la formació Akoda fa un jazz realment fresc, un jazz creol. Aquí va un altre tema, Akoda.

El nostre concert recomanat d'aquesta setmana és el de Paul Fuster. Paul Fuster, un músic doncs, que dels Estats Units va venir aquí a conèixer la terra de la seva mare i s'hi va quedar una bona temporada començant una carrera com a cantautor en anglès. Doncs, bueno, una carrera rupturista, una carrera que va sorprendre tothom i que, doncs, d'alguna manera, doncs això, d'aquest disc que acabem de sentir, doncs ja fa 20 anys, Happy Nothing, n'hi havia hagut un anterior l'any 98 o 99 i doncs, bueno, actualment Paul Fuster doncs segueix de gira, una gira que per exemple també va ser molt conegut per haver fet una gira en bicicleta. Potser és l'únic músic que ha anat de gira en bicicleta, ell la guitarra i la bicicleta, i va fer més de 50 concerts d'aquesta manera. Bé, doncs el proper divendres dia 2 de desembre serà el Núria Social a Olot, actuant doncs Paul Fuster. Escoltem un altre tema, aquest és del seu disc de ara també, aquest ja té 10 anys, el disc es va dir Repte i era el primer que feia en català. Paul Fuster, ja no sap greu.

El nostre record aquesta setmana és per un disc llegendari, 50 anys del disc Caetano e Chico Juntos e Au Vivo. Això es va gravar el novembre de l'any 72 a Salvador de Bahia, al Teatro Alves, i doncs és un disc llegendari en part per l'atmosfera que s'hi vivia i per també la gravació és imperfecta, molt imperfecta, però és realment un disc, i per mi personalment, que a casa s'escoltava des de s'escoltava des de sempre aquest disc en unes casets. Jo pensava que les imperfeccions estaven en la gravació de la casset, però no, resulta que no, que les imperfeccions estan en l'original, en la gravació del propi concert. Caetano tornava de l'exili a Londres, exili forçat per la dictadura militar, i Chico Buarque era en aquells moments un dels cantautors més força, i alhora també que més lluitava contra la dictadura militar, sobretot contra la censura. Les cançons de Chico Buarque van ser, diguem-ne, molt treballades per ell per poder burlar la censura militar. Caetano e Chico Juntos e Au Vivo, un disc llegendari que fa 50 anys. Hem sentit aquest Tropicalia i ara podem sentir, tal com acaba el disc, Os Argonautas, i aquí hi ha un gran clímax.

barulho lento.

0: que suposa per a les corporacions l'existència inevitable de vincles sentimentals entre el personal. Per parlar-ne, avui comptem amb Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i investigador del grup Tax Business. Molt bona tarda, Miguel.
1: Molt bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bona tarda.
0: Saludem també el Sergi Estapé, el nostre company, que el tenim ja per aquí. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs, comencem per un tema que pot semblar, doncs, menor o una mica de, podríem dir que de safareig, però que de vegades pot crear conflictes a les empreses i entre els treballadors. Miguel, segons dades d'Infojobs, a Espanya el 23% dels treballadors i treballadores que passen una mitjana de les 40 hores setmanals a la feina reconeix haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de feina. Què ens diu? Què ens diu aquestes xifres?
1: Bueno, doncs les relacions laborals moltes vegades comporten relacions sentimentals, però ja està, que és indubtable que on passem més temps és normal que les nostres relacions siguin més intenses, i jo penso que fins i tot seria una bona notícia i és un símptoma de salut. No veig problema, la veritat.
0: Però les empreses en general, ho pregunto des del desconeixement, les empreses contemplen aquesta possibilitat dins dels seus reglaments o sorgeixen les situacions i després s'aborden?
1: No, és que no ho poden abordar, perquè és una qüestió que afecta directament a la intimitat de les persones treballadores i a la seva dignitat personal i en molts casos també familiar. No es poden prohibir les relacions sentimentals entre companys de feina, i a mesura que no es poden prohibir, tampoc pot l'empresari o la persona empresària tampoc pot incidir en aquesta relació sentimental, sigui nova o sigui sobrevinguda. Això és independent. Una altra cosa són les manifestacions d'amor que es puguin fer a la feina. Evidentment, doncs hem d'actuar de forma decorosa, però el que no pot fer en cap moment a l'empresari és evitar aquest tipus de relacions, ni inferir a les mateixes.
0: Però des del punt de vista del dret laboral, l'empresa pot emprendre mesures davant d'una situació com aquesta, si això afecta al rendiment laboral o...
1: Clar, però això ja no estaríem parlant de què és la relació sentimental el que provoca el problema, sinó l'actuació personal, no? Imaginem una persona que fora del seu àmbit laboral té un problema econòmic, familiar, que pugui tenir incidència a dintre de la seva esfera professional. Si això afecta el seu rendiment, podria ser motiu de sanció per part de l'empresari, vale? Però no en si, la relació sentimental en si mateixa no pot ser objecte de sanció en cap moment.
2: Com estem?
1: Hola.
2: Bueno, jo és que aquesta pregunta no la tenia mal jo, però és que clar, jo per exemple personalment, jo estic casat amb una persona que la vaig conèixer a la feina. I llavors, doncs, no sé, clar, nosaltres al principi doncs no vam dir res a ningú, tots dos érem lliures, vull dir, no teníem cap parella, i fins que ella no va marxar de la feina, doncs no ho vam fer com públic. No sé si aquesta por, o sigui, suposo que en aquest cas, clar, si el cas de que siguin gent que tenen altres parelles, suposo que intenten amagar-ho precisament per això, no? No sé si és per aquí bé.
1: No, però ja dic que si s'agafen la norma és absolutament neutra. De fet, fins i tot, contempla la possibilitat de que dues persones amb vincle sentimental treballin a la mateixa empresa, perquè, per exemple, en cert tipus de permisos que es poden gaudir, de reducció de jornada o de cura de familiars a dintre d'una mateixa empresa, si són dos les persones que volen fer valdre aquest tipus de permís o de reducció i tenen aquesta relació de família, d'aquesta relació sentimental, llavors no poden fer-ho els dos, no? Si no cadascú un d'ells. Llavors, sí que sempre ha existit aquesta, és veritat, el neguit, que no s'assabenti ningú, si es pensaran que això és una relació de favor, que sí, però realment no s'ha d'amagar si no es vol amagar, tampoc s'ha de mostrar públicament si no es vol mostrar públicament, però insisteixo, la idea és que no pot ser sancionat.
2: Hi ha, sembla que als Estats Units hi ha llocs que sí que hi ha uns codis, no?, de conducta, reglaments interns, no? No sé si això aquí es podria aplicar.
1: Aquí es podria aplicar en cert tipus de relació, però que ja no parlem tant de treballadors per compte aliena, sinó en relacions de confiança, no? Imagina una empresa d'alto standing, una empresa multinacional, en el que pugui ser objecte d'un tractament específic certa informació privilegiada. ¿vale? Pues podria ser que llavors, uh-huh. insisteixo, no estem tant parlant de treballadors per compte aliena, sinó d'alts directius, no? Això podria sotmetre's a algun tipus de compliance o algun tipus d'actuació una mica més regulada, però per la resta és que en absolut, i a més dona igual que les relacions sentimentals siguin horitzontals, verticals, dona igual la jerarquia d'una persona treballadora respecte a l'altra, tenen dret a no dir res de la seva relació, però si ho diuen no poden ser sancionats, no poden ser represaliats com a conseqüència de la mateixa.
2: Mm-hmm. Vull dir que en aquest sentit del que deia el professor, clar, no sé, que s'intenti doncs argumentar un baix rendiment per això, tampoc, no? No, l'empresa tampoc pot aduir un baix rendiment per aquest motiu.
1: No, hauria de ser un baix rendiment real i que això està assimilat a la condició personal de persona treballadora. Sí que és veritat que n'hi ha hagut algun tipus de sentència, és una mica més en clau d'humor, però de gent que ha mantingut relacions sexuals a dintre de la pròpia feina. Vale, però ja no és tant per la relació que tenien, sinó perquè ho van fer dintre de l'horari de treball i amb coneixement d'altres companys, el que va molestar fins i tot als mateixos, i es va declarar procedent, en aquests casos, els acomiadaments. Però el que és la relació sentimental, això no està penalitzat en cap moment, tot el contrari.
2: I mantenir un secret pot comportar algun risc, no sé, problemes psicològics o alguna mena d'angoixa o no?
1: Bueno, és que, bueno, jo crec que podríem fer una similitud al que passa amb les persones, per exemple, amb discapacitat, no? Tenim una normativa que, en principi, el que vol és fer la integració de les persones amb discapacitat, però després ens trobem que no tens per què fer palès a la dintre de l'empresa que tens aquesta situació de discapacitat si no vols. Però moltes vegades no és que no vulguin, és que hi ha aquest estigma social que comporta que la persona no vulgui que se sàpiga, no? Bueno, pues no ha de ser així. Sí. Jo crec que les relacions sentimentals són una qüestió igual, o sigui, són tots iguals, són tots persones. Tenir una relació sentimental amb un company de feina no és una cosa negativa de per si, tot el contrari, i a partir d'aquí, si n'hi ha una afectació al rendiment, com parlàveu abans, doncs ja parlarem, però si no ha d'haver-hi cap problema.
0: Però de vegades sí que n'hi ha problemes. La realitat, o sigui, sobre la teoria tot està molt bé, però després a la pràctica sí que és possible que situacions d'aquestes acabin generant problemes i puguin acabar, doncs, suposant que una de les persones, doncs, s'hagi de buscar una altra feina.
1: Bueno, però fins i tot ara tenim una llei recent en el temps, que és la llei 15-2022, que és del principi d'igualtat i no discriminació, que comportaria que una, si fos discriminada la persona treballadora com per la seva condició de sentimental, per la seva relació de parella, podria fins i tot demanar la nul·litat de l'acomiadament, si fos un acomiadament, o la nul·litat de l'actuació per part de l'empresari, si fos per aquesta situació. Les relacions humanes sempre són molt complicades. Si una relació d'amistat pot comportar també problemes, i una relació d'enemistat pot portar també problemes, i una relació d'enveges pot portar problemes.
0: Tot.
1: Insisteixo, sí. No és la relació en si, sinó els condicionants de la mateixa, no?, el que podrien portar a problemes. Però, en principi, insisteixo, la relació sentimental no ha de ser un problema.
0: Ja, i escolta'm una cosa, Miguel. Com dèiem al principi, els que heu estudiat aquestes situacions, heu assenyalat quins són els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència d'aquests vincles sentimentals. Jo et pregunto, quins són els reptes?
1: Bueno, els reptes... jo crec que el repte és que es pugui fer visible, que es pugui ser transparent a dintre de la mateixa empresa sense que això suposi cap problema per ningú. Vale? Igual que deia abans l'exemple de la discapacitat, doncs, o l'opció política que pugui tenir una persona, no? És molt respectable que no es vulgui dir res, però si es diu res, la persona ha de ser respectada plenament. Plenament.
2: Bueno, hi ha una altra de les dades, és que el 67% de les persones encastades opina que tenir una relació entre col·legues de feina no té per què perjudicar el rendiment si es gestiona bé. Què vol dir si es gestiona bé? És a dir, no sé fins a quin punt...
1: Que no tingui interferència a la feina de cap tipus. Potser si dues persones tenen aquesta relació però no estan treballant al mateix departament o a la mateixa secció o a la mateixa planta, si és una nau industrial, doncs pot comportar simplement que no tingui cap tipus de repercussió. I si té repercussió, perquè sí que estan treballant de forma conjunta, doncs que això no suposi ni una situació de favor, però tampoc de discriminació. Simplement són dues persones treballadores i no dues persones unides per una relació sentimental i ja està. Jo crec que es pot fer.
2: De totes maneres, suposo que no és el mateix una relació, per exemple, entre dues persones de la mateixa categoria laboral, que ja si hi ha una relació jeràrquica, el típic del cap i el que no és cap, el que està per sota, suposo que s'afronta diferent, no? Perquè no sé si llavors pot haver favoritismes o pot, la gent pot pensar que hi ha favoritismes, no?
1: Clar, el que passa és que la percepció que tingui un tercer de si això influeix o no influeix en les relacions laborals és molt diferent moltes vegades del que realment està passant. Sí que és veritat que quan hi ha relació jeràrquica això pot comportar un problema, però si el superior jeràrquic fa les coses de forma adequada, si no n'hi ha favoritisme respecte a la persona amb la que té la relació sentimental, doncs no ha d'haver cap problema. Una altra situació és que això sí que és, però ja parlem d'una altra qüestió, és el tema d'assetjament, no? Les possibilitats de que hi hagi agressió o abús sexual respecte d'un superior cap a un inferior, i a vegades d'un inferior entre iguals o d'un inferior cap a dalt, que a vegades també passa, no? Vull dir, sobretot si és relació home-dona, que moltes vegades ho veiem també, que la verticalitat és des de sota, no? I això ja serien altres tipus de comportaments que evidentment no tenen res a veure amb relacions sentimentals.
2: Això ho anàvem a preguntar precisament, no? Que el trencament de la relació obre un nou escenari, no? El que dèiem, no? Un perill d'assetjament, com es gestiona tot aquest desamor, no? Vull dir que no sé si amb això hi ha algun protocol, alguna manera d'actuar, o això depèn de cada empresa i de cada persona.
1: No, aquí n'hi ha dues vessants que han de ser respectades sempre per l'empresari, no? Un és el tema de la prevenció de riscos laborals, perquè al final estem parlant de riscos psicosocials i qualsevol qüestió de direcció o organització de l'empresa pot suposar un risc, i això sempre s'ha de valorar, i a més en empreses de 50 o més treballadors és que s'ha de tenir plans d'igualtat, plans d'assetjament, i s'ha de tenir previst sempre com actuar si una situació d'aquesta es desborda a les persones treballadores. Sí, sí.
0: Escolta, Miguel, el que heu fet, no sé si és una investigació, un estudi, exactament, per analitzar aquest tema, jo et pregunto per quin era l'objectiu.
1: No, l'objectiu era fer una visió de les relacions sentimentals per real del que va passar l'any passat amb aquelles dues persones als Estats Units. Es va fer molt viral, no?, tot aquest tipus de tema, no?, i com la repercussió que pot tenir als Estats Units és completament diferent a la que tenim a Espanya, i una mica era, doncs, fer aquesta visió sociològica i, des del meu punt de vista, des de la meva intervenció, el punt de vista jurídic, no?, que suposa en les relacions laborals tot això. I afortunadament tot això ha canviat, jo em recordo, no és que sigui molt gran, però ja tinc una edat, i havia portat algun tema fins i tot de gent que en el seu moment, dones, havien de deixar la seva feina quan es casaven. Això passava, n'hi havia abans, època franquista, no teníem convenis col·lectius, teníem reglamentacions nacionals en els diferents sectors i activitats, i ens trobàvem amb dones que una vegada es casaven, siguessin o no siguessin amb companys de feina, havien d'abandonar obligatòriament el mercat laboral, i el que era molt trist. Afortunadament ja no parlem d'això.
0: Per tant, la qüestió era fer la fotografia per obtenir la comparativa entre la nostra situació i la dels Estats Units. Esperem, doncs, que, no sé, hi ha coses que sí que es poden adaptar, que es poden adoptar, que està bé que es puguin copiar, fins i tot, però aquesta no seria una d'elles, precisament.
1: No, a més som latins, i ho portem a la sang.
0: Bé, doncs així està el Pati, aquesta és la situació, i relacions hi ha hagut tota la vida, en continuaran havent-hi, i de fet, com ens explicava ara el Miguel Arenas, doncs això no hauria de tenir cap repercussió. Que després la realitat ens indica, doncs, altres històries o altres resultats també passa. Però vaja, hem volgut fer, doncs, una mica de ressò d'aquesta situació que es produeix aquí i a l'altra banda de l'Atlàntic. Miguel Arenas, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
1: Gràcies, adéu.
0: Sergi, bona tarda. Escolta, tu no sabia que havies conegut a la teva dona a la feina. Però vaja, no cal que ens expliquis ara la...
2: No. Home, jo m'he posat com a exemple que sé el que jo ho he viscut i conec més gent que si tinc amics
0: i tant
2: que també els hi ha passat, però bueno, mira, almenys nosaltres hem durat no sé quan. Bueno, durem perquè ella m'aguanta, si no duraríem, òbviament.
0: Molt bé, la santa dona del Sergi.
2: Exacte, sí, i tant. Un altar. No ho dubtis.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Vinga.
2: A tu, adéu.
0: Adéu-siau, fins després, adéu.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió per l'últim cop un dimarts perquè acabem la temporada. Torno a insistir, aquesta és l'última setmana del Connectats, però avui toca tertúlia ara mateix i la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Calorosa. Però bé.
0: Molt bé. A seguir.
1: I tant.
0: Sí, tant.
1: Cap problema. Des de l'hivern ja passarem fred.
0: No gaire. També ha canviat molt la cosa.
1: Sí, tant. Del tot.
0: Georgia Mainou, autònoma, Sabadell, com estàs? Bona tarda.
2: Ai,
0: quina tarda que tenim.
2: No s'aguanta, per l'amor de Déu.
0: Ja.
2: I tu, que paguin el Llorenç aquest que hi ha viral, hosti, tu.
0: El Llorenç.
2: No us havia sentit mai, això?
0: Sí.
2: El Llorenç Cacau. Sí, es refereixen al sol i deien, sí. No sé, jo havia sentit en el meu avi o algú. Quin Llorenç Cacau, però no sé de què ve. O hauré de buscar-ho.
0: Mira, potser va ser de collita pròpia del teu avi.
2: Vés a saber,
0: però vaja, s'entén perfectament. Lourdes Dalmau.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Mira, jo vivia a Matadepera, al Pla de Sant Llorenç, i això del Llorenç Cacau no ho havia sentit mai. Sí que havia sentit a dir del Llorenç que canvia de camisa. És a dir, si nevava, estava emblanquinat, perquè aleshores, quan jo hi nevava més, d'avui en dia fa una calor, jo venia arrossegant-me com una serp per terra.
0: Ja, mira, perquè... em sap greu, però l'estona que esteu aquí estareu bé.
3: Sí, és un avantatge. Jo almenys aquí, amb l'aire i tal... Si treballar és un goig.
0: Aquí treballar és un goig, sí, després d'uns quants cafès, a aquesta hora de la tarda. Perquè, mira, si estàs a casa, com a mínim, un cop de cap, pots fer, però no.
2: Veus com hem de saber qui és aquest coi de Llorenç?
0: El Llorenç.
3: La muntanya, que... Sant Llorenç del Munt.
0: Sí, Sant Llorenç del Munt, no Llorenç del Sol. Ens hem anat del sol a la muntanya i vinga,
3: la muntanya Sant Llorenç.
0: No convergim els elements perquè si no
3: el Montcau i la Mola
0: sortirà
3: el Montcau i la Mola i llavors per allà al darrere Setmanat és on està
0: els focs ara.
3: L'incendi.
0: Sí. Vinga, anem a parlar de peatges. La oferta P7 que des que es van eliminar els peatges doncs ens ha portat també pel camí de l'amargura. D'una banda, per la quantitat de trànsit que té, que rep, que ja és un volum insuportable, i després pel seu manteniment i el que tots els problemes que genera efectivament tot això. Tan contents que estàvem quan ens van dir, escolta, doncs no voleu peatges? Doncs traiem els peatges i no pagarem. Ara la Generalitat reconeix que podria ser la solució als problemes de l'AP7. Com ho veieu vosaltres? No sé si la patiu l'AP7 o no, però imagino que esteu al cas i sabeu de què estem parlant. Anna Maria.
1: Sí, diu que l'alegria a casa el pobre dura poc, oi? Doncs això és el que ens ha passat a nosaltres, perquè, no sé, com s'ho deuen fer a la resta de les Espanyes per mantenir autopistes sense peatges i estan asfaltades de nassos i tot està senyalitzat i no ho sé.
0: Home, pagades per l'Estat?
1: Clar, bueno, pagades per l'Estat. Però nosaltres encara estem a l'Estat, vull dir, és que al final, vull dir, que ens fotim fora d'una vegada, tu, escolta'm. Ja ens espavilarem, perquè és que, de veritat, jo... És que cada cop que obren aquests polítics la boca, és per pifiar-la. Vull dir, és així mateix, escolta'm.
0: Doncs
1: acabarem pagant, sí. Que farem? Doncs acabarem pagant, ja està, escolta'm.
2: Aquí a Catalunya paguem una quantitat, uns impostos desorbitats a comparació del reste d'Espanya. L'Estat paga el manteniment de les autopistes públiques espanyoles. Però l'Estat diu que no pagarà el manteniment de les autopistes catalanes. Llavors, què fa l'Estat? M'obliga a mi a pagar els peatges de les catalanes amb els impostos pagant les espanyoles. Ho enteneu?
1: Sí. Negoci rodó.
2: Clar, la colla en botella, no? Que diuen? Doncs pues és així.
3: No, jo veig, diem-li, dues qüestions, no? La una és els peatges normalment estava doncs, perquè elles empreses privades que havien invertit recuperessin les inversions i tal, i una vegada això s'arribava, havia de passar a l'Estat, ja sigui Generalitat, o sigui, el que li correspon, i tenir un manteniment i tal. I jo crec que amb els impostos, per exemple, de l'impost de tràfic, i tot, hauria d'estar coberta aquestes coses. Aquí ja... Sóc jo?
0: Qui? No, algun dels telèfons està fent maniobres orquestals.
3: A mi semblava com un cor, un bombeig de cor.
2: Sí.
0: Ets tu, Georgia.
2: No, qui, no. Jo?
0: Pregunto.
2: No, que jo també sentia com un batet.
0: Ah,
2: sí.
0: Vinga, no passa res, ja
3: bueno,
0: no hi és.
3: Doncs la qüestió està en que, molt bé, sembla això és lògic que s'acabi, perquè les empreses que havien... realitzat aquestes infraestructures i que llavors també les anaven mantenint, doncs ja havien cobert els rendiments que els havia de pertocar, però llavors hi ha una altra cosa, per mi també és important, que és el col·lapse. El col·lapse i el volum d'accidents. I on hi ha una part de la causa? Pues jo crec que gran part esdevé per al volum, sobretot, de camions que... ja des d'Europa venen cap aquí, i des del sud d'Espanya, o si ve alguna cosa també del nord d'Àfrica, ara hi ha verdures i tal, que van cap al resta d'Europa. Clar, és que tot es va concentrant cada cop més a la zona nord d'Espanya i tots passen per allà. Llavors jo realment el que he vist és que de vegades quan camions s'avancen provoquen un embús dels altres cotxes que diguem-li, podrien anar més de pressa i han de frenar la seva velocitat i provoquen, doncs, això, uns embotellaments i unes circumstàncies de perill amb un volum d'accidents que han augmentat molt que s'hauria de resoldre. Davant d'això, davant d'això no se'ls deixa una altra cosa que anem a pujar impostos. No hi ha altres alternatives? Per exemple... Pregunto.
0: Ara parlem de les alternatives. Què anaves a apuntar, Georgia?
2: Jo, que anava a preguntar, però no hi va haver un temps que deien de tal hora passaran camions i la resta del dia no?
3: I és, però no es respecta del tot. Jo sé que alguns caps de setmana no pot circular el trànsit de camions fins a una determinada hora, però malgrat tot jo veig camions sí, de vegades sí, passant. Sí, I clar, doncs això s'hauria d'establir d'una manera com més rígida, o fins i tot es podria fer només afegir un carril només per al tràfic pesat. No sé si es podia desviar part d'aquest trànsit a través del tren, no? Pujar camions al del tren i baixessin i no col·lapsar d'aquesta manera les carreteres. Perquè, clar, la solució que ells estableixen, anem a posar peatges, els camions deixen de passar per aquestes vies. Per on van? Per les nacionals, que de vegades passen per poblacions... que també, o sigui, el problema simplement el canvies de lloc, però el problema se segueix mantenint. I llavors també un altre fet, actualment amb els sistemes de comerç que hi ha a través electrònic i tal, quasi bé tot ve molt a través
0: per carretera,
3: sí. No hi ha botigues, sinó escolta'm, tu ara vas per qualsevol de les nostres ciutats i veus tota l'estona gent de transport més petit, no? Però tot allò ha vingut abans amb camions més grans i hi ha els centres de distribució i així. A mi el que m'agradaria és que en lloc de posem més impostos donguessin alternatives que jo
0: Vinga,
3: crec...
0: Vinga, anem a per les fórmules.
2: Sabeu què? Digues. Si haguéssim fet el corredor mediterrani
1: ara.
0: I m'estaven recordant precisament d'ell.
2: Home... Ho veieu? Si l'únic que volen és protejar-nos el més possible.
0: Però si és que al final el corredor mediterrani l'havien de fer passar per Madrid.
2: És el que t'estic dient, que per què cony el tenien que passar per Madrid?
1: Clar. Bueno, és que si tinguéssim el corredor del Mediterrani, els trens entrarien directes a Europa sense cap problema. Totes aquestes mercaderies que traslladen amb camions estaria solucionat. Clar. Però com que això no els interessa, perquè això li donaria un aire a Catalunya, doncs...
3: No crec que el tema... O sigui, hi ha negoci, no és un tema de que si un territori és
0: no
3: més...
0: No és polític.
3: No, és més.
1: No és polític, no ho decideixen els polítics,
3: dins del corredor... Sí, però mira, Quanta corrupció hi ha a la política? Escolta, quan tu veus amb tots els ministeris de transport i tal, que tots són comissions i tal, doncs a mi jo crec que l'últim que pensen és amb el tema de que hi ha un territori que és més industrial que un altre, sinó que són un altre tipus d'interessos més de caràcter econòmic. Perquè quan fins i tot parleu del corredor mediterrani, bueno, mira, escolta'm, feien el corredor mediterrani i que facin una variant que arribi a Madrid, potser a nosaltres també ens interessa portar mercaderies a Madrid. Vull dir, si simplement es tracta de fer un ramal...
0: Val, però anem al tema del sistema, perquè se n'ha parlat moltes vegades que sigui un sistema de qui el faci servir, que pagui. És igual. Exacte. Que el contamina, paga. Aquesta és una opció. És a dir, potser no s'ha de tornar a posar les barreres com a tal, però sí que hi ha diferents sistemes, hi ha diferents models que es fan servir en altres països i posats a pagar.
3: Saps sí, què em fas? A
0: veure, Georgia.
2: No, que dic que saps què passa? Que si passen els camions per passar per l'autopista han de pagar, val, més, bueno, han de pagar i els ciutadans no barreres obertes, però ells han de pagar, o què repercutirà això? Pues a les ventes, a les compres, vull dir, ens pujaran el preu a tots.
3: Sí, però
2: a mi
3: això
2: pagar,
3: és...
2: doncs ara et pagaràs, en comptes de les trons, les pagues a tal preu, ara les pagaràs el doble. Clar, és que una cosa anirà lligada a l'altra, és el peix que es mossega la cua, no acabarem mai.
3: Però això passa a tot arreu, eh? Per exemple, quan posen tota la normativa amb els productes agraris, tractaments, etcètera, etcètera, doncs què és el que fa tot això? Repercutir amb el preu. Lògicament, tot repercuteix amb el conjunt de la població, eh? Que al final, quan vas a comprar una cosa, sigui per una cosa o per una altra, jo l'únic que m'agradaria és això, que la gent que es dedica a resoldre... O sigui, m'agradaria que els polítics es dediquessin a resoldre problemes i que aquesta gent el que hauria d'estar fent és això i no altres coses. Resoldre problemes i buscar solucions per tal de ens sortir millor la vida de les persones. No...
0: Ana Maria, com ho veus?
1: Jo ho veig fatal. Perquè, escolta'm, vull dir, és que al final els que sempre acabem pagant som nosaltres. Vull dir, escolta'm, i el que no tingui la capacitat de solucionar les coses, escolta'm, ho estem veient ara amb els focs, que els pagesos els estan dient unes coses i ells n'estan fent unes altres de completament diferents.
2: Si jo cada cop que veig... Amb un pagès l'han multat i tot per netejar.
1: Home, sí, no? És que ja està bé, jo com veig cada cop... Mira, a l'Illa ho vaig patir tant durant la pandèmia, que llavors estava sanitat, el vaig patir tant que quan el vaig sortir per la tele pensa que se m'arrissen els cabells.
0: Però, què estàs parlant de l'Illa?
1: Quin en dirà?
0: Estàs parlant de l'Illa?
1: Sí, de l'Illa. De l'Illa. Clar, jo vaig patir durant tota la pandèmia, llavors ella estava sanitat. I escolta'm, cada matí era un ordre diferent. Vull dir, vam anar de corcoll, però de corcoll vam anar tots els sanitaris. I ara cada cop que surt, escolta'm, ho sento molt, vull dir, és que no, és superior a les meves portes.
2: A més, sabeu què va fer, no?, la que es van aprovar els pressupostos ara al juliol? Es va pujar el sou 6.500 euros l'any.
3: Jo solo em empipa. O sigui,
2: collons, perdoneu, eh?
3: No, jo,
2: és per espanyar-lo.
3: Jo crec que un polític que té unes responsabilitats com el que treballa en una empresa ha de tenir un sou adequat a les seves responsabilitats.
2: És veritat.
3: Però el que passa és que és tan absurd, tan ridícul i em posa tan histèrica. Ara actualment tenim la tira d'incendis, no?, al nostre territori.
0: Sí, simultani.
3: Però és que han netejat alguna cosa. És que algun cop heu vist que estan netejant els boscos, que hi ha un tractament. Jo vic davant d'una llera d'un riu que diuen, alguna vegada ho he dit, em diuen, és de l'Aca. Bueno, és d'un per un altre i tal, però allò és un polvorí amb tot el que ha crescut i tal. Aleshores, el mateix amb les autopistes, no? L'únic que se van fer és després... Això sí, prohibir-te coses, no es pot anar per Collserola, no sé, et trobes un port senglar infectat, etc. Sí. Prohibir-te i cobrar-te. Però, diguem-li, augmentar-te el benestar, els drets, no. Jo, de debò, és... De vegades hi ha corrents de gent que diu que se n'atipa del sistema democràtic i jo el que me n'atipo és d'aquestes persones que no gestionen ni fan res.
0: Val. Peatges, sí, els hem de recuperar? És a dir, no. Algun sistema de pagament, el que sigui, sí o no?
2: Que paguin els camions. Ja està.
3: Que es busqui alguna manera.
2: A més, era una concessió, allò de les autopistes.
0: Sí, sí, sí.
2: El senyor Florentino Pérez.
0: Sí, sí. Una part.
2: La concessió la tenia ell.
0: Una part, crec.
3: Sí, sí, no, no, hi havia altres empreses sí. de... O sigui, no, no només el Florentino, però grans empreses que treballen per l'estat i així. Però ja s'han cobert, ja van... Sí que sempre ha d'haver-hi un manteniment fix i continu. Però, bueno, per això paguem impostos, perquè agafin diners que nosaltres paguem per ens donin les carreteres amb, de manera correcta, que tinguem aigua quan hi hagin sequeres, que no se'ns cremin contínuament els... Vull dir, que facin coses, que els diners són per això, els diners són per això, per la sanitat, i no perquè es vagin provant a pujant els sous de manera contínua i reiterada. Que insisteixo, que jo crec que un dirigent que sigui eficient, que sigui bo i tal, ha de cobrar pues, com el que estaria cobrant amb una empresa que tingués una responsabilitat similar.
2: No,
3: perquè si no tenim els pitjors. Si no tenim els pitjors.
0: Anna Maria.
1: Clar, però és que Lourdes, saps què passa amb això? És que quasi tots, per no dir quasi, molt pocs, en Jan, però molt pocs, no han passat per grans empreses.
3: No.
1: Bueno, vull dir, estan des de molt jovenets, vull dir, a política, municipal, a diputacions, tal i qual, fins que arriben a dalt, no?
3: Bueno, i
1: llavors, això és un problema. I després, que aquí ho han parlat moltes vegades, inclús en programes que he coincidit amb la Geòrgia, que no estan preparats aquí, en aquest país, la gent per ser política. No hi ha ningú que els gestioni, no hi ha ningú que els controli. I llavors, clar, vull dir, un cop estan a dalt, doncs, escolta, manxes Castilla.
3: Sí, no, i a més s'asseguren de conservar el seu lloc, perquè dins del món laboral, per res del món trobarien un...
1: No, un xollo així, jo trobaria un xollo així.
0: Vinga, doncs ja hem donat estopa a la classe política.
3: Bueno, però és que quan comencem a veure, no sé, a Badalona ja, la Conreria, o no sé com es diu, quan comencis a veure que es crema, es incendia, nosaltres quan veiem Collserola que es crema, es incendia, què farem aleshores?
1: Ostres. Sí,
0: sí. Sí, però
1: no, és... No, és que nosaltres aquest matí hem pujat a Tiana, que hi fa poc que va haver-hi un foc, vull dir, el nostre nebot gran i viu, i hem estat allà, i en Ferran ens ho comentava, diu, escolteu-me, jo no havia vist mai un foc tan a prop, diu, i acollona, Diu, perquè a més veus el bosc tan sec i tan brut. Ara ha sortit un per TV3 que diu que fa 12 anys que estan mirant de netejar un bosc. 12 anys.
2: 12 anys.
1: No. I que estan, vull dir, fent uns processos, estan mirant, però que clar, que van una mica tard.
0: La burocràcia.
1: Una mica tard, 12 anys.
0: Això és la burocràcia.
3: La burocràcia.
0: Això és la burocràcia que ho acaba alentint tot. Mireu, deixem de parlar dels polítics i parlem de nosaltres? Sí? Us sembla una mica? Heu sentit a parlar de... Ja no sé si dir-la, si dir-li moviments, moviments, cultures... el FOMO i el JOMO, no? El FOMO seria la cultura de la productivitat permanent. Faig coses i no paro i encadeno una amb l'altra, la sensació de que he d'estar permanentment fent alguna cosa perquè si no, no puc parar. És aquesta, no? La idea. Això seria el FOMO davant del que seria la pràctica del JOMO o el HOMO, que seria el plaer de perdre's coses.
2: El plaer de?
0: Perdre's coses. És a dir...
3: Renunciar-les, de dir, en lloc d'anar aquí...
0: Sí, de parar, aquí, de parar... Sí. O el que seria l'slow i el food, no? El fast i l'slow.
3: Sí.
0: El fast i l'slow, que es va posar de moda amb el tema del menjar, el fast food i l'slow food. Doncs això vindria a ser el mateix, però una mica en l'actitud davant de les coses. Vosaltres, amb quin diríeu que us identifiqueu més d'aquestes dues tendències? Amb el FOMO? Amb els dos? O cap dels dos?
2: No, jo en cap dels dos.
0: No?
3: Jo potser sóc una mica d'aquestes d'estar tranquil·la i no m'agraden les aglomeracions, m'agrada... sóc molt jo, vull dir, sóc molt tranquil·la.
2: Però tu perds coses?
3: Més del que aparento. Aparento que estic a molts llocs i normal... I no, sóc... Anem a mirar, per exemple, un tema amb les redes socials, no?
0: Xarxes,
3: tothom està a totes les xarxes socials. Jo també. però no em veuràs mai penjant ni fer coses. Per si alguna vegada tinc algun interès, però això d'estar contínuament, haig d'anar aquí, haig d'anar allà, hi ha un concert, hi ha una... No.
0: La sensació d'estar super, hiperconnectat a tot, absolutament. No,
3: m'agòbia.
0: Val, tu series més del Jomo.
3: Totalment.
0: Val. Ana Maria...
1: És que, si et dic la veritat, no ho havia sentit mai. Això havia entrat, la notícia, per saber què era. Jo és que, com és a més, les paraules en anglès, vull dir, les trobo... Bueno, és igual, deixem-ho estar, sí, perquè seré d'un altre problema d'aquest país.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
1: Aquest és un altre problema d'aquest país. Jo sí que és veritat que cada cop que em faig més gran no m'agrada perdre'm coses. Em dóna la sensació... Jo tenia un tiet que deia que li quedaven... dos telediarios i, a més, eren en blanc i negre. I jo no ho entenia. I ara ho començo a entendre una mica. No per agobiar-me, però sí que em sap greu perdre'm coses que em criden l'atenció, la inauguració d'una exposició, una obra de teatre, un concert... Vull dir, i em sap greu que a vegades... Oi, ja no estic a temps de veure aquesta exposició. Em sap una mica
0: però
1: de greu.
0: Però tens la sensació com d'estressar-te?
1: No. Mana, per perdona?
0: Això, tens la sensació que això t'estressa perquè necessites
1: fer una cosa i l'altra? No, perquè no m'estressa. No m'estressa. Vull dir, faig el que m'agrada i sí que és veritat que la casa, si mai cau, no m'enganxarà sota.
0: Ja.
1: Això sí que és veritat. Vull dir, però sí, ja et dic, i com més gran em faig, penso que, bueno, que no sé com estaré l'any que ve i vull aprofitar el temps. I entenc que està molt bé quedar-te a casa llegint un llibre, escoltant música, que no es perd el temps ni molt menys, perquè la cultura la pots tindre a casa sense cap problema. Però sí que a vegades em sap greu haver-me perdut coses, però

0: novetats i una mica d'educació. Per exemple, jo abans deia, vivia al Pla de Sant Llorenç, on era joveneta, a mi només em deixaven baixar dos cops a Terrassa, en la qual cosa estava, diem-li, a part d'anar a la universitat i tal, però llavors totes les tardes me les passava estudiant, tranquil·la, o fent altres coses, no? Aleshores, ja estic acostumada d'aquesta manera a fer una vida molt... molt més cap a dins que no més cap a fora, ja et dic, malgrat la meva imatge, soc una persona... sembla, i parlo molt, però, però... només és una part, és un, com una mena de mirall que hi ha, i
1: la Lourdes està per darrere del mirall.
0: Vaig per unes altres bandes, sí.
1: Vosaltres us heu aturat en algun moment durant el dia a badar, per exemple?
2: A badar?
1: Sí.
0: Què entens sí. per badar? Mirar alguna cosa o simplement pensar somiar?
1: Re, quedar-te fixada en un punt, badar, no, sense...
2: Mira, jo a vegades baixo a la platja, perquè clar, la tinc davant de casa, no? I m'estic allà mirant, mirant les onades, mirant els núvols que venen del Maresme, o mirant els núvols que poden venir de la serralada de Marina, les onades, és una relaxació... Vull dir, sí... Sí, és i inclús més a l'hivern que a l'estiu, a l'estiu està ple a la platja fins a altres sí, hores de la nit, tant. No?
1: Sí, sí.
2: Però
1: sí, sí.
2: A l'hivern que no hi ha ningú, que som quatre veïns que baixem una miqueta ximples a la platja, doncs la veritat és que sí, m'agrada quedar-me allà en silenci, només sentint l'aigua, sí, sí. Badant, badar m'agrada. Però també m'agrada badar per la ciutat, caminar per espais que no conec i badar. Correcte. Mirant l'aire, una façana, no sé... Sí.
1: La necessitat de triar lliurement el que tu vols
0: sense
1: fer...
0: Pressió.
1: Exacte.
0: Sense
1: doncs
0: pressió,
1: és que no? La notícia és molt bo perquè en el titular posava que hi ha un esgotament col·lectiu, i això sí que és veritat, que es nota, no? I sembla que aturar-se és com un acte revolucionari. Doncs escolta, fem una revolució.
0: Jo cadascú, vull dir, jo crec que ha d'anar fent, quan parles d'això del camí, jo per exemple camino cada dia, procuro caminar com una hora, i últimament entrar per aquests carrerons de Sant Cugat i sola, perdonin les meves amigues, però jo ni amigues ni històries, a mi m'agrada anar sola amb la meva
1: idea. Mira, això també ho faig jo i sola, com una mussola, la mar de gust. Ho hem de deixar aquí, senyores. Moltíssimes gràcies per tota la vostra col·laboració. Que tingueu un molt bon estiu.
0: Molt bon
2: igualment,
0: estiu.
2: Igualment, bon estiu per totes.
1: Adéu-siau.
2: Adéu-siau, una abraçada.
1: Igualment.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: 100 anys de vida donen per molt, i si no que li ho preguntin al nostre personatge d'avui. Marxem fins al Prat de Llobregat amb Jonathan Marín i Manolo Gol. Jonathan, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui el Manolo i jo fem una excepció i sortim dels estudis del Prat Ràdio per anar a la casa del nostre protagonista d'avui i capbussar-nos en la seva història. Una història que de moment és de 100 anys. Sí, 100 anys, ho heu sentit bé. Així ràpidament, va estar molts anys treballant a la Cera, pioner a Terlenca, expert en gestió industrial i pública de l'aigua i de l'energia i fundador de la comunitat d'aigües subterrànies del Delta del Llobregat. Així, ràpidament, per fer un resum de la seva llarga trajectòria. Sens dubte, un gran currículum, però també en el seu impacte aquí a la nostra ciutat hem de destacar la seva vessant esportiva, ja que va ser el fundador del Club d'Escacs del Prat i és, evidentment, president honorífic d'aquesta entitat. Manolo, déu-n'hi-do el protagonista que tenim avui, eh?
2: Sí, sí. Muy buenas tardes, Jonathan. Pues sí, es un honor conocer al señor Joan Marcé. Ahora dialogaremos con él, pero es una eminencia dentro de nuestra ciudad y del SCAT.
1: Doncs anem a saludar-lo, en Joan Marcé, que ens ha acollit molt amablement a la seva llar. Molt bona tarda, Joan, i gràcies per obrir-nos les portes de la seva casa.
3: Moltes gràcies per venir i per fer aquesta pica d'entrar més dient d'entrada qui és el que jo he fet a la vida, que no sé d'on t'ho heu tret, però sí,

0: no me'n recordava, però està escrit, perquè tinc un llibre, gràcies a Déu, que el vaig començar quan tenia 95 anys i el vaig acabar quan en tenia 97, perquè són 1.200 pàgines amb 2 quilos de pes. Per tant, això ja és dir una coseta important. I la veritat és que estic molt content d'haver fet un llibre, perquè la memòria, en els 95 anys, jo que la tenia, jo diria, perfecta. Però, en canvi, avui en dia hi ha moltes coses que, com ara m'havia passat amb el David García Indurany, que no me'n recordava del nom. Però això no vol dir que el tingui present. Però tinc present la imatge, però moltes vegades em falta la veu.
1: Joan, com arriba vostè al Prat? Com dèiem, va néixer el 1926 a Torredembarra, però tota la vida vostè l'ha fet aquí, a la nostra ciutat. Com arriba aquí al Prat?
0: Jo vaig arribar... Em van fer el Prat. És a dir, jo estava en l'estació, vivint ja a l'estació del Prat, quan l'estació del Prat només tenia el pis inferior. El segon pis no existia. És a dir, que al davant d'això, que teniu aquí els relats, aquest pis que jo vivia, que era el de dalt, no existia. Però quan va venir el moment en què el pare el van posar, abans de venir el Prat, ja el van posar a l'estació de... hauria de remar per hora. És l'estació, abans d'arribar a Saragossa, allà va anar a viure el pare i la mare. És a dir, que jo, de fet, em van fer, podríem dir, el Prat i Saragossa. I llavors, quan va arribar el moment, van dir, bueno, i escolta, i on que portarem aquest criu? Que hi ha arribat a 100 anys, però que llavors no se sabia, això. I com te'l portarem? I llavors vam dir, home, el millor de tot és anar a Torredembarra. Per què? Perquè la mare era de Torredembarra. I perquè Torredembarra, en el 1900, no tenia cap analfabet. Tots els estudis estaven pagats. Per això vaig néixer a Torredembarra.
1: Quan comença? Quan crea el Club d'Escacs del Prat i per què?
0: El Club d'Escacs va venir pel senyor Amadeu Requesens, que era un mestre que hi havia a l'entrada de la Rambla. I aquest metge estava casat amb la senyora Cèlia, i la senyora Cèlia no va tenir fills. Llavors l'home aquest, fins ara no venia enterat, era un gran jugador d'escacs, amb diner, d'escacs, de cartes, però amb diner. Però estava en el Prat. I aquest senyor va portar, i ho va portar molt bé, gràcies a la seva senyora Cèlia. I la veritat va ser que quan jo vaig entrar, que era un marrec, doncs m'hi vaig trobar bé amb ell. I vaig anar agafant la mala idea de dir els escacs a sobre. Que els escacs tenen una cosa primordial. El que juga a escacs sap aprendre com és la vida. Perquè no sempre guanya el que és millor. No hi ha empatades, no hi ha bufetades, no hi ha res. És un joc noble, que només depens de tu mateix. Quan perds, que un dia o altre perds, doncs quan tu perds, tu te'n ressents, però t'has d'aguantar. I això no passa amb els jugadors de futbol. Quan arriba un i li dona una patada, l'altre s'hi torna i es defensa i li vol tornar a matar i tot. Són uns desastres, això. Els deports, que vosaltres dieu que sou de deports, tots els deports tenen uns vicis seculars. Els escacs no. Els escacs és un noble i és un deport ciència. I això és molt.
1: Ja que parla d'això, vostè ha dit en alguna ocasió que els escacs t'ensenyen que no pots culpar ningú dels teus propis errors. Això, aquesta filosofia de vida, com l'ha ajudat en el dia a dia?
0: Això, d'això, l'agrada dir, això ha sortit aquí a casa sense donar-me'n compte. Però sí que és veritat, eh? Els escacs tenen aquesta cosa que ensenyen a viure. Ensenya com has de viure. I en canvi, no tenim local en el Prat per poder subsistir. Això no ho perdono jo a ningú.
2: Això l'anava a comentar jo. Com és que no, el Club d'Escacs del Prat no té un local propi?
0: No té local propi. No n'hem tingut mai. I en aquí ho trobareu, hi ha un moment que dius, hem anat en diferents llocs per fer el Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs no ha abandonat mai. Cada any ha sigut el campionat d'escacs, etcètera, etcètera. I és més, jo de gran, una vegada em van jubilar i em feia campionats internacionals, o sigui, el Benidorm, el de Salou, el del d'allò, tot això jo anava a... M'encanta jugar als escacs. I perdia, però me resignava, perquè deia, me cago en Dios, avui m'ha tocat perdre, però jo he posat i disfrutat jugant amb aquest individu. Me cago en Dios, si em torno a trobar... Però això és una cosa verbal, interna. Els escacs és aquesta concepció remodela com has de viure.
1: I els escacs són el secret d'aquesta llarga vida que vostè té?
0: Jo, en quant a la vida, t'haig de dir que... l'exemple és el David, del que vosaltres havíeu, David, amb exercici indolent. Aquest pobre nano va morir als 32 o 33 anys. I va estar, pues, campionats a Holanda, sobretot, que va tenir una noia jugadora d'escacs a Holanda que havien tingut. Però sempre ha estat escaquista 100%. O sigui que no puc dir que els escacs donin vida, perquè tinc l'exemple del David. Però sí que puc dir que la vida me l'han donat els pares i jo he intentat dominar-ho, perquè quan vosaltres sabeu, cada 10 morts que arriben als 100 anys, només hi viu un home i viuen 9 dones. Per tant, hi ha una defecció d'aquí, que dius, què passa aquí? No passa res. És que els homes no han sabut fer la vida que haurien d'haver fet. Però no ho dic que els escacs donin més vida, és al revés. Jo he vist jugadors d'escacs que s'han mort jugant escacs. Per tant, vol dir que també, si falla el cor o una cosa, no és culpa dels escacs. Els escacs no valen ahir.
1: Vostè, si no m'equivoco, ha destacat també en l'àmbit autonòmic perquè ha jugat un torneig oficial amb 97 anys. El 2023, si no vaig errat, va participar en un Open Internacional d'escacs a Torredembarra, no?
0: Ah, de Torredembarra sempre. I aquest any estava apuntat perquè ells em volen que sí que vagi cap allà per dir, digue't, avui tenim aquí entre tots nosaltres, perquè, escolta, aquest torneig internacional de Torredembarra no és broma, hi ha 150 jugadors. Per tant, vol dir que és un torneig de prestigi, no? Mm-hmm. Dit d'una manera diferent, abans, fa 5 anys enrere, a la província de Tarragona hi havia més de 40 tornejos internacionals. Avui només en queden 10. I entre els 10 hi ha el de Torredembarra. I què he fet? Doncs que el de Torredembarra, que abans no arribàvem a 100 jugadors, ara es passem a 150 com facilitat. Per què? Pues, per aquesta cosa... Que hi ha un maneig en tots els deports d'això. El poder dels escacs menys. Però també hi ha de sota mà qui dona diner en fulano de tal, perquè que a la millor tenim el club Equits que vol ser campió i llavors has de fluixar la mosca, perquè no, això no pots evitar, que també hi ha, encara que dius si no hi ha espectadors, doncs el preu de l'entrada no és el mateix. Però hi ha també la cosa de que el que ho porta, o bé aquell que n'hi ha. Aquí al Prat hem tingut una cosa excel·lent. Mai perdoneu, de vegades que m'agafi una cosa a l'altra. Hi havia el doctor Caselles, i el doctor Caselles també amb el doctor Badia es feien molt bé, feien tots dos, perquè ens deixaven els cotxes, tots obtenien cotxe, i deixaven. El doctor Caselles estava on abans hi havia el Cervantes, aquí, al pis de sobre, al primer pis, hi havia el doctor Caselles, i era metge especialista en cor. Aquest senyor tenia 8 fills. 3 noies del doctor Caselles han sigut campiones de Catalunya.
2: Ostres.
0: I de què li ve? Doncs pues ve del pare, perquè el pare els va ensenyar, el pare els va ensenyar... Jo em recordo que el doctor Caselles era un tio molt maco, però una mica boig, una mica boig. I recordo que estàvem a Barcelona, a Horta, jugàvem amb el contra l'Horta, i dic, que continuen, aquest home no ve. Ja eren quasi les 10 del matí, i tots estàvem a punt per jugar, i tot allò, aquest tio no ve. I al final va haver amb el cotxe que ve, que dic, ah, menys mal que ha vingut, no? Okay. Però pues aquell pobre home diu, la primera excusa que em dona, diu, escolta, em perdones, però és que la meva senyora ha tingut un criu a les 6 del matí. O sigui, per dir-te, la bogeria dels escacs, que tenint la senyora a les 6 del matí el seu, un fill, a les 10 jugava als escacs. És a dir, hi ha una, jo diria, un enganxament personal de tots els escaquistes que autèntics, que no trobo ni bé ni malament, sinó senzillament és un fet que m'explica, perquè dic, home, gràcies a Caselles perquè fas això, has fet això.
2: Estava parlant ara de les filles d'aquest senyor. Aquí al Prat, el millor jugador d'escacs és el David García?
0: No hi ha dubte, perquè és internacional. Això no hi ha hagut. Però sí que en canvi hi ha hagut en Jaume Palau Albet, que aquest és biòleg i llicenciat en ciències, en química, que aquest ha estat el que havia anat a Anglaterra a viure. Desafortunadament es va separar de la seva senyora, va tenir 2 nenes i va morir bastant jove a Arenys de Mar. El vam anar a visitar amb en... Bueno, és igual. I realment és de pena. Però l'ingeni d'aquell noi, sí, en vez d'agafar a la part de ciència, que és el que li va donar vida, hagués agafat els escacs com va agafar el Daniel,
2: David.
0: El David, automàticament, segurament que hagués arribat al mateix nivell. És a dir, jo considero que quan jugaven tots dos, deies, hòstia, pues escolta, que aquest tio... Sí, li donava pallissa, pallissa.
2: Sí, perquè el David va ser campió d'Espanya diverses vegades, veritat?
0: D'Espanya i de Catalunya. És a dir, el David García va ser per mi un escaquista. A més, jo el reconec i així amb la seva mare li vaig explicar i se'n va fotre por amb res, perquè és que tens un fill que, escolta, va morir, però allò de... amb el cervell rebentat. I tu dius, mare de Déu, com ho arreglarem, això, no? Però sí que el David García és un home que va tenir... Era molt internacional, era molt tot. Però, en canvi, tot el que tenia ell d'escacs, que s'havia posat a la seva feina. Tot el recull de llibres, etc., i de partides, la va donar al Club d'Escacs Prat. És a dir, hi ha un reconeixement per part del club de que aquell home va fer-ho tot, però que al final ens donava classes estant malalt i no podia aixecar ni el braç per aixecar una peça o un mural. Horrible, això és horrible, eh?
2: I de jugadors internacionals, vostè a qui considera els millors de tota la història?
0: A nivell nacional, internacional?
2: Internacional, de tots els països.
0: Bueno, a nivell internacional hi ha dos o tres persones que jo, per mi m'encanten. És a dir, jo, encara que no ho sembli, encara sóc un vell aficionat d'escacs. Perquè jo quan agafo i agafes el mòbil, doncs veig partides d'escacs que n'hi ha i de més. I jo m'entretenc. Quan veig aquella partida, un jugador dic, qui guanya aquí? Ell. Jo faig un contra. Però jo jugo també partides internacionals. El que passa que em guanyen sempre, però deixo d'estar. No les guanyo cap. I moltes vegades m'empipo a mi mateix a dir, hòstia, estàs perdent qualitats. Però és que arriba un moment, que tot el que és pensament, tant si és d'estudi com si és de joc, com els escacs, és, per mi és un joc, però no és un joc de pilota. Realment és preciós. És per tenir-lo present i que dones bé. Si tu dius, i després de morir no hi ha res. Jo penso, si després de morir pogués fer, jo portaria un tauler i tota la vida em posaria a jugar als cacs.
1: A mi m'agradaria que ens expliqués, ens ho explicaves abans de l'entrevista, no? El tema del nom del Club d'Escacs, que tenia d'origen Cervantes, el tema de la guerra. Explica'ns una miqueta tota aquesta situació que va viure també aquesta entitat.
0: Mira, abans amb això li haig d'agrair al senyor Casanovas, que era el que havia fundat l'agrupació artística literària Cervantes, que havia fet, no sé, funcions teatrals, tot era... tot posava tot l'interès al món i li haig de donar les gràcies. I quan jo vaig veure que havíem de ser Club de Ajedrez Prat, jo vaig dir, això no és. Perquè el senyor Requesens, que era l'amo que portava els escacs abans que jo, doncs també era una mica... Diu, fas bé, perquè, escolta, això... És que no em sona que havia posat Club de Ajedrez Prat. Llavors va ser quan ens van posar d'acord en el 60. I va poder ser l'any 60 perquè jo tenia relació amb un tinent coronel que era de la promoció d'en Franco, que vivia aquí en el Prat, que estava per la Terlenca, i aquest senyor, amb la relació seva, vam poder anar a trobar un senyor Oliveres del govern civil, i a l'hora de la veritat aquell s'encarregava de posar alcaldes al Prat. Al Prat i a tot arreu. I llavors amb aquell home ens va guardir i ens va dir, jo miraré de donar-vos el crit quan podeu posar Club d'Escacs Prat. I així va ser. Vam posar Club d'Escacs Prat gràcies a la intervenció del Clemente Gil Vidal, que és el tinent coronel que teníem al Prat. I seria... O sigui, si tot es fa en aquest país per les amistats que tens. Si no hi ha amistats, no hi ha...
1: Gràcies per obrir-nos les portes de la teva casa i que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que heu tingut i perquè ho heu portat aquí per ensenyar. Realment m'ha encantat. M'ha encantat i m'ha agraït. Aquest pobre xavalet d'aquí és curiós, eh? Ho agraeixo molt, de veritat.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. I ara al Connectats tornem a Terrassa perquè hem de parlar de salut i concretament de medicina regenerativa. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquesta qüestió amb el doctor Miquel Utzet, especialitzat en aquesta disciplina. Bona tarda.
4: Bona tarda, doncs estem amb el doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet i especialitzat en medicina regenerativa i precisament per parlar d'aquesta temàtica. Doctor, què tal, com estem?
5: Ah, molt bé, bona tarda.
4: Doncs expliquem una mica, no?, així grans trets i de manera que ho puguem entendre tots, què és exactament la medicina regenerativa.
5: Bé, la medicina regenerativa d'alguna manera va començar amb el descobriment, sobretot, del funcionament de les cèl·lules mare del cos humà. Probablement a finals del segle XX, principis del segle XXI. A partir d'aquí es va començar a entendre una mica per sobre com feia el propi organisme per regenerar els seus teixits. I amb aquesta activitat que té ell de regenerar els seus propis teixits és amb el que ens basem amb la medicina regenerativa per intentar regenerar els teixits que estan malalts, per dir-ho així.
4: I què podríem dir? Com es diferencia aquesta medicina dels tractaments més convencionals? De quina manera podem diferenciar-ho?
5: En el camp que treballo jo, que treballo sobretot en temes de dolor, d'artrosis, de lesions tendinoses, etc., d'alguna manera la medicina més convencional el que fa és utilitzar antiinflamatoris, calmants, rehabilitació, i al final, si no hi ha manera que hi hagi una regeneració espontània, doncs cirurgia. I amb la medicina regenerativa nosaltres el que intentem és que l'estructura es curi, és dir, estem intentant estimular la pròpia capacitat de l'organisme per curar-se perquè ell ho faci, d'alguna manera, perquè hi ha moments que, encara que no entenem exactament per què, ell no és capaç de regenerar aquell teixit, per les raons que sigui, i llavors nosaltres el que intentem fer és estimular aquesta situació fisiològica perquè ho torni a fer.
4: Quan parlem de regenerar teixits, no? Estem parlant de crear un teixit nou, no?
5: Sí, clar. A partir de les cèl·lules mare, que és el que fa l'organisme, és a dir, quan nosaltres ens fem una ferida en la pell, aquesta ferida primer sangra, després fa una costra, aquesta costra genera unes substàncies que es diuen factors de creixement, i aquests factors de creixement faran que totes les cèl·lules del voltant siguin capaces de regenerar de nou aquest teixit que ens hem fet la ferida. I això passa a tots els nivells de l'organisme, per dir-ho així, no? I no només en la pell, que nosaltres això ho veiem molt clar, sinó que a l'interior de l'organisme també està passant això mateix, no?
4: I d'aquesta manera el cos es repara, podem dir, no?
5: Ah, això mateix. Es repara ell mateix, perquè això ho fa cada dia. El cos es repara contínuament. Contínuament tenim petites microlesions que l'organisme repara sense que nosaltres mateixos no ens en donem ni compte. El que passa que, ja dic, no entenem encara exactament per què, possible que hi hagi un desequilibri entre la capacitat d'inflamar-se o de fer-se mal i la capacitat de regenerar, que hi ha lesions que no s'acaben de regenerar. Llavors, aquí és aquestes, és on nosaltres podem estimular de nou el teixit a partir de les pròpies substàncies del pacient perquè aquest organisme torni a regenerar el teixit afectat.
4: Parlem una mica de quines lesions o malalties es poden tractar o quins són els casos més habituals que us arriben a la vostra consulta.
5: Habitualment a la consulta arriben artrosis, sobretot, artrosis amb gent de qualsevol edat, arriben lesions, sobretot, d'espatlla, arriben lesions als tendons, als genolls, al tendó d'Aquiles, principalment lesions de tipus mecànic, per dir-ho així, no? I aquestes lesions doncs es poden reactivar a partir de tractaments de medicina regenerativa que s'obtenen de la pròpia sang del pacient. És a dir, que nosaltres no utilitzem cap substància fora del propi pacient, sinó que l'únic que fem és, a partir d'una extracció de sang del pacient, concentrem les substàncies que fa servir aquest propi pacient per donar ordres de regenerar els seus teixits, i llavors el que fem és infiltrar en el teixit que volem que regeneri i que l'organisme es posi en marxa per regenerar el teixit de nou.
4: És inevitable la cirurgia o...
5: A veure, és evitable fins a un cert punt. És a dir, hi ha un moment que la degeneració d'una articulació del genoll, per exemple, és tan important que llavors un tractament de medicina regenerativa ja no té capacitat de regenerar-la, sinó que necessitem que hi hagi una quantitat de cartílag determinat per poder dir o per poder pensar que amb el tractament que farem allò regenerarà. Però és cert que hi ha vegades que hi ha gent que arriba a la consulta i li has de dir, escolti, tal com està aquest genoll, nosaltres ja no podem fer res i això ha d'anar bàsicament a la cirurgia.
4: Clar, molta gent, potser no, això de portar una pròtesi o passar pel quiròfan, potser no els acaba de fer el pes,
5: sí,
4: no?
5: Sí, moltes vegades passa això, que et deixen a consultar perquè li han dit de posar una pròtesi, no té ganes de posar-se-la per tots els efectes que comporta, i llavors nosaltres fem una valoració mitjançant una ressonància magnètica i amb els anys d'experiència que tenim fent aquest tipus de tractament, i a partir d'aquí podem decidir si realment podem fer un tractament de medicina regenerativa o no. Hi ha moments que hem de dir que no, hi ha moments que hem de dir que sí. Llavors, depenent del tipus de lesió, es pot fer un tractament més suau o un tractament més potent, depenent de la lesió que veiem en la ressonància magnètica.
4: De quins tractaments podríem parlar? Quins hi ha actualment i en què consisteixen?
5: Com?
4: De tractaments. Quins podríem parlar que hi hagin actualment en aquest sentit i en què consisteixen aquests tractaments?
5: Bé, sobretot tractaments de genolls, que és on hi ha més conflicte, genolls, turmells i, ja dic, i lesions tendinoses de tendó d'Aquiles o de vegades de tendons a nivell dels isquiotibials o de les espatlles, sobretot, que són els que són més freqüents a la població. Aquests són bàsicament els que podem tractar, és a dir, sempre fent prèviament una valoració. Habitualment, els tractaments que es fan amb tendons i amb estructures musculars, aquests acostumen a ser sempre molt eficaços. El tractament d'articulacions, has d'escollir bé a qui li has de fer tractament i a qui no. Això sí que ho has de tenir molt en compte. És a dir, no pots fer tractaments a tothom, perquè no tothom té la situació per poder-se regenerar, sinó que has de valorar exactament fins a on la pot tenir i a partir d'aquí decidir si fas un tractament o no el fas.
4: Quan es parla de medicina regenerativa, també sovint sentim alguns conceptes com, per exemple, el PRP o plasma ric en plaquetes. Què és exactament això?
5: Sí, plasma ric en plaqueta és precisament un dels primers tractaments que es va començar a fer en medicina regenerativa en aquest nivell. Plasma ric en plaqueta consisteix en extreure sang del pacient i llavors, mitjançant una centrífuga, concentrar el màxim de plaquetes amb un plasma. Llavors, quan tens les plaquetes, normalment de plaquetes en tenim habitualment unes 200.000 per mil·límetre cúbic, els humans, en general, de mitjana. Quan nosaltres concentrem aquestes plaquetes, som capaços d'obtenir un plasma que hi hagi sobre unes 400.000. Llavors, aquestes plaquetes, se'ls hi afegeix calç, fan que s'exprimeixin i a dintre les plaquetes hi ha aquests factors de creixement que són els que donaran totes les ordres als teixits del voltant perquè es posin en marxa el mecanisme de regeneració. Llavors, plasma ric en plaqueta, el que fem és això, és extreure sang del pacient, centrifugar-la i concentrar les plaquetes, activar-les, que es diu, i llavors amb aquest plasma s'infiltra el teixit que volem regenerar. Però això és el tractament potser més suau dels que hi ha de medicina regenerativa, perquè a partir d'aquí també podem utilitzar el que se'n diuen les citoquines. Citoquines serien factors de creixement i citoquines estan en els glòbuls blancs. Llavors seria concentrar les plaquetes més als glòbuls blancs i obtenir les substàncies d'aquestes dues cèl·lules humanes concentrades també per activar més aquesta regeneració. I finalment el que podem fer és intentar obtenir una petita porció de cèl·lules mare de sang perifèrica del pacient juntament amb les citoquines i juntament amb els factors de creixement i llavors tenir unes cèl·lules activades, unes cèl·lules mare activades perquè puguin donar les ordres necessàries per regenerar aquell teixit. Però això depèn del tipus de lesió que trobem.
4: I bueno, suposo que molta gent es pregunta, clar, el pacient doncs, és impacient, no? I suposo que sovint espera resultats immediats. Quant de temps podem dir que necessita l'organisme, el nostre organisme, per començar a notar aquest procés de regeneració?
5: Habitualment, quan fas un tractament de medicina regenerativa, has de fer 3 tractaments seguits, normalment un cop per setmana. Durant aquestes 3 setmanes el pacient ha d'estar com convalescent de l'articulació o del teixit que es tracti, i després del tractament habitualment es dem entre 3 i 4 setmanes perquè estigui més o menys convalescent, perquè això no és un procés antiinflamatori ni calmant ni res de res, és un procés de regeneració, i el nostre organisme per regenerar necessita un temps determinat, no? Ell no regenera així de cop, sinó que ha d'anar creant teixits, ha d'anar generant cèl·lules noves, ha de crear vasos nous, ha de fer terminacions nervioses noves, i tot això requereix aproximadament, jo diria que entre 3 setmanes i un mes. A partir d'aquí, aquest procés regenerador pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos. És a dir, no és que s'acabi en el moment en què el posem i al cap d'un mes ja s'ha acabat. No. Aquest procés es posa en marxa i tot el procés regenerador es va fent més lent després, però pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos en regenerar aquest teixit.
4: Uh-huh. Hi ha possibles contraindicacions o riscos davant d'un tractament com aquest?
5: A veure, amb el tractament en si no, perquè habitualment el medicament, per dir-ho així, és la pròpia sang del pacient. És a dir, que aquí no hi ha res més. L'únic risc que pot haver-hi és a l'hora d'aplicar el tractament, doncs, que l'apliquis bé, que punxis bé el genoll, o que punxis bé el teixit que toqui, que no provoquis un hematoma, però a banda d'això no hi ha cap altre risc, perquè, ja dic, la medicació en si és del propi pacient, no és una medicació sintètica, diguem.
4: Mm-hmm. I no sé si tothom pot beneficiar-se d'aquests tractaments, o depèn de quin perfil de persona.
5: En principi sí, és a dir, si una persona, quan es fa una ferida externa, se li cura, vol dir que els seus mecanismes de regeneració estan funcionant. Funcionaran més lents o més ràpids, depenent de l'edat que tingui el pacient, això és cert, però si té aquesta capacitat de regenerar qualsevol ferida que es faci, també té capacitat de regenerar un teixit intern, perquè vol dir que els mecanismes estan funcionant. Ara, l'edat condiciona per descomptat la rapidesa o l'efectivitat d'aquesta regeneració. Mm-hmm. Però tot i així, clar, habitualment quan té un pacient amb artrosi de genolls, acostuma a ser un pacient que ja té una edat determinada. Vol dir que i els tractaments funcionen molt bé, vol dir que en principi no hi ha una contraindicació especial ni ningú que no pugui fer un tractament d'aquest tipus.
4: Ja per acabar, ràpidament, doctor, clar, hi ha molta gent que diu que conviu amb dolor des de fa anys i, bueno, i ho atribueixen a que es fan gran. Què els hi diríem a aquesta gent?
5: Bé, jo els hi diria que hi ha aquesta possibilitat de que aquest dolor es pugui controlar, perquè, ja dic, la intenció de la medicina regenerativa és curar el teixit. En canvi, habitualment, el tractament convencional el que tracta de fer és pal·liar el dolor amb els antiinflamatoris o amb els calmants, o amb la clínica del dolor, al final, diguem, anul·lant una mica el propi teixit o les pròpies terminacions dels teixits. En canvi, la medicina regenerativa el que busca és curar aquest dolor perquè tu puguis tornar a fer de vida normal sense dolor i sense que tinguis necessitat de prendre res, cap altre tipus de medicament.
4: Molt bé, doncs, doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet, i especialitzat en medicina regenerativa. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats i fer-nos 5 cèntims sobre aquesta especialitat.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.
6: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
7: Clar, no són Andrés. Vull la cançó de Nueva York del Bad Bunny.

0: doncs, a l'última secció del Connectats d'avui i en l'àmbit de la cultura, hem tornat a convocar la Maria Sempere, que és editora de Les Hores, que ens acompanya un parell de cops l'any per saber de les novetats, i com que ara s'acosta l'estiu, estem a punt d'acabar aquest curs. Necessitem recomanacions per endur-nos de vacances, per emportar-nos i gaudir del nostre temps de relax. I com sempre, la Maria, doncs, està disposada a facilitar-nos doncs aquestes receptes literàries, que acollim amb els braços oberts. Maria, com estàs?
1: Hola, doncs molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: Entrem en matèria i anem a conèixer els títols que ens proposes des d'aleshores per aquest estiu. Comencem pel primer dels títols, que és Una treva que no és pau, d'una canadenca.
1: Sí, és Una treva que no és pau, és el darrer llibre que hem publicat de la Miriam Tapes. És una autora que nosaltres adorem moltíssim. A l'editorial aleshores hi hem publicat 4 títols d'ella: Les tristes recances, Que no s'apagui la flama, Una bondat complicada, i aquest que ara publiquem, Una treva que no és pau. I en aquest cas, bueno, és una autora que té una particularitat, que és que va néixer en un poble menonita fins que tenia 18 anys. Els menonites són com els amis d'aquest antidesenvolupament tecnològic, etcètera, etcètera. I quan té 18 anys, ella es desentén absolutament de la comunitat, de manera que totes les seves novel·les estan marcades per tota una reflexió al voltant de la llibertat individual, les tries, les opcions personals, no? I en cada llibre, no?, se'n va, doncs, cap a una temàtica relacionada amb el tema de la llibertat individual. En aquest cas, el que fa és una mica diferent dels altres, té una base com més autobiogràfica. Aquesta escriptora, malauradament, va tenir una germana i un pare, val?, que ella era gran i ells eren grans, un i després l'altre es van suïcidar, es van treure la vida, val?, de manera que el que fa en aquesta novel·la, val?, que no té res a veure amb això, però això també és el rerefons d'aquest passat que ella va tenir tant al poble menonita com la relació amb el seu pare i la seva germana. Aquí intenta ella contestar una pregunta, perquè figura que la conviden a un festival literari a Mèxic, i ha de contestar la pregunta de per què escriu. I en intentar contestar aquesta pregunta de per què escriu, ella comença a rememorar i a mirar una mica el seu passat. Té una base autobiogràfica, però és una autora que, tot i que miri aquest passat, val?, sempre té un punt molt, un to irònic, molt divertit, i tot ho fa com molt bonic, no? Al final ella el que explica és que la seva germana, quan era més jove, val?, molts anys abans de que se suïcidés, tenia una depressió, i ella va marxar a fer un viatge, la nostra protagonista, per tota Europa amb el seu, no?, ella tenia 18 anys, amb el seu nòvio, un plan hippie, no?, donant voltes, estem parlant dels anys 90 o així, per tota Europa, i aleshores allà ella comença a escriure a la seva germana, no?, intenta escriure cartes, no? La germana li diu, bueno, sobretot si tu marxes, escriu-me, perquè ella està molt deprimida a casa. I ella li diu, d'acord, jo t'escriuré, però tu viu, no? És una mica com un pacte que fan una mica amb la seva germana. De manera que, quan ella intenta contestar el per què escriu, rememora i en recorda aquestes cartes que li va escriure a la germana. Són unes cartes en les que explica totes les seves peripècies per Europa, molt divertides, però sobretot, mentre ens explica tot allò que li va passant, no?, aquestes anècdotes, ella també va reflexionant sobre què és allò que ella la connecta amb la vida, i que de fet és, no?, en el seu cas, escriure. De manera que en el rerefons hi ha una reflexió que ens interpel·la a tots nosaltres, en el sentit de què és el que a nosaltres ens connecta a la vida. Cada persona ha de trobar el què, no? Potser algú trobarà la jardineria, m'invento, algú trobarà la música, doncs ella troba aquest escriure. De manera que és una novel·la amb una base autobiogràfica, moltes, hi ha també cites literàries, però és molt bonica, no?, en aquesta reflexió al voltant de què ens connecta a la vida i què li dona sentit.
0: Déu-n'hi-do. La Maria, quan ens explica aquests llibres, ens venen ganes d'agafar els llibres i començar a llegir, no?, la història. El que passa és que ara no és el moment. Per això deixem aquí els títols com a suggeriment, i anem per un altre. Un altre que és Tries invisibles, que aquest no necessita de traducció perquè és d'una autora catalana, oi?
1: Sí, aquesta és la tercera novel·la original en llengua catalana que publiquem aleshores. L'any que ve farem 10 anys, és a dir, que només hem publicat, aquesta serà la tercera, és a dir, ens costa molt trobar autors que ens encaixin, que pensem que porten alguna narrativa diferent, alguna reflexió interessant, amb un estil propi. Hem rebut molts manuscrits, però realment ens costa molt triar. En aquest cas sí que hem decidit precisament publicar aquestes tries invisibles és un recull de contes en el que l'autora el que fa és apropar-se a diferents personatges, val? Molts d'ells, aquells personatges que considerem persones una mica invisibles, no? Gent gran, gent sola, no? S'apropa a tots ells i els posa davant de realitats que els és molt difícil d'assumir. De manera que veurem com aquests personatges trien les pròpies opcions, no?, per intentar encarar la realitat que els ha tocat viure. I aleshores són uns contes molt emotius, molt commovedors, amb unes reflexions de fons molt, molt vitals en relació també una mica a aquest sentit de la vida, no? I aquestes persones, no? I aquestes possibles, aquests impulsos de vegades, no? Dels que ens sentim menys orgullosos, no? Dels que potser amaguem, que no confessem, però que són inherents a l'ésser humà i que molts de nosaltres els tenim, no? De manera que totes aquestes persones davant de realitats complexes veiem com reaccionen potser de manera no tan previsible, no? Tal i com ha de fer un conte, no? Un conte realment ha de fer un gir, no? I deixar-te una, no? Fer-te aquesta reflexió final, no? De dir, ostres, què ha passat aquí, que m'està dient aquesta autora, no? I ja aconsegueix precisament endinsar-se en aquest món d'emocions, de percepcions, de concepcions de la vida, doncs encara aquests, com deia, aquests impulsos dels que segurament ens sentim menys orgullosos, però que hi són, no? En tots nosaltres d'una manera o altra. I al final tothom ha de triar, no tria les pròpies mecanismes o intenta trobar les pròpies tècniques per encarar de la millor manera, no?, i més feliçment la vida que té al davant.
2: Doncs aquí un grapat d'històries, no una única història amb un sol protagonista o un personatge central, sinó que són diferents contes. Anem per una altra de les propostes, La gàbia de les tempestes. Aquesta també fa bona pinta, no?
1: Aquesta és la Gabriela Ricciniti, que és una autora brasilera. Nosaltres l'hem publicat en català i ha guanyat un premi molt important del Brasil. I en aquest cas és una història com molt amb una trama molt interessant, us passareu molt bé a l'estiu, i és la història de... Són dues noies que es troben només els divendres a la nit en un autobús que fa la ruta a la nit, surt a les 12 de la nit, té un horari ben estrany, des de la capital, no? una capital d'una ciutat de Brasil, fins al món interior de Brasil. Una de les nostres protagonistes viu a 2 hores i l'altra a 2 hores 30. De manera que elles es troben cada divendres perquè totes estudien a la capital i se'n van al cap de setmana a casa seva, no? Tornen a casa. De manera que aquestes dues noies que només es troben a les 12 de la nit en aquest autobús des de la capital cap a l'interior del Brasil sorgeix una relació entre elles dues, no? S'enamoren, bueno, tenen una relació en aquest, només dintre d'aquesta gàbia de les tempestes, que és com es titula aquest títol, no? Dintre d'aquest autobús. Que al cap d'un temps de fer tot aquest trajecte, el que succeeix és que passa un fet inesperat, que l'heu de llegir per saber quin és, que fa que aquesta ruta s'interrompi. De manera que la relació entre aquestes dues noies, com que només es trobaven allà, no es torna a reprendre, es perden la distància. Estem parlant dels anys 90, no hi havia mòbil, no hi havia internet com per trobar-te. De manera que aquestes dues noies es perden la pista l'una a l'altra. Passen els anys i quan una d'elles ja té 50 anys, en aquest cas s'ha casat amb un senyor, ha tingut un fill, té una mica de crisi matrimonial amb aquests 50 anys, llegeix en una revista una article que li aboca moltes coses d'aquesta noia, no?, de qui es va enamorar quan ella era jove, i intentarà veure si la pot retrobar. De manera que és tot aquest... Bueno, llavors l'autora el que fa és barrejar aquest passat amb aquest present i intentarem descobrir realment què va passar amb cada una d'elles. De manera que la història també, en el rerefons, és una reflexió sobre, en aquest cas, un primer amor, la petjada que deixa un primer amor, però també una reflexió sobre la memòria. És a dir, fins a quin punt la memòria, no?, que al final és la que ens ajuda a configurar, no?, qui som, no?, al final recordar també et fa una mica... La teva identitat, qui ets avui, també forma part de qui has estat, no? Encara que, evidentment, tenim una memòria selectiva, etcètera, etcètera, no? Però també, de vegades, la memòria pot ser un refugi, no? On nosaltres no vivim al present, sinó que vivim en un món passat que ja ha passat i que no és el present. I aleshores és una reflexió també al voltant de tot aquest tema. És una novel·la que crec que us atraparà molt, fa molt d'estiu.
2: La història és molt xula.
1: Sí, és molt xula.
2: És molt original, no?
1: És molt original. I en aquestes reflexions de fons, no, com sabeu, aleshores sempre ens agrada aprofundir sobre certs temes que també ens interpel·lin personalment i que ens facin reflexionar, de manera que és una història que us mantindrà molt atrapats, no?, a veure què passa o què va passar, i alhora, no?, aquestes reflexions, no?, que sempre està bé pensar sobre un mateix, no?, i sobre quin ha estat el propi camí.
2: Molt interessant, eh? Aquesta m'agrada molt, la
1: la trama, no?
2: Sí, està xula. Un minutet per una última recomanació, que tu dius que això fa molt d'estiu.
1: També fa molt d'estiu, sí. Aquesta és una que vam publicar fa una mica més, la vam publicar a principis d'aquest any, però està tenint molt bona acollida pels llibreters, pels lectors, per això us la volia recomanar, i es titula La comunitat, de Nika Norlin, ella és una autora sueca, i en aquest cas ens explica la història, també té... en aquest és una història com més coral, hi ha molts personatges, val? Però principalment seria la història de l'Emily, que és una noia, més o menys en temps actual, que viu a una ciutat de Suècia, i està molt, té uns 30 anys i està molt estressada per la vida que porta, no? Té moltes feines per és periodista, té moltes feines per arribar a final de mes, ningú no l'acaba de fer fixa i comença a tenir com atacs d'ansietat i angoixa. Aquest fet fa que agafi una tenda de campanya i se'n vagi a acampar a la muntanya per intentar desconnectar. I quan està allà, descobreix un grup de 8 persones molt diferents, molt estrany, que estan junts, i dedueix que viuen junts, que són com una comunitat, perquè ara mengen sols, ara pesquen, ara sembla que ballen al voltant del foc, i aleshores comença a intentar apropar-se, sobretot al més jove d'ells, que és un noiet de 15 anys que curiosament camina com una mica enrere de la resta, i a partir de la coneixença d'aquest jove comença a intentar a conèixer aquest grup, i l'autora el que fa és explicar-nos per què cada una d'aquestes persones ha acabat formant part d'aquesta comunitat, quina és la seva motivació per acabar vivint allà, perquè, com deien, són persones molt diferents, però alhora l'Emily, quan els coneix, també comença a qüestionar quines normes fan servir, qui mana, qui no, i és una reflexió sobre allò que diem tots, no? Me'n vaig a la muntanya i ho deixo tot, no? Fins a quin punt es repliquen, no? Només pel fet de ser éssers humans i d'interrelacionar-nos, no? Hi ha certes dinàmiques que s'acaben...
2: Que no podem fugir d'elles.
1: S'acaben replicant. I aleshores és una reflexió sobre també els propis límits, els papers que s'assignen, els rols que s'assignen, fins a quin punt assumim aquell paper que se'ns atorga, fins a quin punt de vegades petites decisions incrementals acaben conformant una realitat que potser no era la desitjada, de manera que en el rerefons també té molts temes, no? Que sobre aquesta reflexió, no? De què perdem o què guanyem desconnectant-nos de la vida en societat i anant-nos en el camp.
2: I potser si realment ens podem desconnectar.
1: Exacte.
2: Que aquesta és l'altra. Maria, no ens queda més temps. Desitgem que tinguis un bon estiu, que puguis desconnectar, tot i que has vingut al Connectats a explicar-nos totes aquestes opcions que tenim. Que vagi molt bé l'estiu i ens tornem a trobar el curs que ve.
1: Molt bé, moltes gràcies i molt bones lectures i bon estiu.
2: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

Amb aquestes propostes literàries per tenir, triar i remenar durant aquest estiu, posem punt final a aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà en tindreu més. Serà amb els continguts corresponents a dimecres. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Comencem un nou temps de jazz, un nou Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Jazz It és un programa que hem de reconèixer que no ajuda gaire a la situació de sequera que pateix la major part del país. I no, no és un programa que gasti aigua. És que, si cantar malament, desafinar o no tenir cap mena de gràcia a l'hora de tocar un instrument fa ploure, que no comptin amb nosaltres per solucionar la manca de pluja. Aquí tothom sona de la millor manera possible. Comencem amb Dizzy Gillespie, Sonny Stitt i Sonny Rollins, que a més ens porten a passejar pel costat assolellat del carrer, on the sunny side of the street. Per tant, de moment a Jazz It ni rastre de núvols.

Hem escoltat On the Sunny Side of the Street, amb Dizzy Gillespie a la trompeta i els saxos tenors de Sonny Rollins i Sonny Stitt. Hem començat amb ells perquè la setmana passada es va complir el centenari del naixement d'aquest saxofonista, Sonny Stitt, un músic que va néixer a Boston amb una sòlida formació musical, ja que el seu pare era professor de música i a més tenia un germà que era concertista clàssic. Sonny Stitt va participar al costat de Gillespie, de Charlie Parker, de Miles Davis i companyia en el naixement del bebop. I a partir de la segona meitat dels anys 50 va entrar en l'òrbita del productor Norman Granz, gravant a les seves discogràfiques i participant a les famoses gires que ell organitzava i que es titulaven Jazz at the Philharmonic. El disc en el que trobem aquesta versió que hem escoltat de On the Sunny Side of the Street és un producte típic de la factoria Norman Granz. I ara continuarem amb una altra gravació produïda per aquest personatge. Mantindrem a Dizzy Gillespie a la trompeta, però ara el saxo tenor és el de Stan Getz, que va néixer el mateix dia i mes que Sonny Stitt, el 2 de febrer, però 3 anys més tard. Fa, per tant, 97 anys. Aquí tenim a Oscar Peterson al piano i Herb Ellis a la guitarra i ens porten Exactly Like You.

Acabarem el primer bloc d'aquest jàsit d'avui amb una altra gravació de Norman Granz, en la que hi trobem junts els tres protagonistes d'aquests minuts inicials, Dizzy Gillespie, Sonny Stitt i Stan Getz. El disc es titula For Musicians Only, només per a músics, i es va gravar l'octubre de 1956. La peça que hem seleccionat es titula Dark Eyes.

Avui hem començat ja a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb gravacions fruit de les reunions de diversos solistes cèlebres. Seguirem en la mateixa línia, en aquest cas amb tres saxofonistes tenors, que són Oliver Nelson, King Curtis i Jimmy Forrest, que protagonitzen una sessió d'aquelles que s'anomenaven battles, és a dir, batalles. Eren unes batalles, òbviament, pacífiques, en les que cada solista intentava destacar per sobre dels altres. Aquest disc es titula Soul Battle i ens presenta la cara més desenfadada d'aquests tres grandíssims músics. Aquí teniu Blues at the Five Spot.

Oliver Nelson, Jimmy Forrest i King Curtis, tres saxofonistes tenors protagonitzant una gravació que es va fer el setembre de 1960. Ens hem fixat en un detall, però. King Curtis va morir l'any 1971, amb 37 anys, assassinat d'una ganivetada. En aquell moment, King Curtis, entre altres coses, era el director musical de la cantant Aretha Franklin i podem dir que tot li anava de cara. Diuen que els fets van passar a l'escala de l'edifici de pisos en el que vivia quan va trobar-hi dos joves consumint heroïna i els va voler fer fora. Un d'ells va treure un ganivet i el va ferir. El va ferir de mort. Tot i així, King Curtis encara va tenir temps d'agafar la navalla al seu agressor i ferir-lo també. La policia va detenir l'homicida quan va anar a curar-se precisament al mateix hospital en el que havien portat a Curtis, que quan hi va arribar ja havia mort. Això ens ha cridat l'atenció i li hem demanat al senyor Google que ens digués altres figures de jazz i blues que van morir de manera violenta, i n'hem seleccionat uns quants. Seguirem amb el trompetista Lee Morgan, que és un cas força conegut, ja que la persona que va disparar contra ell era la seva dona, de qui s'estava separant. I ho va fer, a més, a la porta del Club Slux de Nova York, on Morgan actuava aquella nit. La seva dona va aprofitar, quan ell va sortir al carrer a prendre l'aire, durant una pausa del concert. Lee Morgan ara ens diu: "This is the life", així és la vida.

0: Hello, Jazz It audience. This is Jean Toussaint, saxophonist. This is the station to listen to. They got all the great tunes. Check them out. Jazz It.
1: Estem escoltant, efectivament, Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ara passem del jazz al petit univers del blues per trobar-hi un harmonicista i cantant que també va fer mala fi. Es tracta de Sonny Boy Williamson primer, i aquí hem de dir atenció, perquè hi ha un Sonny Boy Williamson segon, també harmonicista i cantant de blues, i és molt fàcil confondre'ls. El primer, el que ens interessa avui a nosaltres, va néixer el 30 de març de 1914 a l'estat de Tennessee. El seu nom real era John Lee Williamson, i l'èxit li va arribar l'any 1937, quan es va establir a Chicago i va començar a gravar discos amb les discogràfiques de la ciutat. L'èxit va ser tal que es diu que el cantant conegut com a Sonny Boy Williamson II, de fet, es feia passar per ell, és a dir, era un usurpador de la seva personalitat, i no era l'únic. Sonny Boy Williamson I, l'autèntic, és relativament fàcil d'identificar en les seves gravacions perquè, a part del seu estil, tenia un defecte en la parla i vocalitzava malament. I això es nota clarament en les seves gravacions. El nostre heroi era una peça, diuen, de molt de cuidado. Li agradava la beguda, quan més forta millor, i perdoneu la manera de dir-ho, es veu que també li agradaven les dones, quan més desinhibides millor. Actuava sovint en prostíbuls, on no li importava cobrar en espècies. Va morir quan un marit desesperat, que havia descobert que duia banyes gràcies a ell, li va clavar un punxó de picagel al cap. Aquí tenim aquest personatge, Sonny Boy Williamson I, que ens porta Good Morning, Schoolgirl.

0: that I don't want to never hurt your feelings or either get mad.
1: Sonny Boy Williamson primer ens ha cantat, ens ha interpretat Good Morning Schoolgirl. I ara tenim un altre cantant, víctima també de mort violenta, que és Eddie Jefferson, que en aquest cas el podem situar no en el blues, sinó en el terreny del jazz més ortodox. Eddie Jefferson és un dels creadors de l'estil vocalist, que és aquell estil que consisteix en posar lletra a composicions de jazz escrites inicialment per a ser peces instrumentals. Fins i tot s'adapta lletra també a les parts improvisades que podem trobar a les gravacions d'aquestes cançons, amb la dificultat que això comporta. Eddie Jefferson va morir tirotejat des d'un cotxe el dia 8 de maig de 1979, quan tornava a casa seva després d'una actuació. Es va acusar un ballarí que havia treballat amb ell un temps enrere i que l'havia fet fora, però en el judici no es va poder provar i va ser absolt, de manera que el crim va quedar sense resoldre. El grup Manhattan Transfer han anomenat a Eddie Jefferson sovint com un dels seus referents. Ara Jefferson ens porta Janine, un estàndard del jazz modern escrit pel pianista Duke Pearson.

0: this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en aquesta edició de Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, edició que sembla una versió radiofònica jazzística dels programes sobre crims que s'han posat de moda a la televisió i en alguns diaris. I seguim amb Jackie Beard, famós com a pianista, però que era un multiinstrumentista. Tocava fins a 7 instruments, a part de ser compositor i arranjador. Jackie Beard va néixer a Boston i, exceptuant les extenses gires que feia, el seu centre d'operacions es va moure sempre entre aquesta ciutat, capital de Massachusetts, i Nova York. Algunes biografies el defineixen com un músic capaç de tocar jazz modern sense oblidar determinades característiques del jazz clàssic, encara que la seva feina al costat de personatges com Charles Mingus, Eric Dolphy, Booker Ervin o Roland Kirk ens el podrien situar perfectament dins del terreny de l'avantguarda dels anys 60 i 70. Jackie Beard, a més, també va exercir una tasca docent molt important. La seva mort és un misteri. L'11 de febrer de 1999, amb 76 anys, el van trobar a casa seva amb un tret al cap. No hi havia signes de violència, ni de robatori, ni s'havien forçat portes o finestres, però tampoc hi havia cap pistola ni arma de foc.

El quartet del saxofonista Sam Rivers amb Jackie Beard en el piano ens han interpretat Downstairs Blues Upstairs en una gravació de 1965. I de Jackie Beard, passem a Jaco Pastorius, el geni del baix elèctric, que es va fer famós mundialment com a membre del grup de jazz-rock Weather Report i que va mantenir també una carrera en solitari tan interessant, eclèctica i original com curta, ja que Jaco ens va deixar només amb 35 anys. Patia un trastorn bipolar agreujat pel consum de drogues i alcohol i va morir a causa de les ferides rebudes en una baralla amb el porter d'una discoteca, que és una manera ben trista i podríem dir fins i tot ridícula de morir per un personatge dotat de la genialitat que ell tenia. Us hem portat un disc gravat en directe en una gira pel Japó l'any 1983 en format de big band, una big band que anava a nom de Jaco Pastorius. Una big band amb una sonoritat i una instrumentació, com sempre, marca de la casa. Alguns dels músics que intervenen són Randy Brecker, trompeta, Bob Minzer, saxo tenor, Toots Thielemans, harmònica, o Othello Molino, que toca l'steel drum, que és aquell instrument melòdic de percussió metàl·lic que és originari del Carib i que té una sonoritat molt particular i molt identificable. Escoltarem un blues que es titula Fanny May i que el canta Jaco Pastorius mateix en una faceta força, força desconeguda.

0: Hi, I'm Jimmy Haslip from the Jeff Lorber Fusion, and you're listening to Jazz It.
1: Acabarem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i ràdio nacional d'Andorra, amb el trompetista Chet Baker, la mort del qual, a causa de la caiguda des de la seva habitació d'un hotel d'Amsterdam als Països Baixos, mai s'ha qualificat obertament d'assassinat, però donada la seva condició d'heroïnòman i els deutes i els problemes que teníem amb els camells, sempre s'ha sospitat que ho podia ser. Chet Baker ens portarà Loverman, i si tenim temps encara escoltarem un fragment de la peça Bright Size Life, que dona títol al disc que van gravar l'any 1975 el guitarrista Pat Metheny, Jacob Astorius i el bateria Bob Moses, una obra mestra de joventut. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, producció, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs, no es destacant altres incidents. Ja tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs, 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud i també al punt de Montmeló amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona en sentit sud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs, l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació, que diem nosaltres, horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
5: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
6: El flanc esquerre, que és el flanc que s'havia començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, i ara estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera. Estem en les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament, la resta de Catalunya té altres incendis.
1: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660, entre la Bisbal i Calonja, i la GI-B-6612, entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Precisament, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
8: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs del seu compliment.
7: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals falleres i amb foc. La silvicultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
9: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar a veure si podia traure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers. Te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. I a l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. N'hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit, aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
10: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les 3 xemeneies al paral·lel i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual centre d'emergències ubicat al carrer Lleida i hi incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
10: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
11: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellvé.
12: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
13: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
12: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
14: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
15: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
1: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
16: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
17: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
16: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'Albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació, al neerlandès Hartman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
18: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
1: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la Segona Federació. García ja va disputar més de 200 partits, va disputar, deia, més de 200 partits amb la samarreta blanquiblava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
19: Volver a l'Espanyol con lo que ha sido para mí como futbolista, pues bueno, disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
1: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
20: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'Hospi. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador, Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que dos dies després del seu cessament, aquest increment sí que es va autoritzar.
21: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los tres inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
20: Sant Nicolás lamenta també que dues setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
22: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
23: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
22: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Joves amb ofici.
9: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
8: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
9: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
11: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sant Manat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'Onada de Calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar 1 o 2 graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en els titulars, els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat, el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan. Explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És l'urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. I no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys. Gràcies, Joan. Gràcies, Sergi. Fins després. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
5: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada, és detectar primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer intervencions més d'urgència seran aquestes, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les escenes d'extinció. I després, si, com deies, en un mig termini, evidentment sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin.

0: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
1: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi dels propers dies, eh? Nosaltres, o sigui, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pel grup bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. I aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat. D'entrada, els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglats, que ho estaven en aquest sector, i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs, d'entrada, han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo. Si no hi hagués hagut res gestionat, doncs haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com et deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risa caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? Aquest núvol es va acabar desfent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc amb cremar. Quan troba franges gestionades, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
0: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
2: Hola, molt bon dia.
0: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran sent dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
2: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es

0: mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi ha hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines de Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
0: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementen l'accidentabilitat, no? Ahir vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. Amb tot l'àmbit del bany, recordem, hi ha hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents, amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent. Mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament. Mirem la senyalització, com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
0: Els operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens puguem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagin, menys incendis s'hauran de pagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Com més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
3: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la 4ª competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
4: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent, on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la 20ª de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per 2 temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, 4 lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
5: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido, mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre ha mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, miro el partido del básquet, miro también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de 2 temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
6: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit. Aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
7: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
8: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
7: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la 5a edició del 27 al 29 d'agost amb una 20ena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. El còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sant Manat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. El gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, ha parlat de la feina feta fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
7: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
6: De seguida tornarem a connectar amb diferents punts dels incendis i pendents d'una actualització que ha d'arribar a aquesta hora. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
8: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
6: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber quin temps ens espera avui amb més calor. Lluís Miquel Pérez, bon dia. Explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, aquesta calor molt intensa i, de fet, en aquests moments, temperatures que són escandalosament altes són barbaritats les que tenim. En el cas de l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà, al voltant del Cap de Creus, a hores d'ara, 32-33 graus de temperatura. Però és que, per exemple, a Portbou no s'ha baixat dels 33 graus aquesta nit passada. Per tant, una passada. Un ambient molt assolellat, per altra banda. Encara queden les restes de fum d'aquests incendis que ens han anat afectant les últimes hores i dies a molts indrets del país, però en general el cel no comporta núvols importants aquest matí. Alguns que s'aniran passejant entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, però poc destacables. Aquesta tarda, dos elements a tenir en compte. El primer, la calor. La calor encara més intensa que ahir a les comarques, sobretot de l'interior tarragoní, de les de Barcelona i de les de Girona. Per exemple, el Vallès, gran part del Pla de Girona. També l'interior del Camp de Tarragona, 40 graus o més. També 40 graus a la Ribera d'Ebre o cap al Pla de Lleida, 40-42, de fet. I segon element a tenir en compte, algunes tempestes que apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida aquesta tarda, que sobretot el que portaran és força vent. Per tant, molta atenció amb els incendis provocats per llamps i després per aquestes ventades molt seques que hi haurà. N'estarem molt pendents a la xarxa.
6: Doncs en hora punta també ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Endavant, Sílvia, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i, per tant, si us expresseu cap a les zones dels incendis de l'Anoia, Sant Manat o la Bisbal, cal informar-se primer i evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les retencions als accessos sud, a la 2 a Sant Vicenç, a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, a la B23 aturades per accedir també a la Diagonal amb problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Just i Esplugues, i a la C32 amb aturades a Sant Boi. A la part nord destaquem les retencions a la P7, a Parets i Barberà, i també les aturades a la C17 a Mollet i la C33 i la C58 per accedir a Barcelona, com a les seves dues rondes que presenten força mobilitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Bon dia.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Així doncs, un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que les flames saltessin canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
10: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
6: Ens connectem ara mateix amb el centre de comandament dels bombers que s'ha instal·lat a Sant Manat, on l'inspector del cos, Eduard Martínez, compareix en directe per actualitzar l'estat de l'incendi. L'escoltem.
11: Nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però doncs al voltant d'unes 200 hectàrees, i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, unes 240 efectius, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
12: El que més preocupa és quins punts són, i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
11: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en la segona ona de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix, doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
12: S'espera vent avui?
11: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar a component sud-oest.
13: Com tenim els nuclis de Caldes, que estaven més afectats, la zona del Farell?
11: Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres bàsicament hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem, doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment, i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prota intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
12: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions que creieu que avui podreu estabilitzar aquest foc?
11: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè, bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat, i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem, doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos, i intentarem, doncs, qualsevol conat, doncs, ser molt contundents per a parar-ho. Si de cara al vespre, doncs, les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o si els focos secundaris no en generen molta intensitat que puguin generar els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
14: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui, i quantes dotacions?
11: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir. Estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius.
14: I del nombre d'hectàrees?
11: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà agents rurals.
13: Aeris ja s'han incorporat o estan per
11: comprar? Aeris s'han incorporat. Sí, aquests nous conats, bàsicament, és el sector central del que seria el Flandret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre.
15: És terme de Caldes,
11: no? És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldes secament.
15: Però Gallifa no
11: entra.
13: Pel que fa al Flandret, que es temia que pogués avançar més direcció cap a Sant Feliu de Codines, es pateix encara?
11: Es pateix encara bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foc secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora capacitat d'extinció.
12: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
11: Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector ara per ara més crític i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
13: Gràcies.
11: Sí.
6: Aquesta és la darrera hora de l'incendi de Sant Manat que acaba d'informar-ne Eduard Martínez, que era el cap dels bombers, on continuen treballant, ens explicava, 70 recursos i 240 efectius. S'han cremat aproximadament unes 200 hectàrees i els esforços avui passen per controlar que no hi hagi represes fora del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo, tot i que els bombers no veuen del tot clar que pugui ser avui per les condicions meteorològiques. El punt més crític, allò que més els preocupa ara mateix, és que les flames, el foc, arribi a la urbanització del Farell. On ja s'han aixecat totalment els confinaments, en tot cas, és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació, aleshores seria de 4.000 hectàrees. Tornem, doncs, a connectar amb la Pobla de Claramunt, on hi tenim els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Joan, bon dia, explica'ns.
16: Dia i mig, sol.
17: Bueno, ens trobem aquí a les Garrigues, en aquesta urbanització de la Pobla de Claramunt, que ha estat una de les més afectades en aquest incendi de l'Anoia, que ha cremat unes 500 hectàrees. Com dèiem, aquest incendi ha cremat no només vegetació, sinó que fins i tot ha arribat en alguns habitatges, i un d'aquests habitatges afectats ha estat el del David. Bon dia.
16: Bon dia.
17: Vostè és veí d'aquí i el seu jardí ha estat afectat i se li han cremat alguna vegetació. Com va ser rebre l'avís d'aquest incendi?
16: Pues bueno, jo estava a Igualada, em va avisar la dona i ràpidament vaig decidir venir. Vaig decidir venir i gràcies a dos veïns d'aquella zona i un del meu carrer i jo que ens vam quedar aquí i amb les mangueres anàvem sufocant els jardins perquè no s'estenguem més. I inclús vam saltar 6 o 7 terrenys perquè no quedava ningú, bombers ja estaven saturats i anaven cap allà. I bueno, passar tota la nit aquí, anar remullant i per sort va ser una cosa ràpida i ja està, però bueno.
17: Abans ens comentaves que veure aquestes imatges després d'haver estat tota la vida aquí, que vas venir quan eres petit, com ha canviat de la percepció el veure aquestes terres cremades, calcinades, i també part de casa teva?
16: Bueno, ara encara ho estic assimilant. Estic en procés d'assimilar-ho.
17: Com ens comentaves també, s'ha cremat alguns arbres al teu hort que tenies aquí baix de casa teva. També com serà aquesta recuperació, què us han dit les fonts oficials i com heu de procedir?
16: No ens han dit res encara, no ens han dit res. Imagino que s'ha de passar temps, però bueno, d'això no crec que... No sé si ens ajudaran o no ens ajudaran, clar, no és una cosa principal. Per sort, les vivendes, tant el meu carrer com aquest d'aquí i el del darrere, que vam fer comprovar les cases, han estat els jardins i els horts que teníem. I ja està, ara pair-ho i ja està.
17: Doncs moltíssimes gràcies, David. Nosaltres seguirem aquí, a la Pobla de Claramunt, on, com dèiem, alguns habitatges han quedat calcinats i també molta part de la massa agrícola.
6: I això que planteges, Joan, aquest serà l'altre debat, el de les assegurances i què cobraran o no els damnificats per aquest incendi forestal. Gràcies, companys. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, aquí mateix, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar.
7: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
6: Mentrestant, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una màquina prohibida quan hi ha les circumstàncies que existeixen, que s'estan produint, que hi havia, vaja, Mont Carvajal.
18: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
19: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
18: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
6: I és que avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i també al Priorat. A Vinebre, per exemple, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat. A més, ho van fer-ho a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que, com us estem explicant, poden arribar a fregar els 44 graus. Per això, en aquest sentit, Protecció Civil recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
8: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
6: Una onada de calor que a vegades ens fa ser negligents, imprudents a l'hora del bany. Precisament ahir es va morir una nena de 6 anys ofegada a la tarda d'ahir, dimarts, a la piscina del complex esportiu Barri del Secat de Balaguer. Va ser a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona. I un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons ha informat en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Panic.
20: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
21: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
6: Sis minuts falten per arribar a 8:45. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en només 13 minuts. Leo Messi continua fent història en les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest Mundial, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat, per tant, completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació, el neerlandès Harman. És un defensa de 24 anys que arriba cedit pel Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat també al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, que és Àlex Calatrava. La primera edició dels Premis Dona i Esport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha guardonat fins a 6 referents vinculades amb el món de l'esport. Helena Fort, directiva del Barça, l'empresària Sònia Colomà, la periodista Mireia Vicente o l'esportista Araceli Segarra han estat algunes de les guardonades d'uns premis que volen reconèixer el talent, l'esforç i el lideratge de les dones que transformen l'esport des de diversos àmbits. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
22: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
23: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
22: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
0: Paraules noves que ja pots dir.
1: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
2: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
4: Ja està aquí, ja arriba carolé.
2: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
0: Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
22: La xarxa de comunicació local.
24: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten l'extinció dels incendis a Catalunya amb millors perspectives, però amb el context desfavorable del risc de foc forestal vigent arreu del país i en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització de l'última hora d'aquest foc.
25: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
6: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid, amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
8: Cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
6: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa tot just 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, la gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial, que han passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització d'última hora d'aquest incendi.
25: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
6: Doncs busquem més detalls sobre la darrera hora d'aquest incendi. Connectem tot seguit amb Sant Manat, on hi ha els nostres companys de Televisió de Sabadell, la Lorena Martín i en Josep Cullell. Josep, molt bon dia. Què ens pots explicar des d'aquí, des de Sant Manat, ara mateix?
5: Hola, què tal? Doncs estem aquí a Sant Manat, on just fa pocs minuts que hi ha hagut aquest canvi de torn dels bombers per continuar amb aquestes tasques d'extinció, que, com explicava el cap d'intervenció dels bombers, encara queda un dia llarg per endavant i que no saben si avui el podran tenir estabilitzat. De fet, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sant Manat, Montserrat Rueda. Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
5: Expliqui'ns una mica com s'està vivint des de dilluns fins avui tot aquest incendi que està tocant just aquí a la part nord del municipi.
9: La veritat és que s'està vivint amb molta angoixa i amb molt dolor, perquè per nosaltres aquesta part tan verda que ens caracteritza com a poble és molt i molt important per nosaltres. Però sí que hem de donar un missatge tranquil·litzador, perquè la veritat és que bombers i la resta de cossos de seguretat estan posant tots els mitjans que tenen al seu abast per poder estabilitzar i en el seu moment poder extingir definitivament aquest incendi.
5: El confinament va afectar també a alguna urbanització, no?, d'aquí a Sant Manat. Com està la situació ara mateix, els veïns, com ha ajudat l'Ajuntament a les persones que estaven afectades?
9: Bueno, el confinament era el que donaven les instruccions als ciutadans que estaven confinats, vull dir, no podia sortir de casa, i sí que vam haver de fer una evacuació d'un nucli disseminat que tenim molt voltant de bosc, o sigui, d'aguanta, i bueno, de moment tenim una família que hem de veure avui, amb la previsió que tenim, com actuarem a partir d'ara, però sí que l'hem hagut d'ubicar en un equipament municipal.
5: Confia que avui estigui estabilitzat, quin missatge li donaria a la població, no, especialment a aquesta propera als focus dels incendis?
9: Jo confio i espero i desitjo que estigui estabilitzat aquest incendi, però no podem saber. El que sí que sabem és que anem millorant i que cada vegada anem encaminats a que s'estabilitzi i puguem controlar aquest incendi. Però tenim una orografia molt complexa, la climatologia tampoc ajuda i el que ens estan dient els bombers és que tenim molts focus secundaris que fan que aquest perímetre no l'acabin de poder acotar de tot. Però jo crec que estem en bones mans i hem de tenir un missatge esperançador perquè anem a millor. Jo cada dia les xifres, tot i que s'ha cremat una miqueta més, però no s'està desbocant, ells ho van acotant i estan fent molt bona feina.
5: Ens Montserrat Roy, alcaldessa de Setmana, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
9: Moltes gràcies a vosaltres per informar. Gràcies.
5: Doncs ja ho sabeu, companys, les paraules de l'alcaldessa de Setmanat en aquest tercer dia d'aquest incendi d'aquest Setmanat, confiem que avui es pugui donar per estabilitzat.
6: Missatge esperançador el que ens dona l'alcaldessa de Setmanat. Gràcies, companys, des de Setmanat, des del Vallès Occidental. Ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on la majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'haurien aixecat, però només afecten encara uns 300 veïns que no ho estan que estan encara confinats, per tant, que no s'ha aixecat per ells el confinament. M'estic referint als veïns de la urbanització del Farell, aquests 300 veïns, però també alguns de Sant Sebastià de Montmajor, que, insistim, estan les dues coses al terme municipal de Caldes de Montbui. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim els companys de BOTV, en José Luis Pulido i l'Aina Ruiz. Bon dia, Aina. Què ens pots explicar tu des de Caldes de Montbui?
10: Bon dia, efectivament. Nosaltres ens trobem, però, també en el Setmanat, en el centre de control, perquè és on s'ha desplaçat l'alcalde per assistir a aquesta reunió que ha tingut lloc fa uns instants, on s'ha actualitzat la informació de com ha evolucionat l'incendi aquesta nit. I com bé comentaves, són dues les urbanitzacions de Caldes que continuen confinades. Nosaltres ens hem volgut acostar a parlar amb l'alcalde, l'Isidre Pineda, perquè ens explica una mica com ho estan vivint aquests veïns.
11: Doncs, evidentment, amb molta preocupació. La situació, és veritat que durant la nit ha estat positiva. S'ha aconseguit avançar sobretot en el front esquerre, en el flanc esquerre, que és el que afecta termes municipals de Setmanat i de Castellà, però aquest cap de l'incendi i aquest flanc dret, que és el que seria el terme municipal de Caldes, sobretot el que afecta el confinament dels veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, és el que de moment es posa més esforços per intentar anar perimetrant tot l'incendi.
10: Ens ho explicàvem fa una estona. Un dels principals motius pels quals s'ha confinat aquestes urbanitzacions és per evitar el desplaçament, oi?
11: Sobretot hem de tenir en compte que el barri del Farell està just a dalt de la muntanya i també Sant Sebastià de Montmajor. Hi ha una única via d'accés, que és la carretera que va des del càmping del Pasqualet fins a dalt al Farell. El que és molt important és deixar aquesta via lliure perquè les més de 70 dotacions de bombers puguin seguir treballant i, per tant, els hi posem fàcil una feina que està sent dura, però que està sent constant. Ara mateix s'estan fent el relleu de tots els equips de bombers. Ens han confirmat que més de 240 efectius estan treballant a terreny. S'acaben de rellevar ara mateix. Ja s'han activat també els mitjans aeris. Són 70 vehicles, 70 dotacions, més els vehicles de suport. Això sumat a tots els dispositius d'ADF, Protecció Civil, policia local, Mossos, que també estan a dalt a l'urbanització per assistir a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.
10: En aquest sentit, sabem que estàs en contacte amb aquests veïns que es troben confinats a les urbanitzacions. Explica'ns una mica com ho estan vivint.
11: Doncs, evidentment, doncs és una situació agradable, però i evidentment també estan passant molts nervis, cosa que entenem, però també estan col·laborant moltíssim, vull destacar-ho, estan seguint les indicacions que sempre s'estan donant des de bombers, estem en contacte constant, hem fet des d'ahir també algunes connexions amb ells per anar donant-los el màxim d'informació actualitzada. Avui a la una intentarem fer una reunió, ja hem pactat amb bombers, també perquè els mateixos bombers puguin explicar als veïns i veïnes que estan confinats quina és la situació. Evidentment, intentarem tenir-los informats de la mateixa manera que també estem informant a aquells veïns i veïnes que estan allotjats als diferents hotels de Caldes o fins i tot també a la residència Santa Susana.
10: Moltes gràcies, alcalde.
11: Gràcies, bon dia.
10: Us explicava una reunió que tindrà lloc aquest migdia.

0: I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit ja han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i de Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona en concret de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi exhaustiu per saber si hi havia punts a millorar.
1: El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
0: Les coses, sens dubte, pinten una mica més bé, però no ens podem relaxar perquè avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com totes aquelles activitats culturals relacionades amb les falles i amb el foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. Us ho estem explicant per activa i per passiva. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat també. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. És per això, és en aquest sentit, que Protecció Civil ens recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
0: I afegim que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
3: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia L9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem.

0: I aquesta cavitat, quina quantitat de formigó requereix?
1: El nostre objectiu i la nostra funció, en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
2: I avui també us expliquem que augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. Ens ho amplia la Maite Polo.
3: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
4: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
3: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: I avui obrim la crònica esportiva parlant del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
5: Bon dia.
2: I de la gesta d'Argentina als vuitens de final.
5: Sí, s'ha classificat pels quarts de final amb un partit que els aficionats de l'Albiceleste trigaran a oblidar. S'ha classificat pels quarts amb una victòria per 3-2 sobre Egipte, i això que al minut 79 perdien per 2-0, però amb 3 gols en només 13 minuts van capgirar el marcador. Leo Messi va ser una vegada més artífex de la remuntada i continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el vuitè en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Aquest duel entre Argentina i Colòmbia completa el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 de la nit es jugarà l'accés a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafar en forma amb les renovacions i també els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Hartman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit pel Burnley anglès. Abans havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. A més, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava, el barceloní que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, pensa en objectius ambiciosos.
6: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
5: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar les ordres de Manolo González. El Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència a l'Hoquei Lliga Femenina, tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
7: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent, on la directiva proposava la renúncia a l'Hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute, i en no aconseguir-ho fa una passa al costat. La data límit per tancar la inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, El club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
5: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Trissino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. Al seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i un altre a l'Europeu. I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Laurana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
8: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou doncs, el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
5: Doncs moviments de mercat també en l'hoquei patins.
2: Perfecte, és el moment de comprar i vendre, no?
5: I tant, exacte.
2: Gràcies, vinga, Cristina, que vagi bé. I la cultura, amb un nom propi, dos, de fet, dos noms propis. Primer, el de l'escriptor Ramon Solsona, que rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'altre nom propi, el de Màrius Serra, que ha estat guardonat amb el Premi de Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat a l'ofici del llibre. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
9: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
10: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
9: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I la cinquena edició del Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos oferirà 3 dies de cultura per a totes les edats del 27 al 29 d'agost entre la Seu d'Urgell i Ripoll. És una crònica de Pirineus TV.
11: L'esdeveniment, impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris.
12: És una manera també de que la llibreria El Refugi participi activament de la Festa Major, que per nosaltres és important, i fer-ho doncs, aportant una mica un granet de sorra a través de la poesia.
11: La programació a la capital urgellenca començarà el 27 d'agost amb el músic Arnau Obiols i el poeta Martí Boada.
12: Hem acomodat un repertori bastant potent, no? des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, a la poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb 3 poetes més, Anna Pentinat, la Blanca Llum Vidal i la Ria Dueñas, que, per exemple, aquesta és l'últim premi a Madeo, a millor poeta jove del Principat de Catalunya.
11: L'acte final del festival tancarà amb l'actuació del grup Glosa Càustica.
2: D'aquesta manera, doncs, posem avui el punt final al Notícies en Xarxa del matí. Gràcies per l'atenció. Us esperem demà a les 7. I, sobretot, guardeu-vos de la calor. Adéu, adéu.
13: La Xarxa de Comunicació Local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 9. Notícies Badalona.
1: Què tal? Molt bon dia. Els parla Raquel Moreno. Cinc dones acusen l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, de presumptes agressions sexuals. Així ho ha avançat l'agència EFE, qui detalla que no consta cap denúncia formal per aquests fets davant la justícia del Marroc. On sí que s'ha obert una investigació és dins l'Església, el Vaticà, i per això López Romero s'ha apartat de les seves funcions. En un comunicat oficial de l'arcabisbat de Rabat, el cardenal nega els fets i assegura que no ha comès cap agressió, ni violència, ni assetjament sexual. Amb tot, afirma que col·labora amb la investigació i defensa la seva decisió d'apartar-se temporalment per no interferir en el procés. Detalla que no presidirà cap celebració pública ni intervindrà en cap activitat pastoral. També ha demanat als fidels de la diòcesi que afrontin la situació amb serenitat, tot indicant que de moment delega les seves funcions al vicari general. López Romero, de 74 anys, criat a Badalona i amb trajectòria vinculada a Catalunya, va ser nomenat arcabisbe de Rabat el 2017 i cardenal dos anys després. L'Ajuntament de Badalona destinarà 21 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar les plantilles de les escoles bressol municipals i de la futura nova llar d'infants Bugui Bugui al barri de Montigalà. El contracte ja s'ha licitat i tindrà més una durada de 3 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo 2 anys més. El nou contracte s'incrementa en 700.000 euros respecte a l'anterior i permetrà augmentar la plantilla de les 5 escoles bressol amb 5 educadores més, passant de les 26 a les 31 professionals. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. N'ha parlat la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera.
2: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no? Per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
1: I davant d'aquesta onada de calor, els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta. Des del Camp Martí i Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Subratlla tres mesures essencials: mantenir-se ben hidratat, buscar espais amb ombra i evitar les hores de més calor.
3: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
1: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-los, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i colors clars. En general, també recomana limitar l'activitat a l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, quan la calor és més intensa. I la línia 360 del servei de busos segalers queda afectat per obres a partir del 8 de juliol. El servei que passa per Badalona, Sant Fost, Mollet i Sabadell tindrà una parada alternativa, ja que la parada de l'avinguda Antoni Mauri Eures quedarà anul·lada i l'alternativa serà la parada de l'avinguda Antoni Mauri Amics. El servei es reprendrà amb normalitat un cop finalitzin les obres. Esports, la plantilla del Joventut Badalona per la Lliga Challenge comença a agafar forma per la temporada vinent. A falta de confirmació oficial, tot apunta que la base Júlia Rueda i la pivot Emma Tawali seran verd i negres en el retorn a la Lliga Challenge, una categoria que coneixen sobradament.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. Algú va dir que gran és tenir algú a la teva vida que et pugui fer somriure, fins i tot quan no està a prop teu. Ei, però això ja saps que ho fem junts. Quina és la teva?
1: Hola, Albert, felicitats pel teu programa. Voldria sentir Delilah del Tom Jones.

Delilah va ser l'èxit definitiu de Tom Jones, que feia poc que s'hi dedicava. L'anomenat Tigre de Gales, nascut el 1940, ho va aconseguir amb aquest dramón anomenat Delilah el 1968. Sí.

I Delilah explica la història d'un home que passa davant la finestra de la seva nòvia, que es diu Delilah, i la veu fent l'amor amb un altre paio. S'espera, i quan surt de casa, ella es riu d'ell a la seva cara. Ah, llavors això l'omple de ràbia i... ja us podeu imaginar com acaba la cosa. Per cert, que en el seu moment, quan estava de moda aquí fer adaptacions al castellà dels èxits internacionals, que jo sàpiga, ningú va versionar Delilah, ja sabeu que aquí ens agrada jugar amb les versions, hi ha una molt poc coneguda de l'orquestra Mondragón, poc coneguda i jo crec que gens afortunada. La lletra no té res a veure, parla de liftings, de cremes per la pell, de silicona...

0: No, no m'agrada gens aquesta versió al castellà de Dilaila, i mira que em cau bé Javier Gorruchaga, l'he entrevistat en diverses ocasions i fins i tot he treballat amb ell en Bolus. Dilaila! Dilaila! Forma part del seu àlbum Ellos las prefieren gordas, publicat el 1987. Curiositats, anècdotes que a mi m'agraden molt, dades, música, sentiments, aquí, al Coco.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Com ha fet en Miguel Ángel Muñoz des de Creixell, que ens diu: Buenos días, Albert. He oído tu programa especial sobre los vinilos que han formado parte de nuestra existencia. Gracias por ese programa. No solamente por la mecánica y títulos escogidos, que me han emocionado y que remueven todas nuestras neuronas y la boca del estómago. También por tus recuerdos compartidos en la adquisición de los vinilos y long plays, que era una de las cosas que a los jóvenes de entonces nos importaba muchísimo por tantas razones y tantas sensaciones que la represión de la dictadura no compartía y el nacionalcatolicismo tampoco. Te ruego que si vuelves a realizar algún programa más recopilatorio de vinilos, recuérdanos un poco de rock and roll como los Stones, los Creedence, etc. Un cordial saludo, Miguel Ángel Muñoz, desde Creixell. No hace demasiado que sonaron los Stones, y en cuanto a los Creedence aquí, porque yo los selecciono, porque me los pide algún oyente, han sonado siempre como si fueran la última novedad mundial. Escogemos hoy, por ejemplo, Fortunate Son, el hijo afortunado. Això és del 1969, va ser disc d'or dels Creedence el 1970 com a single. Els Creedence van publicar diversos long plays, però eren sobretot un grup de singles que a més els publicaven com a xurros i tots ells van ser supervendes. La cançó Fortunate Son s'ha inclòs a moltes bandes sonores. És una cançó antibèl·lica, hem de situar l'acció perquè explica els pensaments d'un noi que està sent reclutat per la guerra del Vietnam, i com que aquest noi no és ni fill d'un senador, ni milionari, ni militar, doncs ell no és un fill afortunat i ha d'anar a la guerra.

Midnight Sun. L'genial Creedence Clearwater Revival. Gràcies per escoltar-nos des de Creixell i per la teva proposta i per el teu correu, Miguel Ángel Muñoz.

I amb música de cine et preguntem quina és la teva banda sonora preferida. Només una, sisplau, tant si és un tema incidental, instrumental o cantat. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Gràcies a aquesta secció hem recuperat molts somnis viscuts davant la gran pantalla. Aquella fantàstica fàbrica de somnis en blanc i negre o en colors. Des de Tarragona, l'Àlex Arbera diu que la seva és Lawrence d'Aràbia. És una pel·lícula estrenada el 1962, britànica, dirigida per el gran David Lean, que va aconseguir 7 Oscars. La música la va escriure un altre dels grans, Maurice Jarre.

La música de Maurice Jarre, evidentment el pare de Jean Michel, un dels grans de les bandes sonores de la vella escola, no? Dels més bons. Per Lawrence d'Aràbia, del 62, la banda sonora preferida de l'amic Àlex Arbera, que ens escolta i escriu des de Tarragona. I des de Girona, l'Olga Vila coincideix també amb un correu electrònic. En aquest cas, l'Olga ens diu: recentment he tornat a veure les tres entregues de Regreso al Futuro perquè les veiessin els meus fills i m'ha encantat, a ells també. Posa'ns, sisplau, la cançó de la primera de Regreso al Futuro, la del grup Hugh Lewis and the News. I tant, amb molt de gust. A mi em porta també molts bons records perquè vaig poder organitzar una preestrena per als oients del meu programa el 1985, poc abans de que s'estrenés comercialment a tot arreu, i en un dels cines que estava catalogat com un dels millors d'Europa. Malauradament desaparegut, el Cinema Urgell de Barcelona, que va ser el més gran, amb la pantalla més gran i amb més capacitat. Tenia gairebé 2.000 butaques. Va ser un diumenge al matí del mes de novembre d'aquell 1985. I des d'Amposta, el correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, ens diu: bones, Albert, sóc en Juan Carlos Serret d'Amposta. Una cançó de pel·lícula que m'encanta i em dona un bon rotllo increïble és The Power of Love de Hugh Lewis, de la banda sonora de Regreso al Futuro. Per mi, les bandes sonores dels 80s i 90s són les millors de llarg. Gràcies per aquest fantàstic programa que sempre escolto per iVox des de la feina. Ah, doncs, saludem a tots els que estan treballant i que tenen de fons la sintonia d'aquest programa, que pots escoltar quan et vingui de gust i a qualsevol raconet del món a través dels podcasts que cada setmana trobaràs a les plataformes, per exemple, iVox, Apple, també a YouTube i a la majoria de webs de les emissores que l'emeten. I ara, una cançó que es diu igual en altres cançons que no tenen res a veure, The Power of Love.

The Power of Love. Ah, el poder de l'amor. Que quan funciona, resulta imbatible. Cançó principal de la primera entrega de Regreso al Futuro de 1985 per la banda de San Francisco, Hugh Lewis and the News. Banda sonora preferida de l'amiga Olga Vila de Girona i també d'en Carlos Serret des d'Amposta. I acabem aquesta secció dedicada a les bandes sonores demanant-te una vegada més que ens diguis quina és la teva preferida, instrumental o cantada, per correu electrònic. M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Diu aquest correu: bon dia, Albert, moltes gràcies per aquest programa tan especial que fas els dissabtes i diumenges. Bé, la majoria d'emissores l'emeten dissabtes i diumenges, però hi ha d'altres que l'emeten dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Algunes fins i tot diàriament. Amb la música ens retornes moments màgics de pel·lícules i cançons amb història. Amb aquesta veu tan cosi, cosi amb Z, no m'ho havien dit mai, això. I amb un toc de nostàlgia. Això sí, perquè la nostàlgia és revolucionària, va dir algú. M'agradaria deixar-te aquest escrit amb un fragment de la pel·lícula Los Puentes de Madison que el nostre Clint Eastwood va plasmar molt cert. Solo lo diré una vez. No lo había dicho nunca. Pero esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida. Sí, i a més la veu era del enyorat Constantino Romero. En el doblatge al castellà, esclar. Diu: de vegades les pel·lícules es poden fer realitat. Sí, però només de vegades, perquè no ens acostumem. Llarga vida al programa, una forta salutació des d'un poble de Lleida, Soses. La Mercè García Masgoret. Et sembla que escoltem una mica de la banda sonora? És molt maca, i a més, la va escriure el mateix Clint Eastwood, que també va protagonitzar i va dirigir la pel·lícula. Quina feinada, i que bé que la va fer. En aquesta ocasió també vaig poder organitzar una preestrena pels oients d'aquest programa a un altre dels cinemes històrics de Barcelona que ha desaparegut i que era preciós, grandiós. El cinema Novedades, al carrer Casp. Era 1996.

0: una de les cançons de culte del pop rock del company Jordi Novell. Algú va dir: envellir és com escalar una gran muntanya. Mentre la puges, les forces van disminuint, però la mirada és més lliure i la vista més àmplia i serena.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com ho portes, Coco? Mira, nosaltres a punt de complir 32 anys en antena. Quina cançó escolliries per la celebració? Ja és ben aviat, serà el pròxim programa. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'envia un correu l'Ignasi Abas, que ens diu: hola Albert, hace unos meses que me he enganchado a tu programa y aún no he escuchado una canción que poníamos mucho en las fiestas particulares de principios de los 70, y curiosamente, aunque su ritmo no invita a bailar, la bailábamos. Si la pones por la radio, como pasaba entonces cuando salió, creo que me sentiré rejuvenecer. Un abrazo, cocodrilo, y sigue así. La canción es Reserva India, creo que era de los Riders. Pues sí que ha sonado en la història d'este programa, però és veritat que ara fa molt de temps que ja no sonava. És una cançó de 1971, el líder de la banda, Paul Revere, nascut a Idaho, el 1958, ens va fer... El que passa és que va ser pràcticament un one hit wonder, dels Riders no hem tingut més notícies, però aquest va ser un tamarro.

Reservation, Reserva Índia, tot i que el títol complet és The Lament of the Cherokee Reservation Indian. És a dir, el lament dels indis xeroquis de la reserva. Bueno, la curiositat és que Paul Revere, el líder dels Riders, va escriure aquesta cançó després que el seu cotxe fos atrapat per una tempesta de neu i fos acollit per un grup d'indis xeroquis que el van ajudar, i els hi va dedicar aquesta cançó. Gràcies per recordar.

hacernos sentir más jóvenes, despiertos, optimistas y enérgicos, e incluso animarnos a asumir riesgos y perseguir nuestros objetivos. Gracias, Joan Baeza. Salutaciones, Manresa. Un altre correu diu: apreciat Albert, em dic Lola, soc del 58 i quasi totes les cançons que poses al Cocodril Club em diuen alguna cosa. Mira, he canviat l'hora de dinar per poder seure i menjar tranquil·lament mentre escolto el programa. El meu grup preferit era Queen, quan no eren tan coneguts, i estava tan enamorada de la veu del Freddie Mercury que després del concert del 86 al Mini Estadi, recordo aquest concert, sí, el vaig perseguir fins a aconseguir el seu autògraf i també el de Brian May. Doncs et felicito, perquè això no era gens fàcil, eh? Una odissea. Diu, també he sigut fan del George Harrison, Rod Stewart, Elton John, dels Bee Gees, dels Eagles, dels Genesis, de Pink Floyd. Diu, bé, no acabaria mai i no et vull entretenir més. No, però tens bon gust, eh? I bona memòria. T'agraeixo immensament el programa que ens regales cada dia, i si puc demanar una cançó, i tant que la pots demanar, proposo el Don't Stop Me Now, que sempre m'ha donat ànims en els moments més baixos. Una abraçada de Lola Auger. Doncs amb molt de gust. A més, ja saps que en diverses enquestes i fins i tot estudis fets per neuròlegs i per experts científics han dit universalment que Freddie era la millor veu del rock. No.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

gràcies per als petits entrepans de moral d'amics que ens escriuen sense demanar res, senzillament per felicitar perquè els hi agrada el programa. Per exemple, en Joaquim Sisa, que diu: "Estoy escuchando la radio, son las 7 de la mañana y pones todos los singles de vinilo que ya tengo. Felicitat, Jaume Sisa." Ah, doncs mira, que jo pensava que ningú recordaria aquells meus primers vinils, perquè la majoria no han tornat a sonar mai, ni s'han reeditat, ni van ser gaire coneguts, alguns d'ells, en el seu moment. Ara, en Joan Josep ens diu: "Albert, ets la tricotomia de Plató feta ràdio i música." Ostres, això tampoc m'ho havien dit mai, nen. Diu: "Ho dic pel programa de música disco dels anys 80 que avui he escoltat. Matrícula d'honor." Vaja, moltes gràcies. Diu: "Tens domini del coneixement, valor per a projectar-lo i emoció per donar i per vendre. La tricotomia. Enhorabona." Abraçada de Joan Josep. "M'agrada Chanson d'amour de Manhattan Transfer." Fixa't que dius que estaves escoltant ara un programa que es va emetre ja fa bastants dies, bé, jo diria que setmanes, oi? I jo que sóc de la vella escola, que quan vaig començar la ràdio un programa s'escoltava només en directe, no hi havia cap possibilitat de recuperar-lo després, doncs sabies o et podies imaginar l'humor dels oients, si era de matinada, si era de nit, si era al matí, si era al migdia, si era a la tarda. Però ara això no ho controlem. Però bueno, és un privilegi que ens podeu escoltar quan us vingui de gust i a qualsevol lloc del món. Aquí està la teva.

Aquest va ser el primer èxit entre nosaltres de Manhattan Transfer, una formació fins aleshores relacionada amb el jazz, però també amb altres gèneres. En qualsevol cas, músiques de bon gust, de categoria. La que pots escoltar aquí, al teu coco, a punt d'arribar als 32 anys ininterromputs en antena. Moltes gràcies als habituals, als fidels i als que us aneu incorporant cada setmana. I especialment als que dediqueu un temps per participar, per proposar, com aquesta cançó que ens ha proposat en Joan Josep.

aquí ja ho veus, ja ho sents. No ens estem de res. Aquestes alçades ja. Ens encanta recuperar il·lusions, compartir emocions, reivindicar el valor del temps passat. I tot seguit, la meva especial d'avui, que no és com la majoria, així, lenteta, balada, tonteta, quan estic tontet. No, avui és molt, molt marxosa, però poc coneguda aquí. És del 1973 d'una banda anomenada Mott the Hoople. Hi ha algú que se'n recordi dels Mott the Hoople? Eren britànics, però, per exemple, David Bowie era un fanàtic de la seva música. El seu més gran èxit és la meva especial d'avui, All the Way to Memphis. Fins a Memphis. Espero que la disfrutis, Coco.

0: All the Way to Memphis. És divertida, eh? Fins a Memphis, els Mob the Hubble, des del 1973. La meva especial d'avui. I de moment us deixo amb una proposta que des de Granollers em fa la Sílvia Camps, que em diu: et vull dedicar una cançó a tu. Ah, sí? A mi? Diu, sí. D'una intèrpret que sé que t'agrada molt. De la Carly Simon, posa la que vulguis. Ah, doncs, per exemple, Let the River Run, Deixa que corri el riu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula Armes de Mujer, estrenada el 1989. No perdis la sintonia, Coco!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Cinc dones acusen l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, de presumptes agressions sexuals. Així ho ha avançat l'agència EFE, qui detalla que no consta cap denúncia formal per aquests fets davant la justícia del Marroc. On sí que s'ha obert una investigació és dins l'Església, el Vaticà, i per això López Romero s'ha apartat de les seves funcions. En un comunicat oficial de l'arcabisbat de Rabat, el cardenal nega els fets i assegura que no ha comès cap agressió, ni violència, ni assetjament sexual. Amb tot, afirma que col·labora amb la investigació i defensa la seva decisió d'apartar-se temporalment per no interferir en el procés. Detalla que no presidirà cap celebració pública ni intervindrà en cap activitat pastoral. També ha demanat als fidels de la diòcesi que afrontin la situació amb serenitat, tot indicant que de moment delega les seves funcions al vicari general. López Romero, de 74 anys, criat a Badalona i amb trajectòria vinculada a Catalunya, va ser nomenat arcabisbe de Rabat el 2017 i cardenal dos anys després. L'Ajuntament de Badalona destinarà 21 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar les plantilles de les escoles bressol municipals i de la futura nova llar d'infants Bugui Bugui al barri de Montigalà. El contracte ja s'ha licitat i tindrà més una durada de 3 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo 2 anys més. El nou contracte s'incrementa en 700.000 euros respecte a l'anterior i permetrà augmentar la plantilla de les 5 escoles bressol amb 5 educadores més, passant de les 26 a les 31 professionals. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. N'ha parlat la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera.
3: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no? Per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
2: I davant d'aquesta onada de calor, els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta. Des del Camp Martí i Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Subratlla tres mesures essencials: mantenir-se ben hidratat, buscar espais amb ombra i evitar les hores de més calor.
4: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
2: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-los, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i colors clars. En general, també recomana limitar l'activitat a l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, quan la calor és més intensa. I la línia 360 del servei de busos segalers queda afectat per obres a partir del 8 de juliol. El servei que passa per Badalona, Sant Fost, Mollet i Sabadell tindrà una parada alternativa, ja que la parada de l'avinguda Antoni Mauri Eures quedarà anul·lada i l'alternativa serà la parada de l'avinguda Antoni Mauri Amics. El servei es reprendrà amb normalitat un cop finalitzin les obres. Esports, la plantilla del Joventut Badalona per la Lliga Challenge comença a agafar forma per la temporada vinent. A falta de confirmació oficial, tot apunta que la base Júlia Rueda i la pivot Emma Tawali seran verd i negres en el retorn a la Lliga Challenge, una categoria que coneixen sobradament.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
7: 93 399 37 37.
6: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
7: 93 399 37 37.
6: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
8: Acceptem totes les targetes de crèdit.
9: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
0: El millor del Badalona Matí.
10: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El cabell humà té propietats naturals úniques. És lleuger, és resistent i fins i tot és capaç d'absorbir hidrocarburs. I per aquest motiu es pot fer servir per diferents usos. En aquest sentit, l'Acadèmia Premium by Lídia Casanova de la nostra ciutat s'ha adherit a Click Recycle, un projecte que transforma el cabell tallat en un recurs que és útil pel medi ambient. Avui ens acompanya la directora del centre, la Lídia Casanova. Què tal? Molt bon dia. Per descobrir quin és aquest ús i com es treballa aquest cabell tallat. El cabell, de fet, es recicla per fer-ne extensions, per fer-ne perruques, no? Això és sabut per la gent en general, no? Ara bé, que se'n puguin fer barreres flotants per absorbir residus al mar, això ja sorprèn més, no? Quines són aquestes utilitats que té el cabell tallat? El cabell que surt dels vostres centres.
11: Doncs sí, és una iniciativa de Click Recycle superinteressant, perquè el que fa és fa una espècie de mitjons bastant grans, els posa dins dels oceans i el que fa és absorbir els miniplàstics i els hidrocarburs.
2: O sigui, fa com una mena de xarxa,
11: sí,
2: amb el cabell.
11: Sí, és com que absorbeix. I nosaltres dins del nostre projecte educatiu, doncs una de les branques que toquem és la sostenibilitat, i quan la Valerie, que és la directora de Click Recycle, ens va trucar i ens va, bueno, va venir a fer una xerrada a l'escola, vam dir, ens hem d'apuntar, però ja. I realment els resultats que dona són espectaculars, perquè no només és el mar, també estan fent unes catifes per la part agrícola, que serveix per mantenir la humitat, perquè no surtin herbes dolentes, i aguanta molt més.
2: Que és un material completament natural, no? Que no contamina.
11: Que no contamina, al revés.
2: I que fa de malla, no? Exacte. Entenc. Com us va arribar aquesta proposta de participar a Click Recycle, no? Com veu conèixer l'entitat i des de quan hi formeu part?
11: Doncs nosaltres ja havíem sentit parlar d'ella perquè havíem vist diversos salons que treballen amb L'Oréal, doncs que estaven adherits, i vam trucar a la Valerie i li vam dir, escolta, que volem informació sobre això, ens agradaria que vinguis a l'escola, que expliquessis als alumnes doncs, què es fa, com li podem donar una segona vida a aquests cabells, i va ser acabar la xerrada i vam dir, bueno, ja, què hem de fer per estar dins d'aquesta associació i cuidar també el nostre planeta.
2: Però també veu ser proactius, en
11: totalment.
2: Aquest sentit, no us van venir a picar
11: sinó
2: que veu ser vosaltres.
11: Vam ser nosaltres.
2: Tinc entès que també té aplicacions això en l'àmbit agrícola,
11: sí.
2: No? Com ens deies, com el cabell pot tenir cura dels cultius? S'utilitza per mantenir humitat, deies?
11: Sí. Hi ha molt menys rec. De fet, la Valerie ens va explicar que quan ella era petita...
2: En temps de sequera, això és important.
11: Exacte. Quan ella era petita, vivia en camps de vinyes i els pagesos allà el que feien era posar cabell humà al voltant de les vinyes perquè els porcs senglars no s'hi apropessin. Llavors, a partir d'aquí, ella va desenvolupar un mètode...
2: Per l'olor, potser, també, o...?
11: Per l'olor. I doncs ha creat unes catifes, que és això, es posen a la terra, i el que fa és evitar que surtin males herbes i aguanta molt més la humitat de la sorra.
2: Clar, estic pensant, quina durabilitat té el cabell humà tallat? Vull dir, és un material que tu poses al mar o poses en un terreny i que acabarà sent absorbit naturalment, s'acabarà biodegradant?
11: És supercontaminant.
2: No, contaminant el cabell.
11: Sí,
2: ah, sí?
11: I per això s'ha creat aquestes formulacions... doncs per donar-li una altra vida.
2: És contaminant quan l'incineres o
11: quan,
2: és contaminant?
11: Quan es desfà.
2: Quan es desfà.
11: Les ungles i el que veus de les coses més... Sí. Contaminants que hi han.
2: Quants quilos de cabell doneu a Click Recycle cada any?
11: Bueno, nosaltres és una iniciativa que fa molt poquet que hem començat i, de fet, ara hem d'enviar la primera
2: remesa.
11: Sí, la primera remesa. Hem d'omplir 4 bosses bastant grans, però, bueno, nosaltres tallem els cabells a moltíssimes clientes cada dia, amb la qual no... Però no podem tampoc fer servir qualsevol cabell.
2: Això anava a preguntar. Tot el cabell tallat és aprofitable o
11: no.
2: Si és tanyit? No, si és...
11: Tot és aprofitable sempre i quan no estigui contaminat per plàstics, papers, el terra d'Estanet. Perquè un cop cau a terra, si hi ha altres coses allà, doncs ja no ho podem fer servir. Llavors, nosaltres tenim uns protocols que ho hem fet juntament amb els alumnes i abans de tallar ja escombrem perquè aquest terra estigui net i llavors són els mateixos alumnes els que agafen el cabell, el posen dins la... Bueno, és un sac de paper reciclat, i allà anem acumulant tot el cabell, i un cop al mes, més o menys, ens ho venen a buscar.
12: És aprofitable tant cabell tenyit com cabell canós, per exemple, qualsevol. Hi ha algun que estigui més ben indicat que un altre?
11: És igual.
12: Tant és.
11: Si el color... Si el tint no fa mal a la persona humana, doncs no farà mal tampoc després.
12: Com impliqueu els vostres alumnes en aquest projecte de sostenibilitat?
11: Doncs mira, per poder-los... perquè ells vegin la necessitat i formin part d'aquest procés com nosaltres volem, primer de tot hem fet que ells facin el protocol. Hem fet que ells en grups l'escriguin, quin és el pas a pas, quines són les eines que han de fer servir, com s'emmagatzemarà, qui trucarà a Clear Recycle perquè ens ho vinguin a buscar. Llavors és una manera que ells se sentin doncs, que formen part d'aquest projecte, que no és una cosa imposada. No? I ha estat fàcil, perquè des de l'escola ja reciclem, però ara ha estat donar doncs, un pas més i donar una segona vida a aquest cabell.
12: Fins ara què passava amb aquest cabell tallat?
11: Doncs anava a la brossa, a restes.
12: A restes.
11: Sí.
12: I ara...
11: Ara no. Ara tenim un contenidor.
12: Heu reduït moltíssim el vostre residu, llavors, entenc, no?
11: Sí.
12: Cada quant han de venir a buscar-lo?
11: En teoria, quan omplim les 4 bosses.
12: I calculeu que serà que cada 2 mesos aproximadament, una cosa
11: menys,
12: així? Menys, fins i tot, eh? La vostra clientela, no sé si és coneixedora d'aquesta nova vida que doneu als cabells, si ho compartiu també, i no sé si heu notat interès, no?, per la vostra acadèmia doncs, arran d'aquesta proposta.
11: Quan li dius a una clienta que aquest cabell serà reutilitzat, és com que ja no em dóna tanta pena tallar-me els cabells,
12: no? Això és veritat, eh?
11: Explicar a la clienta forma part del pas a pas que els alumnes han de fer dins d'aquest reciclatge.
12: O sigui, ho expliquen ells mateixos,
11: eh? Ells ja saben el que han de dir i què es fa amb aquest cabell. És superinteressant. I ara una de les coses que tenim pendents és anar a la platja de Badalona amb la Valerie i que els propis alumnes vegin la quantitat de residus que es deixen allà a la sorra i que tot allò va per al mar. Si el mar està ple de plàstics...
12: Aquests mitjons que deies de taller de cabell tallat, on estan distribuïts? Aquí a la nostra costa n'hi trobem?
11: Al port de Barcelona.
12: Al port de Barcelona?
11: Sí. No, ja hem parlat amb la Valeria, a veure si podem també...
12: Veure-ho doncs, in situ, no?
11: In situ a Badalona, perquè a més, ella viu aquí, és de Barcelona, però ara ha vingut a viure a Badalona. Estaria molt bé que el nostre port puguem tenir...
12: I tant. Quin és el circuit que fa el cabell? Els venen a buscar des de Click Recycle?
11: Sí.
12: I és ella mateixa que...
11: És ella mateixa que ho fa
12: tot. Confecciona aquests mitjons i que la boca...
11: Jo li dic mitjons...
12: O que el col·loca perquè, al mar.
11: Sí, però és realment un...
12: Com una xarxa.
11: Sí, bastant gran.
12: No ens hem d'imaginar. Per tant, entenc que ens deies que els alumnes han dissenyat aquest protocol i són ells també els que avisen al client de què passarà amb el seu cabell,
11: exacte,
12: no?
11: Exacte.
12: Com va estar aquesta elaboració del protocol? Què és el que inclou? O no sé si us heu fixat en altres protocols d'altres acadèmies?
11: Bueno, no. De fet, som l'única escola a tot l'estat espanyol pionera en reciclar cabell. Aleshores, bueno, dins de la nostra formació, és una escola de perruqueria, estètica i ungles, però no és només tècnica, és molt més. Nosaltres anem molt més enllà. Ensenyem a l'alumne aquesta transformació i aquest pensament més professional. Llavors, una de les assignatures que tenen és gestió del negoci, que la fan amb mi, i fem protocols de tot. I el reciclatge, doncs, n'és una part.
12: A vosaltres us suposa, diguéssim, el formar part d'aquesta iniciativa una feina o molta feina addicional al vostre dia a dia?
11: Cap ni una,
12: perquè el cabell ja s'ha de recollir, no? Com ha canviat també la manera de treballar al Saló des de que participeu en aquest projecte, si és que ha canviat?
11: Ha canviat la manera de recollir el cabell, però realment és molt satisfactori també veure com els alumnes estan tan implicats, inclús ells van decidir doncs, comprar un recollidor i una escoleta molt més petita, tota de fusta, per poder recollir aquest cabell. És a dir, que ells estan super involucrats i feliços d'aquesta iniciativa. perquè al final estem ajudant a que el nostre futur, el nostre planeta en el futur, doncs estigui millor cuidat.
12: De fet, el projecte, com ens explicava la Lídia, minimitza residus, però sí, no només al mar, perquè avui dia es calcula que 2,2 milions de quilos de cabell a tot el món s'acaben convertint en residus convencionals, que es cremen o que acaben en abocadors, ara ens deies que van anar per al contenidor de la resta, no? I això vosaltres, doncs, ho permeteu també, en certa manera, minimitzar,
11: Exacte.
12: Creus que les acadèmies de perruqueria haurien d'incloure la sostenibilitat dins de la vostra, de la seva formació?
11: Jo crec que hauria de ser obligatori. Escoles i salons de perruqueria. Tenint en compte que se li pot donar un segon ús i que això ajudarà a, doncs, al planeta, crec que hauria de ser obligatori recollir aquest cabell.
12: I altres materials d'un saló de perruqueria que puguin ser també reutilitzats o reciclats?
11: Bueno, tot els envasos dels productes, tot això sí que ho fem a la brossa dels plàstics. Les tovalloles són desechables. Podríem tirar-ho amb el que és roba i cotó, però no, barrestes també, perquè tenen microplàstics. Aleshores, realment, bueno, és el que fem. Paper, plàstics i restes, vidre i el cabell.
12: Aquesta és la primera vegada, Lídia, que vosaltres com a acadèmia participeu en alguna iniciativa benèfica d'aquest estil? O en algun pla, diguéssim, de sostenibilitat?
11: De sostenibilitat, aquest? Sí, però fer coses pels altres n'hem fet. Sí,
12: en altres ocasions.
11: Exacte.
12: A part del títol de perruqueria i d'estètica, tinc entès que tu també ets llicenciada en psicologia. Sí. Ho dic perquè què significa per tu, a nivell personal també, el fet de participar doncs, en aquest projecte. No sé si té un impacte, també.
11: La sostenibilitat?
12: Sí.
11: Per mi l'impacte és poder transformar aquestes vides dels nostres alumnes, perquè molts ni reciclen a casa. Per molts d'ells és una cosa nova. Llavors, poder aportar, no? La meva part de anem a canviar la manera de veure les coses, anem a canviar la manera de fer les coses, per mi és molt gratificant.
12: Quants alumnes teniu el dia d'avui?
11: 42.
12: 42, de cicles formatius.
11: És... No, és formació totalment privada, no fem cicles formatius, perquè la nostra formació està molt orientada a les necessitats del perruquer o de l'esteticista. O sigui, els ensenyem allò que després els hi demanaran, i no és només tècnica. És el saber estar, és la imatge, és l'actitud, és el tenir objectius a final de mes... És una altra filosofia d'ensenyament.
12: Quants anys fa que esteu vosaltres operatius a Badalona?
11: Doncs, mira, això ho va obrir el meu pare el 82, i jo vaig treballar més o menys 13 anys, però després me'n vaig anar a viure als Estats Units, i quan vaig tornar, doncs, aquesta mentalitat americana, no? Vaig dir, escolta, jo vull seguir amb aquesta escola, però vull fer-ho... canvien algunes cosetes, no? I ara fa des del 2019 que vaig tornar i vam començar i hem canviat el projecte completament.
12: Molt bé. Doncs, Lídia Casanova, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona també per aquesta iniciativa i aquesta col·laboració amb Click Recycle i per haver-nos ensenyat que el cabell, un cop doncs, ens desprenem d'ell, no, pot tenir una altra utilitat i que pot ser molt important, la de retirar doncs, olis, hidrocarburs, residus que hi ha al mar. Gràcies, que vagi
11: gràcies
12: bé.
11: Gràcies a vosaltres.
12: Adéu.
11: Adéu.
0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
5: Badalona Matí, edició d'estiu.
12: Ens acompanya en Miquel Creixell. Què tal, com estàs?
13: Molt bon dia.
12: Per tant, és moment de posar-nos les xiruques, de sortir
13: i
12: a
13: caminar una mica.
12: Una mica pels carrers de la ciutat. Vaja, que es pot fer amb espardenyes, amb un calçat còmode, Tampoc calen xiruques.
13: I tant que sí.
12: Però sí que anem a un carrer una mica costerut, no?, que és on ens vam quedar en aquesta ruta que ens proposa en Miquel, que és el carrer de Barcelona.
13: Exacte. El que passa que ja ho fem de baixada,
12: Perquè
13: hem sortit de veure les restes del Teatre Romà i ara ja anem de baixada pel carrer Barcelona, que es diu així, evidentment, perquè el camí lògic des de l'antiga ciutat de Badalona, de la petita vila de Badalona, a la capital, a Barcelona, el camí de Barcelona.
12: I què en sabem del carrer de Barcelona? Què val la pena destacar?
13: Doncs bé, anem avançant i trobem una cantonada, un carrer que va abocar-se al carrer de Barcelona, que és el carrer de la Quintana Alta. Molt bé, aquest és el nom. Des de fa molt de temps hi ha nom oficial, però també se li diu, o se li va dir, amb una altra denominació, El Pas de la Guineu.
12: Pas de la Guineu.
13: Per què el Pas de la Guineu? Home, penseu que fa... Estem remuntant-nos a segles, no? A dos segles enrere. La ciutat acabava allà. I la resta ja hi ha descampat, ja hi ha camp. A l'hivern, especialment, les guineus, quan tenien gana, s'acostaven per allà per veure què podien espigolar dels galliners de la ciutat. Uh-huh. Perquè la ciutat acabava allà. I és per això que la gent deia el Pas de la Guineu. Fins i tot avui, en el nomenclàtor badaloní, un carrer, un passatge que va abocar al carrer de la Quintana Alta s'anomena Passatge del Pas de la Guineu. Però, escolteu, si feia por a vegades passar pel Pas de la Guineu, no era exactament només per les pobres guineus.
12: Que eren inofensives, o
13: sí,
12: més
13: sí, perquè
12: o menys.
13: Suposo que fugien,
12: no
13: com veien.
12: No tant per les gallines, per
13: exactament,
12: les persones,
13: exactament.
12: No?
13: Sinó perquè allà s'ambienta una llegenda molt, molt coneguda, que ja, si voleu, us l'explico.
12: Home, i tant.
13: Us l'explico.
12: Ja fa estar, ja fa estar.
13: A mi me la van explicar els meus pares de molt petit, i després van estar molts anys que ningú me'n va esmentar res, fins que als anys 20, als meus 20 anys, perdó, un historiador badaloní me la va tornar a explicar. I a partir d'aquell moment, jo, en la meva tasca docent de 45 anys...
12: L'has anat explicant a l'aula?
13: Moltíssimes,
12: sí,
13: vegades, moltíssimes vegades. En la meva versió, perquè, evidentment, les llegendes tenen diverses versions. Uh-huh. I avui us explicaré la versió que jo explicava en l'aula i que té la característica de que no li dono un final, li deixo un final obert.
12: Perquè cadascú faci la seva interpretació.
13: Exactament.
12: Final,
13: exactament. Us la llegeixo. A principis del segle XIX... hi havia una família formada per un matrimoni i la seva filla adolescent, que vivia en una masia als afores de la ciutat. Aquesta noia li agradava molt ballar, i quan va arribar la festa major a dalt la vila, la festa major d'agost, va dir als seus pares que volien el ball que es feia a la plaça, però aquests no la van deixar. El pare estava malalt i la mare l'havia de cuidar. Per tant, la noia sola no podia anar-hi. És massa tard de la nit. Comença poc abans de la mitjanit. Definitivament, no hi va. Ella no accepta de bon grat la negativa. Havia esperat tot l'any aquell moment i fins i tot s'havia fet un vestit. La discussió amb la mare és fortíssima, amb plors i crits. I s'acaba amb una frase histèrica de la noia. Doncs jo aniré al ball, ni que sigui amb el dimoni. Al cap de poca estona, truquen a la porta. La noia veu la imprecaució, amb la cadena posada. És un jove molt ben vestit i educat que li fa una pregunta. Perdoneu que us molesti, senyoreta, però sóc foraster. Vull anar al ball de festa major i no sé el camí. Em podria orientar, sisplau? La noia, en un segon, veu la solució del seu problema a l'abast. Demana al xicot que s'esperi un moment i va parlant la seva mare. I li proposa de demanar al xicot que l'acompanyi al ball i que després la torni a casa. A la mare la proposta no li fa gens ni mica de gràcia. Però pensa que si diu que no, tornarà a començar aquella discussió desmesurada d'abans. Accedeix a anar a conèixer el noi. I, certament, quan el veu li causa una gran impressió. Que fi i que elegant que el troba. La mare li fa arribar la proposta de la noia. El noi contesta que, encantat, que és un honor la confiança que li fan. Ja podeu imaginar en la caia de la noia. Mentre el xicot s'espera al rebador, la noia puja corrents a la seva habitació a arreglar-se. Surten tots dos en la foscor de la nit amb direcció a dalt la vila. La mare s'està una estona veient com marxen. I arriben a un pas estret entre parets, ja molt proper a les primeres cases, que s'anomena el Pas de la Guineu. Anàvem parlant, noia i noi, tranquil·lament, quan de sobte toquen les 12 al campanar de Santa Maria. I la noia fa el que ha vist fer sempre la seva mare, el senyal de la creu, tot dient Ave Maria Puríssima. El noi, en veure i sentir això, es queda palplantat. El rostre li va canviant, agafant una expressió de ràbia, d'odi. La noia s'aparta una mica i en veure aquell canvi li pregunta Què us passa, senyor? Que no us trobeu bé? Però ell no contesta. Almenys no contesta amb paraules. De dins seu surten uns murmuris inintel·ligibles per a la noia, que venen de molt endins i amb una veu cavernosa. Sentir-lo és angoixós. La noia ara es va tirant cap enrere i va tirant-s'hi fins que topa amb una de les parets del pas de la guineu. I ara el rostre de la noia ja reflecteix una sensació de terror. I el noi, a poc, però decidit, estenent els braços, ja s'adreça cap on és la noia. Deixem la llegenda aquí i poden haver diversos finals.
12: Hi ha diversos finals o no?
13: Sí. Hi ha diversos finals.
12: Però vaja, has matat el dimoni de la vila, aquest pas de la guineu, l'església de Santa Maria, no? I per tant hem pogut, al costat d'aquesta llegenda, doncs, anar recorrent també aquest escenari. Déu-n'hi-do, Estàs fet tot un conte-contes. Doncs aquesta és la llegenda del pas de la guineu. Ens vols compartir el teu final o no? Prefereixes deixar-lo obert?
13: Bueno, sí, en tinc un de final, si voleu, però n'hi ha d'altres, Deia, l'endemà al matí, al pas de la guineu, van trobar morta la noia. No sabien dir de què havia mort, però tothom que va veure el cadàver va estar d'acord que donava la sensació que aquell cos havia estat buidat, que algú se li havia emportat l'ànima.
12: Un cas digne de ser investigat per l'equip de Carles Porta,
13: Exacte.
12: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel. Que vagi bé.
13: Adéu-siau.
12: Adéu.
14: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
15: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
16: L'Eco de Badalona us deia amb aquesta secció que sabrem què passava a Badalona aquest mes d'abril, però de 1926, ara fa 100 anys, i com sempre ho fem amb el nostre company Jordi Martí. Bon dia.
17: Bon dia a tutti. Doncs el que farem ara és això que dius tu, és dir, què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia com ara el d'avui, però de fa 100 anys.
16: Parlant de l'arquitecte Josep Fradera, un dels grans arquitectes de Badalona, que l'any 1926 estava en un moment d'una gran projecció. Però per què va ser notícia el mes d'abril de 1926, Jordi?
17: Doncs Josep Fradera va ser notícia perquè va presentar en un article a l'Eco de Badalona el pla d'urbanització de Badalona, és a dir, el projecte de com s'havia d'ordenar la ciutat en un moment de gran creixement. Però abans, un moment d'explicar què és el que va fer Josep Fradera, presentem-lo, perquè per molta gent avui només és el nom d'un carrer al barri de la Salut. Però Josep Fradera va ser un enorme arquitecte. Va projectar molts edificis públics, com ara el Mercat Torner, encara en marxa, el Mercat Central del Peix, ja desaparegut, l'Escorxador Municipal, avui un centre cívic a la Salut, o el Cementiri Nou de Sant Pere, el que hi ha a sobre del barri de Pomar. Però avui ens ocuparem aquí, en aquest programa, del seu ambiciós projecte d'Eixample de Badalona, que no es va aprovar oficialment fins al 1936. I ara ja, tuti, fent spoiler, podem dir que no s'arriba pràcticament a aplicar.
16: Doncs va, centrem-nos en el Pla d'Eixample de Badalona. No sé quin era l'objectiu del projecte.
17: L'objectiu era endreçar el creixement de Badalona, que l'any 1926 ja es veia que era molt accelerat. Escoltem el que explicava Josep Fradera, ell mateix, al setmanari a l'Eco, ara fa 100 anys, sobre el principal objectiu del seu projecte d'Eixample de Badalona.
18: He dividido Badalona en distintas zonas. con arreglo a las diversas necesidades y actividades que en ella se hacen sentir. Una amplia zona industrial próxima al mar y a la estación de mercancías en la porción occidental, donde pueda establecerse cuando convenga el acceso amplio y cómodo a un puerto.
16: Res a veure, pel que entenc, amb el Pla Cerdà, Barcelona.
19: Res, totalment res.
16: No res a veure. Res.
19: El que va fer Josep Fradera va ser dividir la ciutat com la tenim ara, és a dir, una estació de tren de mercaderies que hi havia al barri del Progrés, a mig camí de l'actual estació del tren i el canal del Gorg. Allà s'hi va dissenyar una enorme zona industrial que ara mateix ha desaparegut gràcies a l'obertura de la Ciutat del Mar i el nou port de Badalona. Però Josep Fradera també va dissenyar com hauria de ser la zona oposada, la zona de Badalona més propera a Montgat. Escoltem com ho relatava ell mateix.
18: Una zona en el extremo oriental opuesto al puerto, reservada a casas de veraneo, con bosquecillos costeros. Una zona central de Badalona destinada a grandes edificios públicos, comerciales y de recreo, y amplias zonas dedicadas a la construcción de viviendas señoriales o modestas y a formar ciudades jardín a propósito para el establecimiento de casas baratas.
19: Va ser un extraordinari intent d'endreçar el creixement de Badalona, però com diem, tot i no tot el projecte es va fer realitat anys després.
16: Però si una cosa va tenir clara l'arquitecte Josep Fradera a l'hora de projectar la Badalona del futur és que el gran potencial de la ciutat era el mar, la costa, la nostra platja.
19: Això és el que també destaca més del projecte d'Eixample de Badalona. Josep Fradera s'estimava molt, molt Badalona i va explicar el següent.
18: Badalona ha de aspirar a ser algo más que uno de tantos suburbios industriales de Barcelona, sin otra gracia ni encanto. Badalona ha de hacer prevalecer la gracia y el encanto de su magnífica playa, con tanto más motivo en cuanto que Barcelona carece de ella. Badalona ha de organizarse de modo que las clases capitalistas acudan y pueblen nuestra ciudad y la riqueza fluya por sus grandes arterias.
16: Com va ser rebut aquest projecte d'Eixample de Badalona quan el va presentar Josep Fradera?
19: Doncs va ser molt ben rebut. L'Eco ho explicava tres setmanes més tard en la seva edició del divendres 30 d'abril de 1926, avui fa 100 anys.
18: El lunes 25 de abril por la tarde se reunió la comisión de ensanche con objeto de estudiar el proyecto del plano de urbanización de esta ciudad, el cual es debido al competente arquitecto municipal nuestro amigo José Fradera. Dicho plano fue objeto de merecidos elogios.
19: Com ja hem dit al principi d'aquesta crònica, fins a l'any 36, 10 anys més tard, no es va aprovar definitivament el Pla Fradera. Es va aplicar en part, però la Guerra Civil ho va aturar tot. I després, durant el franquisme, el creixement de Badalona ja va ser d'una altra cosa. Va ser molt més desordenat.
16: Un segle aquí a Badalona el mitjà de transport públic més utilitzat era el tramvia, però el seu servei, pel que tinc entès, era nefast, no, Jordi?
19: Nefast és poc. El servei de tramvia que unia Badalona amb Barcelona funcionava fa 100 anys molt malament, però molt. Mireu què explicava l'Eco el dissabte 24 d'abril de 1926.
18: Por no funcionar los frenos, como de costumbre, un tranvía embistió a un auto frente a la calle del templo, resultando el auto con serios desperfectos.
19: Los frenos como de costumbre. Quedem-nos amb la frase.
16: Això a Rodalies.
19: De fa 100 anys, el tramvia. El servei de tramvies era tan dolent que l'Eco va publicar una columna a la portada del dia 30 d'abril, ara fa 100 anys, referint-se als tramvies de Badalona tot dient.
18: Coches de desecho, sin frenos que funcionen, dando la sensación de que van a partirse por la mitad. Esos son los tranvías que utiliza la poderosa compañía para prestar el tráfico de viajeros entre Barcelona y Badalona y las mallorquinas.
16: A Montgat, no?
19: Sí, les mallorquines eren a tocar de Montgat. La gent estava farta a Badalona, literalment farta d'anar amb aquests tranvies amunt i avall. I al final del text de l'Eco era prou clar.
18: Creemos no puede continuar el abuso actual de los tranvías y debe, para evitarla, intervenir la autoridad competente. Con ello puede evitarse, indudablemente, una posible catástrofe.
19: De fet, el servei de tramvies va continuar sent nefast fins que va ser substituït per autobusos, cap a ja als anys 60 del segle passat. Recordo, per exemple, el meu avi parlant del gran canvi que va suposar l'arribada dels autobusos i la desaparició del tramvia per anar a Barcelona. No cal dir que el tramvia actual, el servei de tramvies que tenim ara a Badalona, no té res a veure amb els tramvies de l'any 1926, que no eren una altra cosa que un conjunt de ferralla que circulava sobre les vies.
16: I el cos de bombers de Badalona era del tot insuficient l'any 1926 per fer front a les necessitats d'una ciutat que estava en expansió. Hi havia pocs bombers i el material doncs, era antic. Per això l'alcalde, en Pere Sabater, va decidir que calia modernitzar-lo.
19: Efectivament, Tuti, l'alcalde va dir que calia posar-lo al dia. Això va ser motiu de lloança per part de l'ECO, perquè, segons va escriure, els darrers alcaldes de la ciutat no se n'havien preocupat gaire del cos de bombers. Després d'una conferència de l'alcalde a la seu del Foment Industrial de Badalona, l'ECO va publicar el següent el dissabte 10 d'abril de 1926.
18: La importancia industrial de Badalona, siempre creciente, el hecho de estar enclavadas en su término municipal infinidad de fábricas cuyos productos son fácilmente incendiables, es una razón poderosísima tenga bien atendido un servicio de incendios que se baste por sí solo para extinguir cualquier fuego.
19: L'ECO demanava el suport a tothom en el projecte de modernització del cos de bombers de Badalona. La redacció de la notícia, però, tenia ben poc de periodística. Escoltem-la.
18: Es indudable que para estudiar y resolver la mejora del cuerpo de bomberos, el señor alcalde pondrá el cariño y el interés que pone en todos los asuntos que benefician a la ciudad. No ha de faltarle el desinteresado concurso de todos los ciudadanos ni del actual jefe del cuerpo de bomberos, señor Casas, y el resto de bomberos.
19: El cert és que, pel que he llegit en moltes cròniques de l'ECO, el cos de bombers de Badalona de 1926 tenia molt pocs mitjans humans i materials. Qualsevol millora havia de ser ben rebuda per força.
16: Això podria ser ben bé Francesc Layret, eh?
19: Ara mateix, sí. O a Fons 13, Sant Roc, per
16: també,
19: exemple.
16: També, perquè ara parlem d'obres aquí a Badalona, per això hem escoltat aquesta maquinària de fons. L'abril de 1926, ara fa un segle, no sé quines obres hi havia als carrers de la ciutat.
19: La veritat és que ara fa 100 anys, fa un segle, l'activitat d'obres públiques a Badalona era també notable, si fa o no fa com avui, 2026. Però el mes d'abril de 1226, aquestes eren les obres que es feien a la ciutat, segons explicava l'ECO.
18: Una cloaca en la calle del León, en el trozo comprendido entre las calles de la Piedad y de Rivas y Perdigó. Y otra cloaca desde la mitad de la calle de la Piedad a la de Prat de la Riva. En los terrenos destinados al cementerio se está abriendo un pozo y fabricando una muralla.
19: I això sense oblidar els grans projectes obra de l'arquitecte Josep Fradera.
18: Se está terminando el edificio destinado al mercado central de pescado y volatería. Asimismo, las obras de construcción del mercado de la Plaza Torner están muy adelantadas. Y por último, en las obras del nuevo matadero se nota gran actividad. La cloaca central está casi terminada y los pabellones de la fachada muy adelantados. Lo mismo que algunas de las naves de matanza.
16: No tot eren alegries amb aquestes obres públiques. L'atur, Jordi, era molt a la Badalona. Hi havia una queixa generalitzada. Bona part dels obrers que es contractaven eren de fora de Badalona, mentre que els obrers badalonins es quedaven de braços plegats.
19: L'ECO de Badalona recollia aquesta queixa d'una manera molt clara. Escoltem.
18: En Badalona tenemos buen número de obreros en paro forzoso. En esta ciudad se realizan por diversos contratistas obras importantísimas de carácter público. En todas hay empleados, buen número de obreros y en su mayoría no son de la ciudad.
19: I l'article de l'ECO de Badalona acabava amb un prec que, segons deien, esperaven que arribés a l'alcalde.
18: Es justo que los señores contratistas de obras públicas que se realizan en Badalona empleen a obreros de la localidad para llevarlas a cabo. Sabemos que la alcaldía se ha preocupado ya de este asunto.
16: I ara parlarem d'una escola, intueixo, perquè sentim canalla de fons.
19: Exactament.
16: D'una futura escola que s'acabava de projectar al barri de Canyador.
19: Així és. Era un projecte d'un grup escolar que s'havia de construir a la confluència de la Riera de Canyador i el que era la caserna, la carretera a Madrid a França. Segons explica l'ECO, el projecte era d'una nova escola modèlica.
18: Dicho proyecto constituye un verdadero modelo tanto por la acertada distribución de las tres plantas y la amplitud de las diversas aulas y locales, como por lo completo de los servicios previstos: biblioteca, museo, sala de labores, comedores, vestuarios, duchas y terrazas para juegos.
19: Efectivament, com molts s'heu encertat, estem parlant de l'antiga escola Lola Anglada, que va ser inaugurada al barri de Canyador el mes de novembre de 1930 amb el nom de Grupo Escolar Martínez Anido, ministre de la Governació amb la dictadura de Primo de Rivera. Avui aquest edifici està abandonat, però el projecte de 1926 destacava el nou model educatiu que s'hi volia posar en marxa. Escoltem la crònica de l'Eco d'avui fa 100 anys.
18: El lujo y la perfección de detalles no están reñidos con la sobriedad y la higiene más escrupulosa, de acuerdo con el criterio pedagógico moderno de convertir tales construcciones en lugares donde haya una gran sensación de bienestar.
19: El Grupo Escolar Martínez Anido, molts anys després, Escola Pública Lola Anglada, ha estat una de les escoles històriques de la ciutat.

0: el 22 d'abril de 1926 va haver-hi un tràgic accident de tren a Llançà, a l'Alt Empordà, i va morir un important representant polític d'aquí de Badalona.
1: Es tractava de l'exdiputat a Corts pel districte de Badalona-Granollers durant els anys 1218-1219, del diputat Juan Lliger Pagès. El Eco va fer ressò de la notícia.
2: Víctima de la catàstrofe ferroviària de Llançà, ha fallecido don Juan Lliger Pagès, de 59 años, exdiputado a Cortes por este distrito durante las legislaturas de 1918 y 1919. El señor Lligé, que había cursado la carrera de abogado, se distinguió principalmente como industrial, siendo una verdadera autoridad dentro del ramo del vidrio. Descanse en paz el exdiputado por Granollers y Badalona.
0: També d'una multa a un botiguer de Badalona, però d'una multa considerable.
1: Sí, tot sovint parlem aquí tuti de sancions a botiguers que posaven aigua a la llet o venien aliments en no gaire bon estat. Però el que escoltarem ara és una multa que li van imposar a un botiguer del carrer de Sant Pere, una multa monumental. Escoltem.
2: La Junta Provincial de Abastos ha hecho pública la imposición de 1.000 pesetas de multa por defraudación en el peso al dueño de la tienda situada en la calle de San Pedro 5 de nuestra ciudad.
1: Una multa de 1.000 pesetes imposada el mes d'abril de 1926, que avui seria una multa de gairebé 6.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una quantitat molt elevada. També va haver-hi una altra informació referent a posar en un lloc ben vistós el preu dels productes. Escoltem.
2: El señor alcalde ha ordenado a los detallistas de artículos alimenticios pongan en sitio visible de sus respectivos establecimientos un letrero indicador del precio a que venden mencionados artículos.
0: I fa 100 anys també hi havia violència de gènere, això ja és prou indignant, però encara indigna més veure com ho explicava l'Eco. Pareu ben bé l'orella.
1: Sí, tuti, l'única cosa que podem fer és escoltar la notícia i cadascú que opini el que cregui oportú.
2: A conseqüència de carícies que les propinaron sus respectivos esposos, en el dispensario han debido prestar asistencia a Joaquín Asencio, de 31 años.

0: Jordi, acabem amb bones notícies, amb una festa per la gent gran de Badalona.
1: Sí, perquè el dilluns 5 d'abril de 1926 es va fer durant tot el matí una gran festassa en homenatge a la gent gran al Teatre Zorrilla de Badalona, ple de gom a gom. El que sorprèn és que l'Eco titulés la notícia com la fiesta de los viejos, així, pel poc gros. Es tractava d'una festa que oficialment era un homenaje a la vejez de la Caja de Pensiones. Centenars de persones van oferir donatius. La crònica de la festa que va sortir a l'Eco deia el següent.
2: En honor de los viejos se celebró un selecto festival en el Teatro Zorrilla, estando el teatro abarrotado de público. Es buena labor intentar que la infancia sienta respeto por sus mayores, puesto que los valores morales son escasos. A eso de la una del mediodía terminó la fiesta. Cuantos a la misma concurrieron salieron altamente complacidos. Con estas fiestas brilla un diamante, no un oropel.
1: Tuti, davant d'aquesta frase final, jo crec que no cal afegir res més i deixar aquí el repàs de les notícies del que passava a Badalona l'abril de 1926.
0: Però cal reflexionar, amb com ha canviat el vocabulari.
1: Sí.
0: Paraules que ara mateix, viejos, no ho diríem. Diríem la gent gran, no? Diríem
1: la tercera edat.
0: Però clar, és que hi ha coses que canvien i estan bé que canviïn. Ara, lo de les carícies m'ha deixat...
1: Boca badada
0: i garratibada. Gràcies, Jordi. Fins la propera secció. Que vagi molt
1: bé. Gràcies, Tuti. Bon dia.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Doncs nosaltres continuem posant el focus en el talent de casa nostra, que ha trepitjat un dels escenaris més exigents de la televisió catalana, Eufòria. Un programa on no n'hi ha prou amb cantar bé, ja ho hem vist, cal gestionar la pressió, adaptar-se a cada gala, exposar-se davant d'un jurat exigent i d'una audiència que no perdona. Però què passa quan s'apaguen els focus? Què queda realment d'aquesta experiència? Doncs avui ens acompanyen dos artistes de Badalona que han viscut tot això en primera persona. Han trepitjat aquest escenari, han sentit l'eufòria del directe i també el moment difícil de dir adéu al concurs. La Clara Subiràs i l'Oliver Filgaire. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí.
4: Sí, la veritat que sí.
2: Fa molta a casa vostra, no?
3: Total.
2: A la ràdio de casa.
3: Totalment.
2: Expliqueu-nos com comença tot. En quin moment decidiu vosaltres dos presentar-vos a Eufòria?
3: Doncs mira, jo era la tercera vegada que em presentava. Jo em vaig presentar la primera edició, a la tercera em vaig quedar a les portes, que era o un noi o jo, i aquesta va ser, la tercera de la vençuda, em torno a presentar perquè realment és el meu somni, jo ho desitjava des de fa molt, no? I sí que tenia una mica de por de, si de cop em torno a quedar a les portes, doncs seré una altra vegada, doncs, decepcionar també
2: aquesta
3: a la meva gent.
2: Aquesta frustració, no?
3: Exacte. Però va haver-hi sort i molt contenta.
4: Jo, la veritat, va ser la Lluna qui em va enviar el reel de que s'obrien els càstings.
2: Com la Lluna?
4: La Lluna que va participar a l'Eufòria 3.
2: Dic, a veure, estem parlant d'esoterismes, ara.
4: Perdona. No, doncs, em va enviar el reel de que s'obrien els càstings i tal, i jo, no sé, ni m'agafaran, no sé, tal. Vinga, va, m'apunto i mira, doncs a la semifinal vaig arribar.
2: Molt bé. Com és el dia a dia dins del programa? No sé si és tan intens com sembla des de fora.
4: Sí, és més intens del que sembla.
3: Encara més, allò.
2: Expliqueu-nos, què feu des de que us lleveu fins que aneu a dormir? Com és el dia?
4: Començo jo, doncs.
3: Sí, digues.
4: Per exemple, els diumenges, que és el primer dia d'assaig, doncs arribem a... em desperto d'hora, anem a l'espai Eufòria, doncs fem la xerrada amb el Dani per fer tutoria, ens donen el tema i ja és, doncs, hem de començar a treballar perquè si no, no arribem. Perquè el dia següent tenim posada en comú. Doncs ja és estudiar lletres, estudiar segones veus, veure que et quedi bé la cançó, mirar el to, és una bogeria.
3: Sí, bàsicament és de diumenge a divendres un no parar. Sí. Perquè després també tenim assajos a plató, que són assajos de, doncs potser, quan eren més, doncs eren potser 5 hores d'assajos, que potser només cantaves mitja hora, però la resta estaves esperant, però realment estaves allà, no? I divendres hi ha de gala, que també que va super tard, dissabte l'únic dia com per descansar, però ja et donen les segones veus per la següent gala, llavors és un...
2: Descansar poc.
3: Descansar poc, sí.
2: I descansar...

0: Per vosaltres què és? Perquè sou molt joves, no sé què feu quan descanseu.
1: Mira, jo quedava amb amigues i amb amics, doncs, i em parlaven de qualsevol altra cosa, perquè a vegades sí que era aquesta cosa de que em preguntaven per Eufòria, era només Eufòria, i jo, ok, però necessito també parlar d'altres coses, perquè si no, no surts del bucle.
0: Clar.
1: Però sí, per mi era quedar, la veritat.
2: Per mi igual, sí, quedava amb amics, era una mica de desconnexió, de dir, vale, porto una setmana de no parar, un dia de no pensar, de fer coses que no em faig normalment.
0: Amb què us heu sorprès a vosaltres mateixos com a artistes dins el programa i també com a persones? No sé si us heu descobert.
1: Buah.
2: Sí, la veritat és que sí. Sí. El que es diu el concepte de zona de confort, sí, ha desaparegut. Perquè hem fet tantes coses, bueno, tants clar, estils, que és com, ala, jo no sabia que podia cantar això i sí que ho puc fer. O jo no sabia que podia ballar i ho puc fer. És bastant heavy, tot el ventall d'oportunitats que et dona el programa. I és molt guai. O sigui, he descobert moltíssimes coses allà.
1: Jo també he descobert moltes coses, però també han sortit d'altres d'inseguretats, per exemple, perquè al final estàs molt exposat i crec que per nosaltres és la primera vegada que t'enfrontes no a aquest públic i que tothom té dret a opinar, desgraciadament, no. I afortunadament, no? Llavors, doncs, també doncs, aprendre a gestionar doncs, les meves emocions o quan de cop no li agrades a tothom.
0: Clar, perquè heu tingut molts haters.
1: A veure, hi ha hagut de tot.
0: Com es gestiona, això?
1: Clar, és que com es gestiona? No ho sé. O sigui, bueno, aprendre a conviure, suposo, al final, i acostumant-te, doncs, això, de que no pots agradar a tothom i que... Però, clar, sempre, si ho diuen des del respecte, des de la crítica constructiva, hi havia vegades doncs, que trobaves comentaris que deies, uf, doncs potser no mirar-los, no?
0: Això també us en trobareu a la vida, eh?
1: Totalment.
0: No només a les xarxes, o sigui, que us serveixi com una mena d'aprenentatge. Perquè és així.
1: Sí.
0: Quin ha estat el comentari del jurat que més us ha marcat? Per bé o per mal?
1: Per mal.
0: I el pitjor que heu dit. Ostres, això no m'ho esperava.
2: Jo diré un bastant graciós.
1: Ostres! Ja sé que diràs.
2: Una vegada estàvem fent... Crec que va ser gala 5. Gala 5. Que l'Alfred em va dir... Sí, tot molt bé i tal, però... No m'ha agradat aquest vibrato a corxees. I jo em vaig quedar... Vale. Sí, tècnicament no té gaire sentit. I jo va ser com, vale, entra per una vida i surt per una altra, perquè
0: no té sentit. I així, no? No vas fer cas.
2: I em va fer molta gràcia, i això ha sigut com un meme que de tota l'edició, i això m'ha fet molta gràcia.
1: Sí, total. Jo no ho sé, a mi crec que em marca bastant a la Gala 3 quan el Mamaduixa doncs, es va emocionar amb la meva cançó, que diu que normalment no s'emociona, no? I llavors va ser com, jope, doncs, sento que ha arribat, no?, el que he fet i la interpretació, llavors crec que em quedo en aquest moment.
2: Sí, jo la veritat és que crec que qualsevol valoració positiva dels tres cracs que hi ha a la taula, sí, et toca, perquè al final és opinen guai de tu i és com, vale, que bé.
1: Total, sí.
0: Us ha passat alguna vegada que heu sortit, heu fet la vostra actuació, us heu pensat que us havia sortit d'allò més bé, uau, he patat, super, i després,
1: sí,
0: no?
1: Sí. A mi m'ha passat la Gala 2, que em va tocar un reggaeton, i clar, jo és una cosa que... Uah, o sigui, sí, jo l'escolto, sobretot més en ambient de festa, no? Però clar, interpretar-lo... En la vida, de fet, els dos ens ha tocat... Bueno, tu el teu no era reggaeton, el teu era salsa, però era Bad Bunny. I jo me'n recordo que vaig pensar, buah, favorita, superguai, i no va acabar d'agradar.
0: Va quallar el tema, eh?
1: O sigui, sí, vaig passar, però no era la valoració que jo potser tenia en ment en el seu moment.
2: A mi em va passar també a la Gala 6, que vaig fer un tema del Siderland, que va ser Let Me Love Ya, que jo vaig fer tal, amb la coreo i tal, i jo vaig dir, vale, ha sortit molt guai, ha estat superdivertit, que era el que jo volia, i tal, jo supercontent, tal, i em van posar la segona part, i jo com, vale. Som-hi.
1: Total.
0: Vosaltres dos ballàveu també, a part de cantar?
2: Que va.
0: Mira, l'Oliver em deia abans que no.
2: És la cosa que més vergonya em fa a la meva vida.
1: Però s'ha descobert com a ballarí, perquè t'ha fet actuacions ballant increïbles. Jo sí que ballava abans.
0: O sigui que pots dir tu, Oliver, que t'ha descobert també aquesta faceta teva, no?
2: Jo he après a ballar el programa.
0: A fer coreografies.
1: Totalment.
2: Sí.
0: Com viviu les hores prèvies abans d'una gala? Penseu molt en l'expulsió o no? O gaudiu, intenteu gaudir més del moment?
1: A veure, jo sí que ho pensava. Sí. Depèn de la cançó, perquè hi havia cançons que deies, buah, estic segura i jo crec que avui, jo crec que passo, però hi havia cançons que deies, ai, no estic segura. Sobretot ja cap a les gales finals, que ja veus que s'acosta, doncs, més la recta final, no? I potser de com no t'esperes d'arribar tan lluny, no? Però, per exemple, jo la gala 10 em veia a fora amb la cançó que m'havia tocat i vaig passar, però clar, queden tan poques ja que no ho sé. Tu què?
2: Jo, la veritat és que bastant tranquil. O sigui, jo la gala 1 em vaig espantar de lo tranquil que estava. De dir, uau, què passa? He estat bastant tranquil. La veritat, de l'expulsió no pensava gaire, era com més de, va, gaudeix l'oportunitat, gaudeix que estàs aquí, que molta gent pagaria per estar on estàs tu. Gaudeix-ho i, mira, i si ha d'arribar, arriba i comencem la carrera, de veritat. O sigui...
0: Dèieu que tu t'havia tocat una salsa, no? Uh-huh. Bad Bunny,
2: sí.
0: I tu un reggaeton. Uh-huh. Amb quin estil us sentiu més còmode? Com definiríeu el vostre estil o què us agradaria cantar si tinguéssiu l'oportunitat de gravar un disc? Uh-huh.
1: De... Mira, a mi m'agradaria fer música en català i crec que m'agradaria fer algo com... No sé si coneixes la Kiara Oliver, que és una noia que... O la Gracie Abrams, que són aquestes que també combinen amb la guitarra, sí. Com així més pop. Crec que m'hauria de fer alguna cosa així. Perquè jo toco la guitarra i és una espineta que se m'ha quedat clavada que no he pogut ensenyar
0: al programa.
1: Uh-huh. Però sí, alguna cosa m'hauria de fer a mi.
2: Jo no ho sé. O sigui, jo sempre he sigut molt d'experimentar amb estils i ara que ho puc fer és com, vale, no sé què fer. Sí que és veritat que últimament estic bastant canyero i a mi el rock em flipa. I fer alguna cosa tipus com el que està fent Walls o com el que està fent Dani Fernández amb molta guitarra distorsionada, molt de power, m'agradaria. I català o castellà, doncs, no ho sé, el que es vingui, si em ve de gust posar en català, si em ve de gust posar en castellà, uh-huh. I una mica un mix.
0: Què és el primer que veu fer l'endemà de sortir del programa? Recordeu?
1: Uau! Clar, era
0: dissabte. Però que no dormíeu allà.
2: Bueno, molt sí, poc, però clar, era dormir, estudiar segones veus i ja dissabte era un drama i va ser com dormir, aixecar-te i dir, buah, tinc diumenge de festa. I va ser com, buah, heavy.
1: Sí, jo no, crec que... No
0: descansar.
1: Sí, no crec que vaig quedar amb ma germana i vaig parlar com de...
0: D'altres coses també.
1: No? Bueno,
0: per desconnectar.
1: Total.
0: Clara, Oliver, ens canteu alguna cosa?
1: Sí, i tant.
2: Vinga, som-hi.
0: Ens hi posem. Sí, agafa... Ara agafaran la guitarra. Què ens tocareu?
1: Mireu, us hem preparat un mashup de dues cançons, que és la de Just the Way You Are, del Bruno Mars, mm-hmm. I l'altra és Castle on the Hill, de Ed Sheeran. Hem fet com així, com un mix.
0: Molt bé.
1: Durarà dos minutets.
0: Doncs a veure, que ara em sembla que ha d'afinar, no? Que de...
2: Bueno, jo crec que
0: està bé, està bé? Sí. Doncs quan vulgueu. Espera't, baixem.
1: Ai, ok.
0: Baixa-li el micro a l'Oliver, que així... Ah, exacte, que vagi cap a la guitarra. Vinga.
2: Molt bé.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu. A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: Són les 11.
3: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Notícies Badalona.
5: Què tal? Molt bon dia. Els parla Raquel Moreno. Cinc dones acusen l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, de presumptes agressions sexuals. Així ho ha avançat l'agència EFE, qui detalla que no consta cap denúncia formal per aquests fets davant la justícia del Marroc. On sí que s'ha obert una investigació és dins l'Església, el Vaticà, i per això López Romero s'ha apartat de les seves funcions. En un comunicat oficial de l'arcabisbat de Rabat, el cardenal nega els fets i assegura que no ha comès cap agressió, ni violència, ni assetjament sexual. Amb tot, afirma que col·labora amb la investigació i defensa la seva decisió d'apartar-se temporalment per no interferir en el procés. Detalla que no presidirà cap celebració pública ni intervindrà en cap activitat pastoral. També ha demanat als fidels de la diòcesi que afrontin la situació amb serenitat, tot indicant que de moment delega les seves funcions al vicari general. López Romero, de 74 anys, criat a Badalona i amb trajectòria vinculada a Catalunya, va ser nomenat arcabisbe de Rabat el 2017 i cardenal dos anys després. L'Ajuntament de Badalona destinarà 21 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar les plantilles de les escoles bressol municipals i de la futura nova llar d'infants Bugui Bugui al barri de Montigalà. El contracte ja s'ha licitat i tindrà més una durada de 3 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo 2 anys més. El nou contracte s'incrementa en 700.000 euros respecte a l'anterior i permetrà augmentar la plantilla de les 5 escoles bressol amb 5 educadores més, passant de les 26 a les 31 professionals. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. N'ha parlat la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera.
6: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no? Per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
5: I davant d'aquesta onada de calor, els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta. Des del cap matí i julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Subratllar tres mesures essencials: mantenir-se ben hidratat, buscar espais amb ombra i evitar les hores de més calor.
7: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament, perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
5: I precisament l'onada de calor arriba al seu pic aquest dimecres. Es preveu que durant el dia a Badalona superin els 30 graus i que durant la nit la temperatura mínima sigui de 27. A més, comptant que les últimes 3 nits han estat tòrrides, és a dir, que no han baixat dels 25 graus. El Meteocat ha elevat el nivell màxim, el perill per calor durant el dia d'avui, a pràcticament tot el territori català. De fet, el barcelonès es manté en nivell alt, amb el qual es recomana limitar l'accés i les activitats en el medi natural pel risc d'incendi. I el reforç del sistema judicial català ja té calendari concret i impacte directe a Badalona. Segons el departament, el desplegament aprovat pel Ministeri de Justícia, la ciutat incorporarà noves unitats judicials abans de finals del 2026 en el marc de les 91 places previstes a tot Catalunya. La principal novetat és que s'ha detallat quan arribaran aquests reforços. En el cas de Badalona, les noves places es desplegaran a la tercera fase prevista per al 1 de novembre del 2026. En esports, la plantilla del Joventut Badalona per la Lliga Challenge comença a agafar forma per la temporada vinent. A falta de confirmació oficial, tot apunta que la base Júlia Rueda i la pivot Emma Tawali seran verd i negres en el retorn a la Lliga Challenge, una categoria que coneixen sobradament.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
12: No, no.
11: Disculpe.
12: No.
11: Necesita
12: que no.
11: Disculpe, no le he entendido.
12: A ver, ayuda, ayuda.
11: Disculpe, no, sigo sin entender.
12: Ay, por favor.
13: ¿Quin nivell de radio?
12: Operador.
13: ¿Quin nivell
11: de radio? Disculpe por la confusión.
12: Sí.
11: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Doncs sí, aquelles notícies que hem buscat, hem rebuscat, també en el transcurs del cap de setmana, per la premsa. Aquelles notícies que més ens han sobtat. Avui, si et sembla, comencem a casa nostra, comencem a Catalunya, sí. I d'entrada us vull explicar una història que ens arriba des de Sant Quintí de Mediona. Us explico. L'Ajuntament d'aquesta població està recollint signatures per intentar evitar que un delinqüent reincident torni al poble.
2: Oh.
3: No volen que Manolito...
2: Perdona?
3: No volen que Manolito amenaci de nou la seva tranquil·litat. El conegut delinqüent, amb només 21 anys, ha estat detingut 200 vegades... Atenció, en els darrers 6 mesos...
2: 200 vegades?
3: És real aquesta notícia. En 6 mesos, 200 vegades per furts i robatoris.
2: Aquí la culpa no és del Manolito, eh? És de la gent que el deixa anar, no?
3: Espera un moment, eh?
2: A veure.
3: És que crec que és 20 vegades.
2: Ah, a veure. Si estàs fent premsa sensacionalista...
3: Ai, és que ara no ho sé segur, eh? Però us explico. Jo m'he fotocopiat la notícia i no es veu gaire bé i no sé si són 20 o 200. Si bé, posem... ara trucarem a l'Ajuntament. Per tot el que s'han recollit 700 signatures en un poble de 2.000 habitants. D'altra banda, la consellera de Justícia hi ha alertat que el procediment no serveix, ja que la decisió la té només el jutge.
2: Home, és que 2.000 habitants, has
3: ja,
2: dit, no?
3: Sí.
2: 200 furs seria molt bèstia, eh?
3: Digue'm,
2: molt. El tema.
3: Deu ser 20 vegades.
2: Sí, 20 vegades.
3: 20 vegades, sí. Bé, ratifiquem que és de savis. Anem a trucar a l'Ajuntament i anem a confirmar aquesta dada i el fet que estan recollint aquestes signatures. Va. Anem a penjar.
2: Truquem al bonic poble de Sant Quintí de Mediona.
3: Per cert, hi ha un nus al telèfon que déu-n'hi-do.
2: Amb el cable aquest espiral, eh?
3: Qui el toca al telèfon el cap de setmana? Qui truca? Qui truca?
2: Com marxem, no ho sabem.
4: Ajuntament, m'ànim.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Mira, perdona que et molesti.
4: No, digui'm.
3: Et truco de Ràdio Badalona, Catalunya.
4: Sí.
3: Aquí a Barcelona.
4: Sí.
3: Mira, et truco per un tema, el tema del Manolito.
4: Sí.
3: Per aviam si em podíeu donar alguna dada més.
4: A veure, és que tot això ho porta directament l'alcalde i ell no hi és en aquest
3: moment. No hi és.
4: Vale. A veure, espero un momentet, sisplau.
3: Perfecte,
4: eh?
3: Gràcies.
2: L'alcalde directament porta aquest tema.
3: L'alcalde porta l'alcalde de Sant Quintí de Mediona.
2: Ràdio Sant Quintí, molt famosa.
3: A sort que, segons l'alcalde, aquesta mesura és una mesura per evitar patrulles ciutadanes en una localitat que no té policia local. No entén.
2: La gent està allà fins als nassos del Manolito.
3: Home, és que es veu que les seves malifetes més recents són, atenció, la destrossa de 8 cotxes al poble, una estrabada d'una bossa, un assalt amb violència i intimidació a una urbanització pel qual compleix condemna en aquest moment.
2: Oh, ja com tenim el públic, és valutat.
3: Què et sembla, Manolito?
2: Jo trobo que s'ha de canviar el nom.
3: Es diu Manuel Molina, però en el poble li diuen Manolito.
2: Manolito.
3: Manolito.
2: A mi no em desperta gaire credibilitat.
3: Sí, d'acord. Sí.
4: Recordem... Farem una cosa,
3: sí,
4: ignorem el telèfon mòbil de l'alcalde,
3: sí,
4: i així parlaran amb ell directament.
3: Perfecte, com es diu l'alcalde?
4: Sí, es diu Josep Poc.
3: Josep Poc?
4: Sí.
3: Molt bé, digui'm.
4: I el telèfon és el 609.
3: Sí, sí. Perfecte, moltes gràcies.
4: Val, de res.
3: Gràcies.
4: Adéu, bon dia.
3: Truquem a l'alcalde Josep Poc, alcalde de Sant Quintí de Mediona, per buscar la darrera hora sobre les malifetes en Manolito.
2: Recordem que l'alcalde en persona és qui porta aquest tema, eh?
3: Sí, l'alcalde en persona. Hi ha línia.
2: Manolito.
3: Sí. Bon dia.
5: Ah, bon dia.
3: Bon dia, el senyor Poc.
5: Jo mateix.
3: Senyor Poc, perdona que el molesti. El truco de Ràdio Badalona, aquí a Barcelona.
5: Sí.
3: El truco sobre el tema del Manolito.
5: Sí, sí.
3: És correcte, no? Trucant perquè volíem alguna dada més, és veritat que amb només 21 anys ha estat detingut, no sé si són 20 vegades en els darrers 6 mesos.
1: Sembla que 24-25
3: vegades.
1: Segons els Mossos d'Esquadra, sí.
3: Val. Suposo que, clar, aquest fet està creant alarma social a la població.
1: Més que una alarma social, és que en estem farts, vale? Vull dir, és un poble molt tranquil, vull dir que no estem que sí que hi ha algunes dificultats.
3: Que no és una gran ciutat,
1: no,
3: com pot ser Badalona.
1: Exacte, són un poble de 2.000 habitants, on tothom es coneix, eh? Uh-huh. On tothom es parla al forn, a la carnisseria, a l'escola, etc. I que això ja fa anys que ho portem, quan ja érem menor d'edat ja teníem problemes. Però no volem personalitzar tant amb la persona, no? Uh-huh. Nosaltres hem recollit firmes de manera més general, dient que manifestar la nostra descontentament de la manera que es tracta la reincidència amb el nostre context. Uh-huh. Vull dir, una persona que la detenen tantes vegades i que no passa res, pues, sembla ser, segons la informació que acabo de tenir ara fa pocs minuts, sí, que el jutjat l'ha posat a la presó, ara.
2: Informació d'última hora.
1: Per tant, bé, benvingut sigui, no?
2: Però a la Ciutat de Badalona.
1: El que nosaltres volem és, sobretot, posar això. El que demanava el nostre recollida de firmes és que no manifestava el nostre descontentament, uh-huh, que demanant que la justícia fos més rigorosa amb els reincidents. Uh-huh. I demanar més presència de Mossos, clar, perquè evidentment nosaltres no tenim policia local. Uh-huh. No, en cap moment nosaltres demanem ni presó, no ens pertany a nosaltres. Això
3: una cosa, senyor Poch, com a ciutadà suposo també, moltes vegades costa d'entendre que una persona que fa tantes malifetes no estigui a la presó. Perquè clar, si jo sóc un ciutadà que m'han destrossat el cotxe,
1: sí,
3: que això ha passat, eh?
1: En una nit 7 vegades.
3: 7 vegades en una nit. Clar, suposo que al meu cap no m'entra que aquesta persona no estigui complint condemna.
1: No. Per això nosaltres el que no volem és que es muntin patrulles de veïns, això, uh-huh, de cap manera, perquè estem en un estat de dret. I si s'han de canviar algunes lleis, doncs que es canvin, per si hi ha diputats, no?, que van al Parlament i que discuteixen, doncs que també facin les lleis que toquen, no?, i que s'adaptin a les necessitats que tenim. Mm-hmm. I és una mica això, no?, que volíem manifestar.
3: Quantes signatures han recollit fins al moment?
1: En uns 12 dies vam recollir 750 signatures.
3: Clar, està molt bé en un poble de 2.000 habitants.
1: 2.000 habitants. Per tant, jo també volia... I per què ho hem fet des de l'Ajuntament? Perquè he demanat reunió tant a Interior com a Justícia, etc., i no volia anar allà només com a alcalde, que aquest tio ara què li passa, no? Mm-hmm. Sinó que veiessin que darrere hi havia una realitat, que hi havia...
3: Perfecte.
1: Hi havia una manera que la gent ja no ho tolerava més. Arriba un moment que dius, prou, s'ha acabat.
3: Molt
1: no
3: bé.
1: Pot ser que la gent no surti al vespre perquè tingui por. I
3: perfecte,
1: no,
3: doncs
1: no
3: mirarem aquesta darrera hora que vostè ens facilitava, de que Manolito ja està a la presó.
1: Sí.
3: Molt bé, doncs, senyor Poch, gràcies.
1: No, a vosaltres.
3: Gràcies, bon dia.
1: Merci, adéu.
2: Manolito està a la presó, eh?
3: Darrera hora que hem conegut a través d'aquest espai, què et sembla?
2: Hem estat al primer mitjà en dir-ho, Manolito ja està a la presó.
3: Ja està a la presó.
2: Ara, quan el tornaran a deixar?
3: Ah, demà passat.
2: Demà passat.
3: Té tela el currículum, eh?
2: De Manolito.
3: Té tela aquest currículum. Bé, anem a altres temes del dia, et sembla?
2: Doncs vinga.
3: I un dia més, una paraula pròpia en aquest espai.
2: Crisi.
3: Som-hi. Avui al diari Avui, a l'apartat de Societat, hi ha un reportatge que porta per títol No deixen ni cinc. Mm-hmm. Diu, adiu a les propines. Diu, augmenta la targeta... No, augmenta la gent, ara sí, que paga amb targeta i que ja no deixa cap tipus de propina. Diu que la majoria de clients en aquest article de l'Avui recuperen tot el canvi en contra del costum. Total, que si tu vas a comprar una cosa i sobren 10 cèntims... Abans deixaves aquests 10 cèntims, ara no.
2: S'ha acabat la propina.
3: S'ha acabat la propina.
2: Cosa que, trobo bé, eh?
3: Això per què?
2: Això de pagar propina, què passa? A mi no em paguen propina per fer de locutor. Per què hem de deixar propina als cambrers?
3: Bueno, però sempre és un costum, no? És una tradició.
2: És un costum...
3: Home, és una recompensa generalment econòmica que es dona en agraïment a un bon servei.
2: Sí, és una cosa...
3: De fet, als Estats Units... Resulta...
2: Sí, ho sé, ho sé.
3: O sigui, si vas a un restaurant...
2: T'obliguen
3: a donar la propina.
2: Entre un 10 i un 15%.
3: Correcte.
2: I si no ho deixes, ets un... Vaja.
3: En canvi, a d'altres països com el Japó, explica aquest article, deixar propina es considera de mala educació.
2: Veus?
3: O sigui, per als nipons és com un insult, ja que es dona a entendre que qui dona la propina vol aparentar que ets superior. Jo, mira, em quedo amb els japonesos,
2: home,
3: eh?
2: Home, clar, jo estic totalment d'acord amb el que fan els japonesos.
3: No ho sabies, això, no?
2: No ho sabia, no.
3: Sí, sí, un reportatge molt interessant que avui publica el diari Avui i que porta per títol No deixen ni cinc.
2: Hi ha altres feines, no?, que deixes propina. A l'hotel, no?, que et portes
3: a l'hotel, al taxi propina. Moltes vegades.
2: El taxi.
3: Al taxi moltes vegades, per exemple, eh? Si són 4,80 €. 4,80 € és si vas al carrer Sant Agustí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que et costa 4,80 €. Doncs els 20 cèntims els hi dons.
2: I la perruqueria? Hi ha gent que deixa propina a la perruqueria.
3: Sí, el perruquer també. Per què?
2: Ho trobo innecessari, també. Sí. O sigui, si té, i té uns preus, perquè li hem de donar de més.
3: Hem de fer una cosa. In situ anem a comprovar si realment les propines ja no es donen com abans, si la crisi s'ha afectat, i per això obrim el nostre carrusel de bars.
2: Jason.
3: Avui he triat tres bars a la nostra població, d'entrada el bar Miami, el Cañón i el Pío Lindo.
2: A l'atzar, no?
3: A l'atzar.
2: Totalment.
3: Anem al primer. Aviam si és veritat o no. El bar Miami, del carrer Independència.
6: Diga.
3: Hola, bon dia.
6: Hola.
3: Hola, truquem de Ràdio Badalona.
6: Sí.
3: Mira, he trucat al bar Miami.
6: Sí.
3: Mira, et puc fer una pregunta?
6: Sí.
3: Mira, volíem saber, amb tot això de la crisi, ¿vosaltres heu notat que la gent deixa menys propina?
6: La gente no deja ninguna.
3: Ninguna.
2: No, no, no és veritat, això.
3: Però això és verdad o no és verdad? La gente ya no es como antes que deja propina?
6: Y tanto que no.
3: ¿Se nota la crisis en el mundo de las propinas?
6: Y tanto que se nota en todo.
3: En todo. Pero nadie deja nada ya.
6: Algún que otro, pero nada, no.
3: ¿Cuánto te dejan, más o menos?
6: Pues 2 céntimos, 5.
3: ¿2 céntimos?
6: Sí.
3: Y en, un día, ¿qué puedes hacer de propina?
6: Ay, no lo sé. No lo sé, pero nada.
3: Nada. O sea, no puedes vivir, ¿eh?
6: No.
3: Perfecto. ¿Cómo te llamas?
6: Rosy.
3: Rosy, gracias.
6: Venga,
3: adiós.
2: ¿Y qué hacen con esta propina?
3: Al bar Miami hi ha crisi. És el titular, ja el tenim. Bar El Cañón.
2: Home, no, perquè...
3: Bar El Cañón.
2: Bar El Cañón.
3: Comprovem el carrer, com s'ha de fer.
7: Sí?
3: Hola, buenos días.
7: Buenos días.
3: ¿Qué tal, cómo vamos?
7: Bien.
3: ¿He llamado al bar El Cañón?
7: Sí.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona.
7: Sí.
3: ¿Te puedo hacer una pregunta?
7: Sí.
3: Mira, estamos preguntando a los bares de Badalona si por el tema de la crisis os dejan menos propina.
7: Pues no, no, más o menos lo mismo, ¿eh?
3: Lo mismo.
7: Sí, a ver, pues yo trabajo de mañana, porque
3: sí,
7: por la noche es distinto. Mm. Pero lo que es de por las mañanas, lo mismo, 5 céntimos, a lo mejor en un cortado, en un café con leche.
2: 5 céntimos.
3: Sí, y durante una mañana, ¿qué puedes hacer de propina?
7: Ay, poquito, no mucho, ¿eh? A lo mejor 1 euro.
3: ¿Un euro?
7: Hombre, claro, entre 5 céntimos hay gente que no te deja nada porque nunca te lo ha dejado, no porque haya crisis.
3: O sea, hay rácanos.
7: Hay rácanos, sí.
2: Ay, ay.
3: O sea, en Badalona hay rácanos.
7: Sí, hombre. ¿No? Hay gente que no te la ha dejado nunca y que, aunque se tenga que esperar 10 minutos para el cambio, se espera. O quizás 5 céntimos.
3: Perfecto. ¿Cómo te llamas?
7: Carmen.
3: Carmen, gracias.
7: Vale.
3: Adiós.
7: Hasta luego.
3: Titular del bar El Cañón. La gent de Badalona és rácana. Bar El Piolindo. Anem a trucar.
2: I això que faran molts restaurants que directament no et tornen al canvi del compte,
3: ah,
2: perquè pressuposen
3: ja
2: que li dones la propina.
3: O et cobren el pa. Per què et cobren el pa si no l'has demanat?
2: És veritat.
3: Per què et cobren el pa?
2: Sí, ja
3: el cobert. Hola, buenos días.
8: Sí, dígame.
3: He llamado al bar El Pío Lindo.
8: Sí.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona.
8: Mire, ¿esto para qué era?
3: No, mira, para hacerte una pregunta, si es posible.
8: Sí.
3: Quería saber si con el tema de la crisis,
8: sí,
3: tú has notado que te dejan menos propina.
8: Hombre, ninguna.
3: ¿Ninguna?
8: Ninguna.
3: Pero ¿hay menos propina ahora que antes?
8: No, yo lo mío casi, le diría que un poco menos, pero bueno, poca diferencia, ¿eh?
3: O sea, en el bar El Pío Lindo no hay propinas.
8: Apenas, sí.
3: Nada.
8: Nada.
3: Vale, perfecto. Pues
8: venga,
3: gracias.
8: Venga, adiós. Gracias, adiós.
3: Titular, en el bar El Pío Lindo no dejan propinas.
2: Ya, ves que hi ha una queixa bastant majoritària dels bars i restaurants que es queixen de que es deixen poques propines, no?
3: Home, ho has sentit?
2: Sí, sí, sí.
3: A Badalona la gent no dona propina. Ja seria el titular, eh?
2: A Badalona la gent no deixa propina.
3: Ja tenim el titular fet.
2: De la nostra enquesta.
3: Sí, què et
2: per
3: sembla?
2: Per tant, a Badalona no s'ha notat la crisi. Perquè com mai deixen propina...
3: Com mai deixen propines, no ja abans ja no hi havia propines.
2: Sí, sí, sí.
3: Què et sembla avui?
2: Molt bé, avui més representatiu que mai, eh?
3: Que mai.
2: Tres,
3: eh? Bar Miami, bar El Cañón i bar El Pío Lindo.
2: Sí, sí, sí.
3: Anem a l'altre semestre al dia?
2: Sí.
3: Doncs a mi. un tema que pot, en aquest cas, afectar a l'equip del teu programa, els 5 minuts més.
2: A veure.
3: Jo crec, sí, no? Sí. Bueno, per exemple, al Dani, li podríem recomanar aquesta notícia. Diu el titular, esbrinen el mètode per eliminar les canes que apareixen per malaltia o estrès.
2: No té canes, el Dani.
3: No té canes?
2: No.
3: Tu en tens?
2: Jo tampoc.
3: A veure, però
2: si
3: deixa'm veure el...
2: Jo no en tinc, si no tinc cabell.
3: Deixa'm veure el poc cabell que tens, a veure...
2: Que no tinc canes, jo.
3: No, es veu, no hi ha canes.
2: Ara, tu sí que en tens alguna.
3: Jo sí que en tinc, sí, però perquè tinc cabell.
2: Clar, però la tens blanc, eh?
3: Ja, però en tinc.
2: Sí, sí, en tens.
3: En tinc. Diu, de moment, segons aquesta notícia, quins punyals, eh? Quins punyals, bé. 20 minuts, diu aquesta notícia. De moment, no es pot provar en humans. Però es veu que el mètode no tracta, en aquest cas... les canes de forma natural, sinó que utilitza una molècula similar a la melanina.
2: Sí.
3: O sigui, a través d'aquest sistema es podria eliminar les canes que apareixen per malaltia o per estrès. Tot això ho ha esbrinat segons el 20 minuts, un grup de científics que ha trobat un mètode que fa que el cabell torni al seu estat natural després d'aparèixer canes degut a, com dèiem, aquests dos factors. La tècnica, segons informa la BBC, imagina't, eh? Sí, que això és
2: serietat,
3: eh? Encara no pot ser provada per humans i reverteix el procés natural de les canes. Com es diu canes en català?
2: Diuen, no però, que, diuen però que de tenir canes dona bona sort, no?
3: Dona bona sort? Com es diu canes en català?
2: Cana.
3: No ho sabem.
2: No?
3: Cabell blanc, no?
2: Cabell blanc.
3: No.
2: No acaba de ser el mateix.
3: Bé, si algú sap, que ens ho digui.
2: Sí, si algú sap, que truqui al 933954004 i ens ho digui. Però jo crec que és cana tota la vida, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Una cana a l'aire, una cana a l'aire.
3: Sí, sí. Escolta una cosa, tu saps que hi ha molts mètodes ara sí. mateix per eliminar les canes. A la televisió n'anuncien un munt. Hi ha mil productes.
2: El Just Forment de tota la vida.
3: El Just Forment aquest? Com es diu aquest?
2: Just Forment?
3: Sí. Tot això va bé o no va bé?
2: Jo no ho he provat perquè no en tinc de canes.
3: Anem a trucar, si et sembla. No sé si avui és bon dia, perquè el matí de dilluns moltes perruqueries estan tancades, però he triat alguna perruqueria de la ciutat. Per exemple, perruqueria Angelita.
2: A l'atzar, no?
3: Sí, anem a trucar-hi.
2: Angelita.
3: Aviam si es poden dir algun mètode per eliminar les canes.
2: Oye, gent que es tinta. Hi ha gent 60, 70 anys, porta el cabell negre, negre.
3: Et tenyeixes?
2: Sí.
9: Sí.
3: Hola, buenos días.
9: Buenos días.
3: He llamado a la perruquería Angelita.
9: Sí.
3: Hola, mira, te llamo a ver si me puedes ayudar.
9: Dime.
3: Mira, me han salido unas canas.
9: Sí.
3: Y quería ver si era posible algún producto para eliminar esas canas.
9: ¿Cómo no te tiñas?
3: Solo esto.
9: Sí.
3: O sea, pero un tinte normal y corriente.
9: Sí.
3: Y ya está.
9: Mm.
3: Vale, porque no sé si me lo corto o qué. Si me corto las canas.
9: Nada. Te salen igual.
3: Salen igual.
9: Sí.
3: O sea, salen más cortas y salen igual.
9: Salen igual.
3: Ya, ¿y tú no me puedes dar algún remedio, no sé, de casa?
9: ¿Eh?
3: ¿Algún remedio de casa?
9: No, yo remedio de casa no lo sé.
2: Es un
9: remedio de casa, no sé.
2: Necesitas una molta información.
3: No. Bueno, pues nada, gracias.
9: Venga.
3: Angelita.
9: Adiós.
2: La Angelita no está mal para el tema, ¿eh?
3: No.
2: El tema canas, Angelita no el domina molt.
3: Anem a la pelo de la Manoli.
2: Però això t'inventes o és real?
3: No, la pelo de Manoli. A veure, Carles Tornero, sisplau.
2: La pelo de Manoli.
3: Què et sembla? Una gran perruqueria, també.
2: Sí, sí, sí. Però vull que preguntis per la Manoli, jo.
3: Aviam si hi és. Aviam si està obert, perquè, clar...
10: Sí?
3: Hola, buenos días.
10: Hola.
3: ¿Está Manoli?
10: Sí, soy yo.
3: Hola, Manoli. Mira, te llamo de aquí, de Radio Badalona.
10: Sí.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
10: Bien.
3: Mira, te explico por qué te llamo.
10: Dime.
3: Resulta que hoy en el periódico... ha aparecido una noticia que habla que han averiguado el método para eliminar las canas.
10: Sí.
3: Que aparecen por enfermedad o estrés. Y yo me preguntaba si hay algún método para eliminar las canas de forma así de casa.
10: ¿Para forma en casa?
3: No, para hacerlo en casa de una forma que no sea el tinte, no sé, cortar las canas de alguna forma.
2: De forma natural.
3: Ponerse alguna cosa en el pelo.
10: Hombre, cortarlo no tiene nada que ver con que te salgan canas.
3: A ver, si yo tengo unas canas y me las corto, ¿qué pasa?
10: Pues que cuando te vaya a crecer te vuelve a salir la cana.
3: ¿Y cuánto tarda?
10: ¿Cuánto suele tardar? Pues el cabello suele crecer un centímetro al mes, más o menos.
3: ¿Ah, sí? ¿Solo?
10: Más o menos.
3: Vale. Y después me puedo teñir, ¿no?
10: Claro, luego te puedes teñir igualmente.
3: Ya. O sea, la única solución es el tinte.
10: Para tapar las canas, hoy en día sí.
3: Hoy en día sí. O sea,
10: lo
3: cuando...
10: que yo sepa en mi... sí.
3: Sí, cuando te viene alguien para el tema de canas, solo el tinte.
10: Tinte. Si es 100% canas, sí. Mm.
3: Vale. ¿Y si no?
10: Es que depende de la cantidad de canas que tengas.
3: Ya. Ya. Muy bien, pues nada, Manoli. Ya...
10: ¿Solo era eso?
3: Sí, solo era esto.
10: Ay, bueno, vale, vale.
3: Bueno, ¿cómo va la mañana?
10: Bueno, pues bien, un poco bien. Floja, pero bueno.
3: ¿Por qué floja?
2: Por la crisis.
10: Pues supongo que como todo el mundo dice, la palabra está clave, la crisis.
2: Crisis.
3: Sí, una pregunta.
10: Dime.
3: ¿A ti te dejan propinas?
10: Pues sí.
3: ¿Y tú has notado que esas propinas han bajado?
10: Claro que bajan.
3: Sí.
10: Hombre, que si vienes menos, te dejas... menos dinero en la peluquería.
3: Eso
10: ya
3: es
10: no
3: verdad.
10: Te tiñes, te cortas y te secas.
2: No tenga que estar lógica.
3: Lo que es verdad, lo que es verdad es que antes a lo mejor, no sé si es verdad, tú me lo confirmas, ¿eh?
10: Dime, dime.
3: Tú podías ir, es un ejemplo, a la peluquería una vez cada 15 días, cada 10 días.
10: Incluso cada semana.
3: Cada semana. Ajá. Pero ahora, por ejemplo, hay gente que no, que espera y espera y espera.
10: Claro, ahora van menos.
3: Van menos.
10: Exacto.
3: Y eso se nota, ¿eh?
10: Claro que se nota.
3: Y el tema, por ejemplo, hay gente, el tema de lavar el pelo.
10: Sí.
3: Hay gente que también para ahorrarse un dinerillo, ¿eh? Se lo lava en casa y viene ya con el pelo lavado y así no le has de lavar el pelo.
10: Sí, lo que pasa que, a ver, yo cobro lo mismo lavándote el pelo que sin lavarte.
2: Podemos estar todo el matí,
10: ¿eh?
2: Mi
10: peinado personata. Ya va incluido, lavarte
3: ya va
10: el pelo.
3: Todo incluido.
2: No te feina.
10: Sí.
3: Vale, perfecto. Pues nada, Manoli, gracias.
10: De nada.
3: Venga, sí. Adiós.
10: Venga, hasta luego, Déu.
2: Y pudiéramos seguir hablando de otros temas, ¿eh?
3: Claro. I escolta, i per què no?
2: I per què no? La premsa del cor és un tema que domina molt.
3: Sí, i per què no?
2: I per què no, Manuela?
3: Segons una cosa, tu recordaràs l'altre dia, t'ho dic perquè molta gent diu, sempre comenten temes, a vegades ho deixen aparcats els temes, eh? I després ja els tornen a comentar.
2: Hmm.
3: El tema de la Nina.
2: La cantant?
3: No, la Nina de Leonor.
2: A Leonor,
3: de la Lionesa.
2: Sí.
3: Recorda que vam parlar la setmana passada que una empresa, en aquest cas Alacant, està produint per aquestes festes de Nadal una nina que és igual, bé, aparenta ser la princesa Eleonor.
2: Sí.
3: Vam trucar-hi, no hi havia el responsable. Anem a provar-ho avui, si et sembla?
2: Avui vols
3: aviam,
2: tornar-ho
3: sí,
2: i tant,
3: eh? Sí, anem a provar, aviam si hi ha el responsable que ens pot dir com és aquesta nina.
2: Vols comprar-t'ho per Nadal?
3: Home, recordem que té un cost entre 40 i 50 euros, que mesura 45 centímetres...
2: I que és horrorosa.
3: A tu no t'agrada, no?
2: No
3: i que està realitzada de forma manual i amb materials de primera qualitat.
2: Mm.
3: Truquem a Balacan. Comunica el telèfon. Mira, una cosa que avui no ens havia passat, que comuniqués el telèfon.
2: Tornem a marcar aquest telèfon. No té rellamada, això.
3: No té rellamada. Escolta, això no pots dir-ho, tu.
2: El què?
3: Que ens posin rellamada al telèfon. Ens estalviaríem
2: que, clar,
3: minuts de ràdio,
2: estem
3: eh?
2: En contenció de despeses. No podem canviar el telèfon.
3: Però si això és baratíssim.
2: Canviar el telèfon?
3: No, és barato.
2: A veure...
3: Com una cosa, comunica. Anem a altres temes.
2: Aquest tema el deixem aparcat?
3: Sí, per què sempre aquest tema?
2: Aquest tema no el podem solucionar
3: jo
2: mai.
3: Jo crec que la Casa Reial ens està fent boicot.
2: No.
3: Ens està fent boicot amb aquest tema.
2: Has de rebutjar la felicitació o les gràcies de la reina per la felicitació, no?
3: Com?
2: Les gràcies de la reina, que la van felicitar.
3: Sí, no hem rebut encara.
2: Ah, ho hem de rebre, eh?
3: Ho hem de rebre, sí, estem pendents. Anem a d'altres temes al dia. Explica. I atenció, parlem d'una d'aquelles notícies que dius... Segur? Segur és veritat la notícia? Doncs sí, és real el que ha passat a Rio de Janeiro. Titular, una mujer muere golpeada con el ataúd de su marido cuando lo llevaban al cementerio. És real, eh?
2: Mala sort, no, també.
3: Passó que una dona va morir a Brasil després de... que va rebre un cop del taüt de la caixa, de morts al seu marit, quan el cotxe que viatjava a la caixa i el seu marit mort va tenir un accident de trànsit. Es veu que li va caure a sobre la caixa i va morir també.
2: És que podem fer moltes bromes, però no devem.
3: Es veu que la dona de 67 anys, segons també la BBC, per això t'ho dic, que és una notícia contrastada,
2: seriosa,
3: viatjava de camí al cementiri per enterrar el seu marit, que havia mort el dia anterior, quan el cotxe va patir un fort cop darrere. Es veu que la caixa va sortir disparada.
2: No pots riure.
3: No puc riure.
2: Està parlant d'una mort.
3: Però clar, És que tu t'imagines la situació?
2: No puc imaginar-m'ho. No ho he vist mai. Com vols que m'ho imagini?
3: Va sortir disparada i va xocar contra el cap de la dona.
2: Sí.
3: Que anava davant del copilot, al costat del copilot.
2: Sí.
3: Aquí tenim el so, en aquest cas...
2: De Ràdio Rio de Janeiro.
3: Rio de Janeiro. Doncs bé, aquesta dona doncs, va morir minuts després. Un tràgic final, eh?
2: Un tràgic final, però com acabes la secció amb aquest ritme?
3: Per què?
2: Portàvem un ritme molt accelerat i ara acabes amb aquest mal
3: rotllo. Si vols, acaba una altra notícia. Va, acaba amb una altra notícia.
2: Una cosa més divertida.
3: Va, no? Doncs va. Diari 20 minuts, aquesta també t'agradarà. Ens arriba des de Turquia, es veu que s'ha fugat de la presó una persona que estava empresonada, un presoner, dins d'un paquet postal. Es veu que un ciutadà turc condemnat a 7 anys per tràfic de drogues s'ha fugat d'una presó amagat en una caixa de cartró que ell mateix es va enviar per correus.
2: És reial?
3: Sí, sí. Es veu que ningú es va adonar del pes al paquet.
2: Escolta, que s'apunti la idea a Manolito.
3: Sí. Sí, sí.
2: Perquè potser és a la presó i no sap com fugar-se, doncs mira.
3: Sí, sí. Això ha passat, en aquest cas, a Turquia.
2: A Turquia. Molt bé, doncs...
3: I acabo, si et sembla, amb una notícia del periòdico de Catalunya, un breu, però que jo us puc aportar més dades.
2: A veure.
3: Diu el titular, rescatats del mar tres homes a Badalona. Es veu que bombers voluntaris i salvament marítim van rescatar ahir a la tarda, amb símptomes d'hipotèrmia, un banyista de 56 anys que no podia arribar a terra i dos homes més que intentaven auxiliar-lo a uns 25 metres a la platja del Coco, a Badalona. Els tres es van aferrar a una taula que flotava fins al rescat.
2: La pregunta és, què feien amb el dia i el fred que feien ahir?
3: Jo tinc la resposta. Es veu que aquest senyor de 56 anys...
2: Despullat, també.
3: Tenia una lesió al braç.
2: Sí.
3: El metge li va dir que havia de fer natació.
2: Però no ahir, que feia molt de fred ahir.
3: Es va posar l'aigua, no va poder sortir, va començar a cridar, passant dues persones per davant de la platja del Coco.
2: Sí.
3: El van intentar auxiliar. Aquestes dues persones no van poder tornar... Total, que els tres van ser rescatats per salvament marítim.
2: Devia haver-hi una forta corrent.
3: Doncs sí.
2: Però vaja, història amb final feliç.
3: I tant que sí.
2: Hello.
11: Víctimes al telèfon.
12: I diga...
11: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Z.
14: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, de Badalona.
15: És la ràdio de Badalona.
11: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
17: Està. Què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la més mona.
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
18: He llamat al telechorro.
19: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
20: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
11: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
21: Manténgase a l'espera, gràcies.
3: Sí, sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
22: Bueno, porque...

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Doncs sí. I avui comencem parlant, si et sembla, d'un tema que durant les darreres hores ha estat d'actualitat. N'ha parlat el diari Avui, també el diari El Punt, i és sobre aquest concurs de freqüències de ràdio, que fa uns dies va donar a conèixer el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i que hi ha molta polèmica, sobretot per una campanya que s'ha fent la cadena Cope. Mm-hmm. Us poso el dia.
2: Sí.
1: Aquesta cadena, segons aquest concurs que ha fet el CAC, hauria perdut dues freqüències. Una de cadena 100 a Girona i l'altra que utilitzava a la demarcació de Lleida. Mm. Estan molt enfadats. La Cope s'ha fent una campanya, diu que això és retallada la llibertat d'expressió, obre un compte sol automàtic on els oients poden trucar i dir-hi la seva, i ha fet una campanya també publicitària. Sí. Vols escoltar-la?
2: Sí.
1: Escoltem-la.
2: És la Cope? Sí.
3: Avui som nosaltres, però demà pots ser tu. És aquest el preu que hem de pagar per la llibertat d'expressió? Callar-nos és actuar com covards. Cadena Cope. El preu de ser lliures.
2: De tela,
1: Què et sembla?
2: De tela,
1: doncs bé, les reaccions no s'ha fet esperar. Lluís Llach, que hi ha més un comunicat amb el que mostra el seu rebuig en què una de les seves cançons l'estaca Sònia Les Falques a la Cope contra el CAC. Llach ha desautoritzat la reproducció de la seva cançó i assegura que la cita d'emissora encarneix les llibertats i valors individuals i col·lectius de molts ciutadans. Diu que ha assabentat que aquests dies la cadena Cope està emetent per antena unes falques contra el CAC on apareix l'estaca de música de fons. Expresso el meu desacord amb la seva utilització.
2: I ell com a cantant, intèrpret, autor de la cançó, no pot prohibir-ho, això?
1: Això que, per aquest motiu, com a autor de la cançó, segons el comunicat, no autoritza el seu ús per part de la Cope.
2: Sí, però l'està fent-nos igual, no?
1: Segons fonts properes al cantautor, han assegurat, en aquest cas a diversos mitjans de comunicació, que aquest dilluns, a primera hora, els advocats es van posar a treballar per estudiar les possibilitats legals de prohibir l'utilització de la cançó per part de la Cope. Mm-hmm.
2: Bé, veurem com acaba això.
1: Veurem com acaba l'afer Estaca i l'afer de la cadena Cope.
2: Encara li donarà amb l'Estaca a la Cope, el Lluís Llach.
1: Sí, veurem què passa. Però original, en aquest cas,
2: Sí, això és una provocació,
1: Sí, sí, sí. Bé, escolta, anem per un tema alegre del dia. Et sembla que portem darrerament parlant de crisi, de coses tristes...
2: De tragèdies.
1: Avui parlant d'una cosa alegre, i és que, atenció, ha tocat la travessa a Badalona.
2: La quiniela.
1: La quiniela, sí. Sí, sí, perquè això la travessa molta gent...
2: A mi no m'acaba d'agradar,
1: No sap ben bé què és, la travessa. A la jornada vintena... Una quiniela amb un 14 ha estat validada a Badalona. Què et sembla?
2: Quan ha tocat?
1: 231.000 euros. Està molt bé.
2: Déu-n'hi-do.
1: Està molt bé. En aquest cas, aquesta butlleta ha estat validada a l'establiment receptor número 15.065 de Badalona.
2: Això quan és? Uns 40 milions de pessetes, no?
1: Sí, més o menys, On està aquest establiment? Ben a prop d'aquí, a President Companys.
2: Ah.
1: Sí, sí, el número 20. Anem a trucar, aviam si ens dona alguna dada més, si sabem l'afortunat o afortunada.
2: Som-hi.
1: Tu jugues a la quiniela, no?
4: ...y diàries se procederà a l'extracció de les dades que compondran el número premiado en el sorteo.
2: Jo jugava abans, ara ja me n'he cansat.
1: Ja t'has cansat? A la quiniela?
2: Sí. Ho feia sorts.
1: I què posava? X? U?
2: O dos.
1: O dos.
2: O X2.
1: X2.
2: Depèn del que paguis, no?
1: I hi ha vegades que surt el Badalona i tot,
2: Sí.
1: Quan ja no hi ha jornada de primera divisió, a vegades sí.
2: Potser no responen, afeinats. No responen a aquesta administració.
1: Bueno, han deixat només dos tons,
2: No, perquè està sonant, està sonant.
1: És que no sentia. No hi ha ningú.
2: No hi ha ningú, en aquesta administració.
1: Tornem-hi, va.
2: Tornem a marcar? Vinga, tornem a marcar.
1: Aviam si ens poden dir... Alguna dada d'aquest guanyador, en aquest cas?
2: Tu jugues a la travessa?
1: Jo mai.
2: Per què?
1: Perquè no m'agrada el futbol i per això no jugo.
2: Per què no hi ha travessa de bàsquet?
1: Però clar, empat no podria haver-hi. Tornero.
2: Per què no?
1: Home, empat a bàsquet, per favor.
2: No, 1 o 2, no?
1: Bueno, sí. Escolta, no contesten. No provem contesten. A la part final de l'espai, et sembla que potser estan... clar, amb una administració en aquesta època de l'any està liats amb el tema de
0: Nadal. Loteria Nadal.
1: Anem a d'altres temes al dia. Som-hi.
0: Som-hi.
1: Ens arriba una notícia des de Ponferrada a Lleó, eh? Mm-hmm. Una notícia que ha publicat diversos mitjans de comunicació, entre ells el 20 Minutos. Un home ha estat ingressat a la UCI, atenció, després de veure un corrosiu en lloc d'un mos. O sigui, l'home va demanar un mosto, eh? Mm. Al bar, i es veu que no era un mosto.
0: Era un corrosiu.
1: Era un corrosiu.
0: Que a vegades el most també pot ser corrosiu, eh?
1: Sí, es veu que aquest home dels 72 anys està encara ingressat a l'UCI de l'Hospital del Bierzo, a Ponferrada, després d'ingerir un líquid, sembla que sigui corrosiu, bé, sembla no, va ser corrosiu, que li van servir per error en un bar de la localitat, que segons diverses fonts familiars va demanar un mos i li van donar aquest líquid.
0: Què hem d'entendre per corrosiu? Lleixiu.
1: Lleixiu, salfumant.
0: Salfumant.
1: Diu a fonts familiars, si se hubiera tragado el líquido, lo habríamos enterrado.
0: Oi, oi, oi.
1: És el que diu el diari. Asegurado uno de los familiares.
0: I tu suposo que vols trucar a Ponferrada.
1: Anem a trucar a l'hospital, si et sembla. A premsa, aviam si es poden dir si aquesta personeta, esperem, està millor o no.
0: Sí.
1: I, de fet, volem saber què va veure.
0: Clar, quin líquid va veure.
5: Automàtica. Buenos días.
1: Buenos días.
5: Diga número a número la extensión con la que desea hablar o marquela en su teléfono. Y si no, espere, por
1: Esperamos.
5: Favor.
0: Esperem que es posin en un nou
5: faro. Su llamada será atendida por operadora. Un momento, por favor.
0: Gracias.
1: Es veu que aquests fets han estat denunciats ja al jutjat de Ponferrada.
5: Dígame.
1: Hola, buenos días. ¿Me Hola. Puedes pasar con prensa? Aviam si ens agafen el telèfon.
0: No havíem trucat mai, no, a Ponferrada?
1: No, a León no. Bueno, a León potser sí, però a Ponferrada no em sona.
0: És preciós, León.
6: Sí?
1: Hola, buenos días.
6: Buenos días.
1: ¿Qué tal, cómo vamos?
6: Bien, bien.
1: Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
1: ¿Cómo va la mañana?
6: Bueno, va bien.
1: Va bien.
6: Fresca.
1: Fresca.
6: Fresca.
1: ¿Qué temperatura tenéis?
6: Pues 5 grados o por ahí.
1: ¡Qué frío!
6: Mucho frío en Ponferrada.
1: Mucho frío, ¿no? Mira, te explico, tú eres del departamento de prensa.
6: Sí.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona por un tema que hoy hemos leído en la prensa de un hombre que está en la UCI después de beber un líquido corrosivo en lugar de mosto.
6: Sí, sí.
1: ¿Es correcto esto?
6: Sí, algo he escuchado de eso, sí.
1: Bueno, está aquí en el hospital, ¿no?
6: Sí, sí, está ingresado.
1: ¿Y tú sabes su estado?
6: Pues por lo que pone hoy la prensa, parece ser que hoy ya está mejor.
1: Ah, porque tú no lo sabes.
6: No tengo ni idea.
1: No tienes ni idea.
6: A veces baja a su hijo a coger el periódico y eso, pero ahora mismo no, eso hoy no le he visto.
1: Ya. Y una pregunta, porque por eso te llamaba. ¿Tú sabes qué ha ingerido?
6: Dicen que era un líquido de lavavajillas.
1: Oh. De lavavajillas, o sea, el Mistol.
0: O el Fairy.
6: No, debía de ser un líquido de estos de para lavar... De industrial.
1: De industrial.
6: ¿Sabes? De esos que vienen en garrafas, imagino.
1: El calgonito, alguno de estos.
6: No tengo ni idea. Alguno de estos que debían tener ellas allí y lo debieron de meter en...
1: En la botella, en botella del mosto.
6: Claro.
0: No acabo de entender.
1: O sea, esto es que la persona del bar ha rellenado una botella de mosto con algún líquido de lavavajillas, ¿no?
6: Exactamente.
1: Pero qué fuerte, ¿no?
6: Muy fuerte, sí.
1: Y el hombre no lo... Y una pregunta, ¿y el hombre no lo notó cuando se bebió el líquido que esto era...?
6: Pues parece que no,

0: del kiosco.
1: Yo estoy vendiendo prensa.
2: No, esto es lo que nos interesa.
0: No en el departamento de prensa. ¿No?
1: Sí.
0: Vale, es que yo pensaba que me habían pasado con comunicación.
1: No, te han pasado mal. Por...
0: Me han pasado con el kiosco y tú eres la kiosquera del hospital.
1: Efectivamente.
0: Vale.
2: Pues que nos comente una portada.
0: Vale, una cosa, perdona.
1: Dime.
0: ¿Qué periódico hay aquí en León?
1: El Diario de León y La Crónica.
0: ¿Y esto sale en portada hoy?
1: Salió ayer en portada.
0: Ayer en portada.
1: Hoy sale como un...
0: ¿Qué sale hoy? A ver.
1: Hoy sale como un reportaje.
0: Sí. A ver, míramelo. Es que no me llega a mí el Diario de León.
1: Viene... El intoxicado por beber lavavajillas
0: sí,
1: en un bar
0: sí.
1: Recupera la conciencia una semana después.
2: Ah, muy bien.
0: Muy bien. Pues ya está, tenemos esta última hora que nos llega desde el kiosco del Hospital del Bierzo.
1: Muy bien.
0: ¿Cómo te llamas, simpática?
1: Mercedes Fernández.
0: Mercedes, gracias por todo.
1: Hasta luego.
0: Adiós.
2: Es real que andamos a la prensa y nos pasan a mal kiosco del hospital.
0: Això és molt fort,
2: No ens havia passat mai.
0: Clar, ja deia jo, pobra noia. Dic...
2: No ens havia passat mai. Tornem a trucar a l'hospital, Volem saber què ha passat aquí. Com
0: sí,
2: pot ser això?
0: Sí, però jo crec que ens ha donat la darrera hora fantàsticament,
2: això sí,
0: Això
2: sí.
0: Jo crec
3: que... Telefonista automàtica. Buenos días. Sí.
2: Està pensant que aquest senyor ara amb l'alè pot rentar les ulleres? Una passada, no?
0: Ara, molt simpàtica, la quiosquera.
2: Sí, molt simpàtica i tal, la Mercedes.
0: Diario de León. Bé, escolta, aviam si ens contesta comunicació. Si no, de seguida tenim d'altres temes al dia. Anirem fins a un reportatge que publica avui... Al diario, avui ya te haré una pregunta. Buenos días. Mira, te he llamado antes con comunicación.
4: ¿Con quién quiere hablar usted?
0: Con comunicación del hospital. La persona... Bueno, no han pasado.
2: Directamente. ¿A qué nos pasa el kiosk ahora?
0: Arm Queen, nos pasa.
5: Dirección de gestión, buenos días.
0: Hola, buenos días. He llamado a comunicación.
5: No, esto es dirección de gestión.
0: Vale, ¿tenéis comunicación en el hospital? ¿Relación con los medios de comunicación?
5: No hay ningún departamento especial.
0: Vale, no lo lleva nadie.
5: No hay ningún departamento específico, pero ¿para qué es?
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña,
5: sí.
0: Sobre un hombre que está aquí en el hospital después de beber un líquido corrosivo en lugar de mosto.
5: Sí, vale, te comento.
0: Sí.
5: El tema este lo lleva mi compañera Nina, que no está en
0: la
5: estos
0: Nina.
5: Momentos. Entonces, si no te importa llamar en 10-15 minutos...
0: Vale, perfecto.
5: Y
0: perfecto.
5: Preguntar por ella.
0: Muy bien, gracias.
5: Venga, hasta luego.
2: Mamma mia,
0: escolta, però jo crec que hem tingut la darrera hora amb la quiosquera.
2: Sí. Va, això ho podríem fer més habitualment,
0: Sí, sí, sí, anem a d'altres temes, et sembla?
2: Sí.
0: Recordem que tenim pendent el tema de la travessa que ha tocat a Badalona, volíem dir, el dia 16 de novembre, va ser?
2: Carrer President Companys,
0: sí, de seguida anirem, aviam si ens contesta algú, però escolta una cosa, avui el diari Avui, a la part de societat, ens fa una pregunta. Te la faig a tu. On s'ha de llançar els taps de suro?
2: On s'han de llançar els taps de suro?
0: On s'han de llançar els taps de suro?
2: Jo els llenço a la meva paperera normal, però suposo que es refereix al reciclatge.
0: Correcte. No? On l'hem de posar?
2: Jo...
0: El contenidor blau?
2: Blau és el de paper, no?
0: El contenidor de color groc?
2: Que és el de plàstics.
0: O el contenidor de color rosa?
2: Quin és el de rosa? El rosa què és, per preservatius?
0: O li donem al gos?
2: Li donem al gos. El meu gos juga molt, Com
0: sí, l'Ulisses?
2: L'Ulisses li encanta.
0: Sí, no?
2: Mira, Ulisses!
0: Ulisses, vine.
2: Ah, vine de l'Ulisses.
0: Per cert, com està l'Ulisses? T'ho dic perquè l'altre dia m'ho va preguntar una regidora de l'Ajuntament. No et diré qui, però m'ho va preguntar.
2: Sí, sí, a mi també m'ho pregunta. Mira, Ulisses,
0: vine.
2: Mira el tant de suro.
0: Té, espera, que li dono un tant de suro.
2: Mira el tant de suro. Ulisses.
0: A veure si t'ho fegues.
2: Vigila, que és molt gran.
0: Bé, escolta una cosa.
2: Bé, jo llançaria... En el de plàstic.
0: En el de plàstic. Segons... és que és interessant el tema,
2: Sí, sí, és un debat.
0: De fet, hi
2: una
0: dedica... Atenció, avui a l'Avui, al diari Avui, hi dedica una plana sencera.
2: Sí, al reciclatge.
0: Diu, els ciutadans apassionant. Encara tenen dubtes a l'hora de dipositar els residus seleccionats. La campanya Aquí Reciclem ofereix informació detallada sobre l'ús dels contenidors.
2: Però m'aclareixes el dubte o no ho saps ni tu?
0: Escolta, no ho sé ni jo.
2: No
0: per això anem
2: tu?
0: A trucar a l'Agència de Residus de Catalunya.
2: Molt bé.
0: Aviam què ens diuen.
2: I preguntem, mira, l'Ulisses.
0: Ulisses? Oi, oi, què fas, Ulisses? Vine. Ulisses, ens tira aquí tot el cava
2: no,
0: que tenim.
2: No, és que ja que hem obert
0: l'ampolla. El cava canals i noviola.
2: Ja que hem obert l'ampolla, almenys. Ulisses. Està un passat últimament, es veu que està en cel.
0: Oi, oi. Aviam si ens ho poden dir.
6: Sí, bon dia.
0: Hola, bon dia. He trucat a l'agència de residus.

0: a Catalunya.
1: Sí, sí, digui.
0: Mira, volia fer una pregunta, un dubte que tinc. On he de llançar el saps de suro?
1: A Puentes de Catalafa no que li diré.
0: Sí.
1: I ells li diran, eh? Mira,
0: perfecte.
1: És el 900.
0: 900.
1: Un altre 900.
0: 900.
1: 408.
0: 408.
1: Sí, aquí l'informaran, eh?
0: És gratis, oi?
1: Sí, sí, és gratis, sí. El servei general que tenim de l'agència, eh?
0: Perquè vostè no ho sap.
1: No, esclar, jo estic amb la centraleta, eh? Jo no ho sé.
0: Molt bé, gràcies.
1: Val, d'acord, adéu.
0: Va, la centraleta no ho sap.
2: En aquest moment, totes les nostres línies són...
3: Quantes agències catalanes n'hi ha?
0: Moltes. I aquest telèfon?
2: La trucada serà atesa d'aquí uns instants.
0: D'on és?
3: No ho sabem. Deu ser atenció al públic de l'agència.
0: Per exemple, els excrements de gats i gossos, on els hem de llançar?
3: A la paperera.
0: No, però a quin color?
3: Orgànic.
0: De color marró.
3: Sí.
0: Val. Però saps de suro? Això? Això?
3: Saps de suro? No ho sabem, eh?
0: No. Aviam si ens agafen a... On hem trucat, per cert?
3: Jo crec que és atenció al públic de l'agència catalana.
0: Oi, oi.
3: Estem aquí fent una festa, eh?
0: Sí, una festa que déu-n'hi-do com acabarem.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, et truco perquè he trucat a l'Agència de Residus de Catalunya i m'han donat aquest telèfon.
4: Uh-huh.
0: Volia saber on he de llançar els taps de suro.
4: Taps de suro?
0: Sí.
4: Que és un particular?
0: Sí, sí.
4: Els hauria de llançar a l'orgànica.
0: A l'orgànica?
3: A l'orgànica.
4: Sí.
0: Quin color és, això?
4: El marró.
0: El marró?
4: Sí, marró o taronja.
0: Marró o taronja?
4: Sí. On
0: Val.
4: Llença totes les restes de menjar...
0: Ahà. Uh-huh.
3: Les caques de gos?
0: Perquè el saps de suro que és plàstic?
4: No, és suro.
0: Cartró?
4: És suro.
0: Suro?
4: Sí, és orgànic, és la part aquesta de l'arbre.
3: Clar, té lògica.
4: Com la costa de fora.
0: Vale, o sigui, això es pot seleccionar directament a l'arcollida selectiva, no?
4: Sí, sí, sí, hauria d'anar a l'orgànica.
0: Val, perfecte.
4: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta una cosa, color marró m'ha dit, eh?
4: Marró, és que clar, depèn del...
0: És que, bueno, on Vic no hi ha ni... no n'hi ha.
4: No n'hi ha.
0: A Badalona no. De color marró, hi ha de color blau, de color...
3: En alguns barris sí que n'hi ha.
0: Groc, però marró, que jo sàpiga, són de color gris, els contenidors.
4: Val, doncs potser que el gris, que és el de resta, tingui
0: sí.
4: Fracció orgànica.
0: No, el gris és un contenidor normal.
4: Normal.
0: Que hi aboques tot.
4: Clar, si no tenen...
0: Des dels mobles, si municipi, tot.
4: Si al seu municipi no tenen recollida selectiva d'orgànica, doncs aleshores ho haurà de portar doncs, al de rebuig o a la deixalleria.
0: Molt bé.
4: Però els taps de suro asseguris que són de suro. Si no són de suro, si són de plàstic...
0: I com ho sé, això?
4: Doncs hi ha alguns que es veuen que són com de plàstic, que no són els típics de suro de tota la vida.
0: Val, perfecte.
4: Que són com de plàstic.
0: Sí, els... Val, perfecte, perfecte.
3: I és dolent donar-li al gos?
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Adéu.
3: Clar, jo li dono al meu gos i potser no és
0: bo. Escolta, que ho tirem on ens toqui la gana.
3: No, el marró.
0: Però què marró si no hi ha marró a Badalona?
3: A Badalona hi ha recollida selectiva.
0: A veure, hi ha recollida a quatre carrers.
3: Sí, però n'hi ha.
0: A quatre carrers.
3: No arriba,
0: el 90% de la població no té.
3: És que el 90% de la població, malauradament, no recicla.
0: Bueno, poca, escolta una cosa, és
3: recicla.
0: Igual. Aquí entraríem en un altre tema, i és que està molt bé reciclar, des d'aquí ho hem de defensar, però clar, amb els pisos que tenim, que són 20 pisos, eh? Si ens posem a reciclar,
3: no
0: sembla un abocador municipal.
3: L'altra cosa és, els iogurts de vidre aquests naturals de tota
0: sí.
3: la vida de Noné, els hi has de treure el paperet abans de reciclar-los?
0: Jo això m'ho quedo.
3: Ah, no ho sé, eh?
0: Ja, ja.
3: No ho sé, eh?
0: I escolta una cosa, i les borilles de cigarreta?
3: Què?
0: On va? I la pols d'escombrar? On va? I les closques de marisc? On va? Eh? I el paper de cuina brut? Brut, allò és que el tens brut?
3: Jo, el meu paper de cuina brut... Va.
0: Els bolquers, on van?
3: Ja.
0: Orgànic, no?
3: Orgànic, perquè és caquetes.
0: Bé, escolta, jo crec que això té raó la notícia, eh? Molta gent no sap ben bé on ha de llançar tots aquests productes. Escolta, anem al tema capítol número 4, ja, buscar la persona que ha fet la Nina Eleonor. Som-hi. Aviam si d'una vegada trobem aquest responsable. Truquem a València, Alacant, en aquest cas.
3: La nena Leonor, que costa 50 euros.
0: Sí, sí, sí. Ja he dit la notícia.
5: Muñecas Antonio Juan, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, que te llamé el otro día.
5: Sí.
0: Por si puedo hablar con el responsable para el tema de la muñeca Leonor.
5: ¿De Radio Badalona?
0: Sí, en Cataluña.
5: A ver, sí, espera un segundín, por
0: favor. De acuerdo. La música de juguetes Antonio Juan S.L.
6: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días.
6: Buenos días.
0: Te llamo de Radio Badalona, la más mona aquí en Cataluña.
3: Él le fa gracia
6: sí,
3: también.
6: Mola, sí.
0: No, es el eslogan, ¿eh? Que el, sí, el director que, bueno, tiene esas ideas de poner ese eslogan.
6: Sí, dime.
0: Sí. Una pregunta. Tú eres Antonio.
6: Vale. Marco Antonio.
0: Marco Antonio.
3: Ah, sí. De Cleopatra.
0: Te llamas Marco Antonio Juan.
6: Juan, sí.
0: Correcto, ¿no?
6: Sí, sí.
0: Bueno, y tú eres el responsable de esta muñeca Leonor que todos los medios estamos hablando esos días, ¿correcto, eh?
6: Sí, sí, uno de los responsables.
0: Bueno, de entrada, ¿cómo surgió la idea?
6: La idea surgió, pues, hace ya años, ¿eh? Porque ya llevamos tiempo comercializando...
3: Hombre, años, que la Leonor no está en gran...
0: Escolta, Marco Antonio Juan.
3: Sí.
6: ¿Me escucha?
0: Sí, sí, sí, te estoy escuchando, perdona.
6: Sí, ya llevábamos, el año pasado ya estuvimos con la de Leonor dos.
3: Marco Antonio Juan, te lo escucho dos veces.
6: Pues, no, bien, nada, sí, sí, un homenaje a la infanta.
3: De todos los años.
0: ¿Cómo es? ¿Qué características tiene esta muñeca?
6: Características, pues, las de una muñeca normal.
0: Ya, pero no, es mecánica, lleva...
6: Bandito, brazos y piernas de goma y la carita, y...
3: ¿Esquía, por ejemplo, esquía la Leonor o no?
0: Ya, pero no lleva pilas, ni esquía, ni hace pipí, ni nada.
6: Nada, de eso nada, es una como de colección.
0: Ya, ¿y cómo van los pedidos?
6: Pues muy bien, ya que lo pregunta.
0: No, bueno,
6: sí,
0: claro.
6: Muy bien, sí.
0: O sea, ¿se van a acabar...?
6: Sí, sí.
0: Sí, se van a acabar.
6: Sí, sí, seguro.
0: Seguro.
6: Es una serie limitada, ¿eh?
0: ¿Cuántos habéis hecho? ¿Cuántas muñecas?
6: No lo sé, ahora no puedo hablar de cifras.
0: ¿Pero más o menos?
6: No tengo ni idea.
0: Ni idea, ¿eh?
6: Estamos desbordados, sí.
0: ¿Estáis desbordados?
6: Sí.
0: ¿Pero estáis aún fabricando más muñecas?
6: Sí, esta Navidad vamos a servir todo el mes de diciembre de muñecas.
3: ¿Y las
0: o sea, 24 horas haciendo muñecas?
6: Sí, prácticamente.
0: Prácticamente.
3: Sí. Manualmente las fan.
0: Bueno, habéis aquí encontrado la gallina de los huevos de oro.
6: Bueno, ya le digo, somos 40 años fabricando, ¿eh?
0: Sí.
6: Y esto es un modelo más, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tengo la publicidad y hay un poco de prisa, estamos muy cerca de los Reyes y todo el mundo la quiere y es más agobio que otra cosa, pero
0: muy
6: ya le digo, hago muchas más
3: porque
6: muñecas de toda la vida,
0: ya.
6: De jugar y todo, que también... teníamos
3: cómo ayuda con
6: Antonio
3: Juan.
6: El tema publicidad y lo que se ha desbordado más de lo normal.
0: Perfecto. Marco Antonio, sí. ¿El apellido es Juan?
6: Juan.
0: Marco Antonio Juan.
6: Sí.
0: Muy bien. Gracias por todo.
6: Vale,
0: venga.
6: Okay. Hasta luego.
3: Marco Antonio Juan.
0: Sí, Marco Antonio Juan.
3: Sí.
0: Bé, marxo. Marxo amb dos titulars.
3: Endavant.
0: Mira, un que diu que la NASA envia a l'Estació Espacial Internacional un sistema per convertir l'orina en aigua.
3: Això és reciclatge.
0: I l'altre, que una empresa als Estats Units accepta ja reserves per un cementiri a la Lluna. Què et sembla?
3: Innecessari.
0: Innecessari
3: com
0: totalment.
3: Com vas a posar-hi flors?
0: Eh?
3: Et deixes una rinyonada?
0: Com vas el dia Tots Sants?
3: Per exemple.
0: Com vas ara a deixar l'ínxol?
3: Home, així s'asseguren que no hi hagi aquests adolescents que
0: sí.
3: Entren als cementiris i fan festes allà.
0: O els altres vandàlics,
3: per exemple.
0: Que s'emporten com a l'Hospitalet.
3: Per exemple.
0: Que s'emportaven fins i tot les caixes.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, marxo.
3: Molt bé.
0: Vinga, gràcies.
3: Adéu.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
9: Disculpe.
0: No.
3: Fàcil,
9: necessita
0: que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda, ayuda.
9: Disculpe,
3: no,
9: sigo
3: que...
9: sin entender.
0: Ay, por favor.
3: ¿Quin nivell de ràdio?
0: Operador.
3: ¿Quin nivell
9: de ràdio? Disculpe por la confusión.
3: Sí.
0: Sí.
9: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar
0: sí.
10: Su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
3: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
3: 93 399 37 37.
2: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
4: Acceptem totes les targetes de crèdit.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
6: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
7: Són les 12.
8: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Cinc dones acusen l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, de presumptes agressions sexuals. Així ho ha pensat l'agència EFE, que detalla que no consta cap denúncia formal per aquests fets davant la justícia del Marroc. On sí que s'ha obert una investigació és dins l'Església, al Vaticà, i per això López Romero s'ha apartat de les seves funcions. En un comunicat oficial, l'arcabisbat de Rabat, el cardenal, nega els fets i assegura que no ha comès cap agressió, ni violència, ni assetjament sexual. Amb tot, afirma que col·labora amb la investigació i defensa la seva decisió d'apartar-se temporalment per no interferir en el procés. Detalla que no presidirà cap celebració pública ni intervindrà en cap activitat pastoral. També ha demanat als fidels de la diòcesi que afrontin la situació amb serenitat, tot indicant que de moment delega les seves funcions al vicari general. López Romero, de 74 anys, criat a Badalona i amb trajectòria vinculada a Catalunya, va ser nomenat arcabisbe de Rabat el 2017 i cardenal dos anys després. I un equip especialitzat de l'ONG badalonina Open Arms s'ha desplaçat fins a La Guaira, una de les zones més afectades pel doble sisme de Veneçuela. L'entitat ofereix des de fa més d'una setmana suport logístic als equips de rescat internacionals que treballen la recerca de persones sota la runa. Les operacions, lamenten, són cada dia més difícils i arriscades, mentre augmenta la necessitat d'assistència mèdica, material sanitari i suport a la població. Així, aquesta primera missió sobre el terreny se centra a proporcionar suport mèdic i logístic als equips de rescat, oferint-los un espai on descansar, rentar-se i recuperar forces després de setmanes de feina a la zona zero en condicions extremadament precàries. Una de les organitzacions que reben aquesta ajuda és Topos Azteques de Mèxic, un equip de rescatadors molt reconegut a escala internacional. D'altra banda, inicien ara una segona fase de l'emergència en la qual Open Arms donarà suport a les persones desplaçades pel terratrèmol, ja que, segons alerten, el risc de malalties a causa de les precàries condicions sanitàries provocades per l'estat del terreny és molt elevat. La xifra de víctimes mortals s'eleva a 3.685 persones i més de 17.000 ferits. I 14 centres de Badalona s'han unit a la iniciativa Aules que cremen per denunciar les altes temperatures que pateixen els infants a les aules. La iniciativa està impulsada per diverses escoles de Catalunya i reclama millorar la climatització als centres. L'Institut Escola Baldomer Solà és un dels que s'ha adherit a la iniciativa. A través d'uns sensors de calor que tenen per un programa europeu, registren les temperatures de les diferents classes del recinte i les envien a la plataforma. Moltes vegades les classes arriben a més de 30 graus, fent que els alumnes perdin la capacitat per concentrar-se i es tornin més irascibles. El centre va rebre ventiladors del Departament d'Educació, però aquests es van trencar i van haver d'invertir recursos del mateix Institut Escola per comprar-ne més. Tenint en compte la pujada de temperatures cada any i la vulnerabilitat del barri, demanen més recursos. Ho ha assenyalat el director de l'Institut Escola Baldoner Solà, Josep Vilaró.
11: Els nostres alumnes són vulnerables i doncs, moltes cases no tenen ni aire condicionat ni les condicions per climatitzar. Llavors dormen poc, venen cansats, estan més irascibles i doncs, les activitats costen sempre més. Tenim més problemes de gestió d'aula, de convivència, doncs bueno, notem bastant el funcionament del centre del dia a dia.
10: I en esports, la plantilla del Joventut Badalona per la Lliga Challenge comença a agafar forma per la temporada vinent. A falta de confirmació oficial, tot apunta que la base Júlia Rueda i la pivot Emma Trawali seran verd i negres en el retorn a la Lliga Challenge, una categoria que coneixen sobradament.
4: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat de les platges.
10: I hores d'ara uneix a la bandera verda totes les platges de Badalona, avui amb marejol, el vent amb calma però i una bona qualitat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 26 graus i l'ambient de 31.
4: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
10: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
12: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
13: Empieza la fiesta.
14: Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
15: ¿Contento de volver? No me apetecía volver.
16: Tony,
17: Funky Radio Show.
18: Los siguientes hechos están basados en una historia real.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El reforç del sistema judicial català ja té calendari concret i impacte directe a Badalona. Segons el desplegament aprovat pel Ministeri de Justícia, la ciutat incorporarà noves unitats judicials abans de finals de 2026 en el marc de les 91 places previstes a tot Catalunya. La principal novetat és que s'ha detallat quan arribaran aquests reforços. En el cas de Badalona, les noves places es desplegaran en la tercera fase prevista per l'1 de novembre de 2026. En total, Badalona sumarà 4 noves unitats judicials, 2 de l'àmbit civil, una d'instrucció i una especialitzada en violència sobre la dona. Aquesta última donarà servei també a Santa Coloma de Gramenet, ampliant així el seu abast territorial. Aquest increment s'emmarca en un pla més ampli que busca descongestionar els jutjats i millorar el funcionament de la justícia. Els criteris de distribució han tingut en compte la sobrecàrrega dels òrgans judicials, la població i la disponibilitat d'espais. A més, el desplegament anirà acompanyat de més recursos humans i inversions en infraestructures. La Generalitat preveu crear centenars de places de funcionaris i adaptar els edificis judicials. I l'onada de calor arriba al seu pic més alt aquest dimecres. Es preveu que durant tot el dia a Badalona se superin els 30 graus i que durant la nit la temperatura mínima sigui de 27. A més, comptant que les últimes 3 nits han estat tòrrides, és a dir, no s'ha baixat dels 25 graus. Meteocat ha elevat al nivell màxim el perill per la calor durant el dia d'avui i pràcticament a tot el territori. El barcelonès es manté en nivell alt, amb el qual es recomana limitar l'accés i les activitats en el medi natural pel risc d'incendi. I precisament davant l'onada de calor, els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat, evitar les hores punta. Des del Cap Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón subratlla 3 mesures essencials: mantenir-se ben hidratat, buscar espais amb ombra i evitar les hores de més sol. En aquest sentit, la infermera recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles. Escoltem a Rocío Badimón.
4: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament, perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
3: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat a l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, quan la calor és més intensa. Des de BCA també recorden que Badalona disposa d'una xarxa de refugis climàtics, com ara els centres d'atenció primària, altres equipaments municipals i les botigues o centres comercials. I en esports, la plantilla del Joventut Badalona per la Lliga Challenge comença a agafar forma per la temporada vinent. A falta de confirmació oficial, tot apunta que la base, Júlia Rueda i la pivot Emma Trawali seran verd i negres en el retorn a la Lliga Challenge, una categoria que coneixen sobradament. Rueda i Trawali provenen les dues del Lima Horta i es perfilen com les primeres incorporacions del conjunt verd i negre. L'equip està agafant forma i s'espera que al llarg de les properes setmanes s'oficialitzin més moviments. Ara mateix tenim 32 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Funky Tracks Radio.
6: Imolala!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'algun una tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Farell com del barri de Sant Sebastià. La resta de zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sentmenat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deia, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyé, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Serarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
4: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
10: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, hi va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
4: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
0: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica. Tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
13: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
11: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
14: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
13: Sí, perquè com vostè sap, ho hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
11: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
15: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
16: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Seca, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
17: Volem donar des de la Paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
16: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
1: Notícies en xarxa.
0: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
19: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
18: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
20: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
18: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència més adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
3: els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
21: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: És un quart de tres. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
22: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
5: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa, fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Ula TFM, Gerard Puigdemont.
23: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
24: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
23: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
0: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
4: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
6: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
2: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
7: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
8: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les 3 funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la sarsuela de cançó d'amor i de guerra.
7: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
4: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
9: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, qui tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa, doncs, sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D, amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kulinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat, o ha fet oficial, aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
10: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
9: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
11: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
12: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
11: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
9: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al paer en cap, Fèlix La Rosa, i el regidor d'Esports, Jackson Quiñónez. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
13: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i vista des de l'espai podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Sàgria, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: Al control de So Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs. Bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees de gas.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, ho hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar: el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es consideren es feia, ara som els dos a la sombra, i som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes, amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
20: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament tres quarts de tres, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
5: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.

0: realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
1: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius, estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
0: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la regió metropolitana nord, a Granollers.
2: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
3: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
3: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
3: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerà fins a la tardor.
2: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia, quina és la situació?
4: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha per exemple els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire, i bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
2: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer econòmic negatiu dels últims 4 anys.
3: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
2: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
6: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues

0: durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
1: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un col·lectiu que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
5: Bon dia, Marta. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Ney Penlic Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Llecta Villas de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botev Grad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barlin anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
6: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent de l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
5: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
7: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
8: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
7: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
5: I 3 apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us informa Sílvia Villarroel. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. El projecte de remodelació incorpora nous itineraris accessibles, zones d'estada i de lleure, espais enjardinats, enllumenat, mobiliari urbà i xarxes de serveis. El nou parc també disposarà de noves zones de jocs infantils, espais per la pràctica d'activitat física i una zona d'esbarjo per a gossos. Aquestes actuacions, s'assenyalen des de l'executiu local, milloraran la connectivitat entre el parc i el lateral de la C31, facilitant la comunicació amb el pas situat a l'avinguda de Martí Pujol. Ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
4: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
3: Les obres d'ampliació d'aquest parc urbà s'allargaran aproximadament un any. I el reforç del sistema judicial català ja té calendari concret i impacte directe a Badalona. Segons el desplegament aprovat pel Ministeri de Justícia, la ciutat incorporarà noves unitats judicials abans de finals de 2026 en el marc de les 91 places previstes a tot Catalunya. La principal novetat és que s'ha detallat quan arribaran aquests reforços. En el cas de Badalona, les noves places es desplegaran en la tercera fase prevista per l'1 de novembre d'aquest 2026. En total, Badalona sumarà 4 noves unitats judicials, 2 de l'àmbit civil, una d'instrucció i una especialitzada en violència sobre la dona. Aquesta última donarà servei també a Santa Coloma de Gramenet, ampliant així el seu abast territorial. I durant el mes de juny, Televisió de Badalona ha arribat a un total de 593.000 espectadors únics, una xifra que supera la del mes anterior. Destaquen els programes informatius amb un augment d'entre el 10 i el 14%. A més de l'augment d'espectadors totals i els informatius de televisió, les diferents xarxes i plataformes digitals de la casa han registrat més de 3,2 milions de visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte amb 1,9 milions. Destaca també l'increment d'usuaris de canal de WhatsApp de Badalona Comunicació, que aquest mes ha estrenat una nova estratègia de continguts. Amb aquests resultats, Badalona Comunicació reafirma la seva aposta per la informació local de qualitat i per una estratègia multiplataforma que permet ampliar l'abast dels seus continguts i arribar a nous públics, tant a través dels mitjans tradicionals com dels entorns digitals. També ens podeu trobar a Facebook, TikTok, X, YouTube, LinkedIn i altres serveis de difusió de continguts, com ara el nostre butlletí electrònic i el nostre canal de WhatsApp.
5: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
3: Espanya ha complert amb els pronòstics en l'europeu sub-19 de futbol, que s'està jugant a Bòsnia i Herzegovina i jugarà la final contra Alemanya aquest divendres. En el combinat espanyol estan tenint minuts la badalonina Celia Segura i la jugadora del Badalona Women, Nerea Carmona. Serà la 13a final d'Espanya en aquesta categoria, 5 d'elles de forma consecutiva. Espanya lluitarà pel seu 8è títol europeu sub-19 després de superar les semifinals amb solvència a Suècia per 3-0 amb gols d'Alba Cerrato, Rosalía i Ainhoa Gómez.
6: Benvolgut professional, sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i als millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
3: Ara mateix tenim 33 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
8: Ruta 66.
9: Una setmana més arriba una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa que fa possible Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu posant la veu. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. I ja, sense més preàmbul, comencem amb una banda escandinava. Vinga, som-hi!
10: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Unity, aquesta cançó dona títol al segon àlbum dels Arctic Rain, una banda sueca amb aquest estil tan identificatiu del seu país, el hard rock melòdic. Cinc músics, veterans, liderats per el vocalista Tobias Johnson i el guitarrista Magnus Berglund. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona peça, titulada One World.

S'anomenen Barnabas Sky. És un projecte del multiinstrumentista alemany Markus Pfeffer. El disc, titulat com la cançó que hem escoltat, What Comes to Light, compta amb un munt de diferents vocalistes, com l'americà Danny Boch, en la primera que hem punxat, i el britànic Lee Small, vocalista dels Lionheart, en la següent que escoltarem, We Are...

Són els californians Green Day, presentant en directe American Idiot, el disc més comercial i premiat de la banda de Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt i Trey Cool. Un àlbum que també inclou Boulevard of Broken Dreams i Wake Me Up When September Ends. Aquest concert es va enregistrar l'any 2005. On no podia faltar un altre número 1 d'aquest American Idiot, el superhit Holiday. Damn!

But If I Come Knocking. Aquest va ser l'última cançó de John Mellencamp que va aconseguir el número 1 a les llistes de rock del Billboard. Parlem de l'any 1993, ara fa exactament 30 anys, quan va començar a girar el seu estil cap a sons més acústics com l'americana. Avui recordem l'àlbum Human Wheels, que és precisament una de les cançons del disc, la meva preferida.

L'any 1994 es va editar un concert de tribut a Elvis, titulat It's Now or Never, on van participar un munt d'estrelles com Chris Isaak, Bryan Adams, Martin Stewart, The Mavericks, entre altres. Volem destacar dues versions, la que hem punxat de la rockera Melissa Etheridge amb la cançó de l'any 72, Burning Love, i la que ve tot seguit, Mystery Train, de les primeres d'Elvis del 56, a càrrec del meu ídol country, Dwight Yoakam.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un duet. Dierks Bentley ha convidat a la cantautora d'Arkansas, Ashley McBride, a interpretar la cançó Cowboy Boots com l'avançament del seu proper àlbum. Amb aquesta cançó country hi marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions del nostre equip, de Marc i d'en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Cinc dones acusen l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, de presumptes agressions sexuals. Així ho ha avançat l'agència EFE, que detalla que no consta cap denúncia formal per aquests fets davant la justícia del Marroc. On sí que s'ha obert una investigació és dins l'Església, al Vaticà, i per això López Romero s'ha apartat de les seves funcions. En un comunicat oficial de l'arcabisbat de Rabat, el cardenal nega els fets i assegura que no ha comès cap agressió, ni violència, ni assetjament sexual. Amb tot, afirma que col·labora amb la investigació i defensa la seva decisió d'apartar-se temporalment per no interferir en el procés. Detalla que no presidirà cap celebració pública ni intervindrà en cap activitat pastoral. També ha demanat als fidels de la diòcesi que afrontin la situació amb serenitat, tot indicant que de moment delega les seves funcions al vicari general. López Romero, de 74 anys, criat a Badalona i amb trajectòria vinculada a Catalunya, va ser nomenat arcabisbe de Rabat el 2017 i cardenal dos anys després. La jornada de calor arriba al seu pic més alt aquest dimecres. A Badalona ja s'han superat els 30 graus i durant la nit es preveu que la temperatura mínima sigui de 27. Degut a les altes temperatures, l'Ajuntament ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal durant les franges de més calor, tant dimecres com demà dijous. Amb l'activació del pla, el consistori posa a disposició de les persones sense llar l'espai Arnús, ubicat al carrer d'Arnús número 66 durant el matí i Can Cabanyes a les tardes. Meteocat ha elevat el nivell màxim al perill per calor durant el dia d'avui a pràcticament tot el territori. El barcelonès es manté en nivell alt, amb el qual es recomana limitar l'accés i les activitats en el medi natural pel risc d'incendi. L'onada de calor s'allargarà durant la setmana vinent i, malgrat això, s'espera que baixi la intensitat divendres i dissabte. I en aquesta casa estem d'enhorabona perquè durant el mes de juny Televisió de Badalona ha arribat a un total de 593.000 espectadors únics, una xifra que supera la del mes anterior. Destaquen els programes informatius amb un augment d'entre el 10 i el 14%. A més de l'augment d'espectadors totals i els informatius de televisió, les diferents xarxes i plataformes digitals de la casa han registrat més de 3,2 milions de visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte amb 1,9 milions. Destaca també l'increment d'usuaris de canal de WhatsApp de Badalona Comunicació, que aquest més ha estrenat una nova estratègia de continguts. Amb aquests resultats, aquesta casa reafirma la seva aposta per la informació local de qualitat i per una estratègia multiplataforma que permet ampliar l'abast dels seus continguts i arribar a nous públics tant a través dels mitjans tradicionals com dels entorns digitals. I ara mateix tenim 34 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 8 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs, tot i la calorada, avui al Connectats parlarem d'energia, de l'energia dels DJs emergents i com introduir-se des de zero en un sector com aquest, el sector musical. En parlarem amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, dues DJs emergents que ens esperen a Badalona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar qui ha d'assumir la responsabilitat de l'incendi de les Gavarres i l'opinió de l'OCDE sobre la baixada de les ràtios a les aules de les escoles catalanes. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Paco Minuesa, pintor artístic. Coneixerem i continuarem amb esports per conversar amb la sabadellenca Lola Balbuena, guanyadora del Premi Panatlón 2026. I acabarem amb Cultura i Bianca Estec, que és una cantant barcelonina que ens parlarà del FEM Festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Agència d'Habitatge de Catalunya adjudica la construcció de 119 habitatges protegits de lloguer assequible a Terrassa. Aquests pisos formen part de la primera reserva pública de solars de la Generalitat de Catalunya. S'han d'edificar en quatre terrenys propietat de la Societat Municipal d'Habitatge i cedits per l'Ajuntament al Govern català. L'empresa encarregada de fer aquestes obres serà l'Andètic SL i tindrà un dret de superfície de 75 anys. Seran 41 habitatges al carrer de Riberet en un solar contigu al pati de l'Escola Bisbat d'Ègara. 35 més es faran al carrer Lepant, cantonada amb Baldric, dins l'àmbit del complex de Sala Madrines. Uns altres 31 pisos es construiran al carrer del Gasòmetre i els 12 restants al carrer de Marina i Lobosc, número 94. A tot Catalunya s'han adjudicat 4 grans grups de terreny per construir-hi 1.949 pisos assequibles. Aquesta acció s'emmarca en el pla de la Generalitat de Catalunya per disposar de 50.000 nous habitatges públics abans de l'any 2029.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'ADF de Sabadell ha dut a terme prop de 35 intervencions des de principis de juliol, una xifra que ja supera àmpliament tota la campanya d'estiu del 2025, quan se'n van registrar 25. Aquesta situació preocupa l'entitat, tot i que asseguren que el panorama podria ser encara més complicat. Les pluges de l'hivern han mantingut els arbres amb més humitat, fet que dificulta la propagació del foc. En canvi, també han afavorit el creixement del sotabosc, incrementant la quantitat de vegetació disponible per cremar. Sense aquestes precipitacions, adverteixen, el risc seria molt més elevat. La disponibilitat de recursos és una altra de les preocupacions. Jordi Gil, de l'ADF, assenyala que el Parc de Bombers de Sabadell, per la seva capacitat, és habitualment un dels primers a mobilitzar-se per donar suport en emergències a altres punts de Catalunya. L'escoltem.
3: Ens preocupa pel fet de que bombers i destinar recursos en aquells incendis. Al ser Sabadell una ciutat gran amb un parc de bombers gran, Sabadell dels primers parcs que se'n va donar un cop de mà on faci falta de Catalunya. I això ens va en deteniment dels vehicles que es queden aquí. Òbviament queden vehicles per atendre alguna emergència, òbviament de trànsit i foc urbà, això segur, però potser un incendi forestal o un incendi de matoll, si abans ens podíem trobar amb tres vehicles de bombers i el nostre, doncs ara tindrem només el nostre i un de bombers.
2: Finalment, des de l'ADF insisteixen que la col·laboració ciutadana és clau per prevenir els incendis.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. El projecte de remodelació incorpora nous itineraris accessibles, zones d'estada i de lleure, espais enjardinats, enllumenat, mobiliari urbà i xarxes de serveis. El nou parc també disposarà de noves zones de jocs infantils, espais per a la pràctica d'activitat física i una zona d'esbarjo per a gossos. Ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
4: Les obres d'ampliació d'aquest parc urbà s'allargaran aproximadament un any.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara, però des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
6: Bona tarda. Música tradicional russa en format 8 bits i formes geomètriques caient cada cop més ràpid. El quadrat, l'ela, l'infame T i la sempre desitjada línia llarga. I un únic objectiu, completar una línia sencera per evitar que la pantalla s'ompli de peces. És el Tetris, un joc soviètic de 1984 que aquest vespre serà protagonista d'una sessió de joc competitiu a la capsa. Aquesta proposta, que l'any passat tenia el Mario Kart com a protagonista, torna avui a les 10 de la nit acompanyada d'una jam session en directe. Una proposta emmarcada en la segona edició del Videojocs i Música que, des de mitjans de juny, ha proposat crear un videojoc arcade amb estètica dels 80 i fer-ne la música a partir de joguines velles. una iniciativa del Centre Cívic Jardins de la Pau i la CAPSA que connecta cultura digital, experimentació sonora i creació col·lectiva per a joves. Tot just d'aquí a una setmana, dimecres 15 de juliol, tindrà lloc la mostra final del projecte, també a l'exterior de la CAPSA, amb una mostra dels jocs creats pels i les joves i amb la interpretació en directe de la música creada amb joguines.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els bombers intentaran al llarg del dia controlar l'incendi de Sentmenat actiu des de dilluns i que ja ha afectat més de 200 hectàrees. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, ha confirmat aquest matí que els equips han treballat en el 80% del perímetre, però que costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés. Els bombers continuen treballant a la zona, on no descarten nous focus fora del perímetre que no està tancat. En tot cas, s'ha de veure com evoluciona el dia per donar el foc per estabilitzat, cosa que no es produirà fins ben entrada la tarda. La urbanització del Farell i la pedania de Sant Sebastià de Montmajor de Caldes de Montbui continuen confinades, mentre que ahir les zones de Castellà, que estaven confinades, ja es van desconfinar. Sobre el terreny hi treballen 77 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. En paral·lel, els agents rurals van decretar ahir que Castellà entrava en nivell 4 del Pla Alfa. Aquest pla és el procediment operatiu establert pel cos d'agents rurals que defineix les actuacions davant les situacions de perill d'incendi forestal que es puguin produir. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
8: Molt bona tarda, Carme. La UAS de tenis taula comparteix domini estatal amb el Club Natació Sabadell. Són els dos clubs referents que han triomfat al Campionat d'Espanya i ho han fet amb un total de 14 medalles, una competició disputada a Saragossa. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UES que han sumat 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Montné i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les 4 proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet han aconseguit almenys una medalla. Categoria sub-21, Laia Montné, com dèiem, ha sumat 4 medalles. Després, la Janira Sánchez també va aconseguir una plata individual i 2 ors en dobles i en dobles mix. I per acabar la categoria cadet, Cristian Callejón va obtenir un bronze individual, l'or en dobles masculins amb Roig Iber i finalment la plata en dobles mix amb Cristina Estivill. Amb aquest balanç de 14 medalles, la UES Tenis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història. Es consolida com una de les entitats de referència del tenis taula català i també estatal.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Pensem en un DJ, ens imaginem algú punxant a les grans discoteques d'Eivissa amb milers i milers de seguidors. Però com a la majoria de sectors, tothom comença des de baix. Avui coneixerem els primers passos que cal fer en aquesta indústria de la mà de les cosines Ariadna Rey i Mia Vidal, que són DJs emergents. Les tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, cosines, i les dues DJs emergents. Què tal? Bona tarda, noies.
2: Hola, què tal? Com estem?
3: Bona tarda.
1: Bé, quina ha estat la vostra relació amb la música des de petites fins ara? És a dir, heu tocat mai algun instrument? Heu estudiat, no sé, solfeig? Teniu algun familiar músic? Algo que us pugui cridar l'atenció cap a la música?
2: Doncs mira, jo de petita tocava el piano. Sí que és veritat que ho vaig deixar ràpidament perquè no practicava lo suficient. Llavors, clar, arribo a classes, el profe s'enfadava amb mi perquè no practicava. Mm. Llavors ho vaig deixar una mica al costat. I a part sí que és veritat que el meu pare ha tocat la guitarra tota la vida, la meva germana el violí també quan eren petites. Llavors, bueno, sí que és veritat que he tingut com una relació bastant propera, però no professional. I també és veritat que el meu pare era DJ de jove.
1: Ah, mira. Llavors...
2: Però quan ell tenia 14 anys, o sigui, es va quedar allà.
1: Vale, vale, vale. I tu, Mia?
3: Bueno, jo mai he tocat cap instrument de la meva família. Bueno, els meus pares tampoc han tocat mai. I, bueno, sempre m'ha agradat molt escoltar música. Estic, bueno, quasi tot el dia escoltant música, però més enllà d'això no hi ha res. Mm. No he tocat mai cap instrument.
1: I imagino que per la vostra afició cap a la música, què és el que us va cridar l'atenció d'aquest món? Mai abans havíeu tingut la inquietud de fer alguna cosa relacionada amb la música?
2: A mi realment, o sigui, tot em va venir una mica de... Bueno, que muntava esdeveniments i me'n recordo que sempre és com que em cridava molt l'atenció el fet de m'escollir els DJs. I res, llavors és com que el muntar esdeveniments i veure que això és real, com tenir un DJ al costat i veure que no són estrelles del pop, sinó que les tens aquí al costat i són una persona normal com tu, em va fer com donar-me compte que realment pot ser el que vulguis. I com que sempre m'ha encantat la música, o sigui, sempre he escoltat moltíssima música i de més, va ser com, mira, o sigui, em llenço a la piscina i sempre com amb la intenció de, jo, m'encantaria com punxar el set, no? Que quan jo vaig a festa penso, uah, m'agradaria que sonés aquesta cançó, tal. Doncs era com també una mica aquest moment de dir, ojalà poder decidir amb què escoltar en cada moment quan estic de festa.
1: Poder compartir les vostres playlists,
2: pràcticament. Exacte, sí.
3: I jo quan surto de festa, doncs sempre m'he fixat molt amb el DJ, sempre deia, ostres, m'agradaria provar-ho. I quan la meva cosina va començar, doncs va ser quan em vaig atrevir a donar doncs, aquest pas i també intentar-ho.
1: Per tant, aquí la història és, primer, Adriana, tu vas començar punxant. Fa quants mesos que vas començar a punxar?
2: Pues just ara, fa un any que em vaig comprar la meva primera taula.
1: D'acord.
2: I punxar així oficialment, al setembre farà un any.
1: Va ser, oficialment et refereixes a unes primeres feines.
2: Sí, vale, exacte.
1: Vale, vale. I Mia, tu vas veure que la teva cosina doncs, li agradava, li anava bé i veies que era algo accessible i t'hi vas interessar per això, no?
3: Exacte, però mai m'he posat molt en sèrio, l'únic que ara aquests últims 2-3 mesos sí que li dono més canya.
1: Adriana, has comentat que just ara farà un any que et vas comprar la primera taula de mescles.
2: Sí.
1: Com van ser els teus inicis? Com van ser aquests primers mesos abans de començar a punxar en algun esdeveniment?
2: Doncs mira, jo em vaig apuntar a un curs que al meu barri, a Poblenou, hi havia una escola que es diu Bridge 48, una escola de música electrònica, de música house, i com que realment era algo que volia fer de veritat, o sigui, no era... Era algo que ja no volia deixar passar més, sinó volia realment aprendre, va ser com, vale, la manera més ràpida i eficient serà apuntar-me a un curs. Llavors em vaig apuntar a un curs que eren 2 mesos i mig o així, i era 2 dies a la setmana per la tarda, un parell d'horetes, i sí que em va anar molt bé com per tenir una base, però sí que és veritat que, clar, al final jo realment volia poder punxar qualsevol estil de música. I jo, com que amb aquest curs em vaig quedar una mica curta en el sentit de que la música electrònica, com que no té lletra, és molt diferent a l'hora de mesclar-la. Mm. En canvi, en el cas de, pues, el reggaeton, urbano, afro, R&B, hip-hop, hi ha lletra. Llavors és com que al final és molt diferent a l'hora de barrejar-ho. Llavors és com que bueno, al final vaig anar tirant d'amics que eren DJs, em van anar donant alguns tips i amb això vaig poder anar tirant realment.
1: O sigui, el teu aprenentatge és, d'una banda... un curs que vas voler-te apuntar. Ho vas fer ja pensant en fer alguna cosa professional o va ser com a hobby?
2: Més com a hobby en aquell moment, sí.
1: I també de consells o d'aprenentatge de companys que ja coneixies,
2: sí,
1: que eren DJs.
2: 100%. O sigui, ells són els que realment em van donar com les tecles per jo realment fer com un upgrade, no? I com de dir, vale, m'han donat 3 tips que realment m'han servit per dir, vale, ara ja sí que em sento més segura.
1: I Mia, imagino que pel que ens deies a tu les classes, doncs, què millor que donar-te'ls la teva cosina, l'Adriana, no?
3: Exacte, sí, vam anar un dia a una cabina que s'alquilava i allà vaig aprendre bastant, la veritat, però bueno, des del principi he sigut bastant autodidacta, sempre amb els consells de la meva cosina.
1: Has sigut autodidacta? Ho dius perquè has buscat pel teu compte vídeos o
3: sí,
1: maneres diferents de poder aprendre a punxar?
3: Sí, amb vídeos he mirat diferents mashups o transicions i les intentava copiar i si no, pues, a partir de la meva cosina.
2: Sí, o si no era com que de cop jo estava tan tranquil·la a casa i rebia una trucada de la Mia. Adri, una cosa, això com es fa, tal? No sé què, ens trobàvem per videollamada, doncs deia, mira, això aquí, això tal. Però sí, és molt autodidacta la Mia en aquest sentit. Sí.
1: Per fer de DJ, evidentment, es necessita una taula de mescles. Has comentat que fa un any te la vas comprar. Abans, havies provat amb alguna taula de mescles prèvia o va ser la teva primera experiència amb aquesta que et vas comprar?
2: No, en el curs sí que, o sigui, vam estar practicant molt, però era amb un equip de so ja professional, que clar, hi havia moltíssims botons, o sigui, realment era molt més complicat. I després, pues, sí que algun cop, lo típic és a una discoteca i et fa il·lusió tocar un botó i el DJ, mira, aquell dia té un bon dia i et deixa tocar el botó de play. Però no. O sigui, vaig començar això al curs i després ja amb la meva taula, que era molt més petita, per tant tenia menys botons i em va ajudar moltíssim a agafar com una bona base per després ja, quan he punxat a clubs, poder, com dir, vale, sé on està tot, em sento segura i demés.
1: Aquesta taula, Mia, la compartiu o tu també n'has comprat una per poder fer les teves sessions?
3: No, al principi sí que anava a casa de l'Adrià algun dia i em deixava, bueno, m'ensenyava, i quan ja vaig veure que m'agradava, la millor amiga de la meva mare té una taula que no utilitza, llavors me la va deixar, però era una taula molt petita i costava bastant trobar, doncs, diferents botons, i ja quan portava, no sé, 3 mesos o així, vaig decidir comprar-me una.
2: I que, de fet, o sigui, és que perquè vegis com que en aquest món tot està molt lligat, just un amic meu es volia comprar una nova taula, anava a vendre la seva, que és la mateixa que tinc jo, com la que tothom es compra per primer cop, que és la FLX4, la Pioneer. Vaig avisar la Mia, llavors com que el meu col·lega li va vendre la taula. Ja, o sigui, al final és un món com molt petit i molt d'això, d'amistats, de contactes, de xarxa. Sí.
1: Justament ara parlem d'això, Adriana, perquè has comentat que fa un any vas començar a punxar des de casa i vas tenir les teves primeres experiències en el món professional. Com es van produir? Com et vas introduir en aquest sector?
2: Bàsicament el tema va ser que com que jo muntava esdeveniments, doncs sí que és veritat que coneixia molta gent que muntava festes, que muntava eventos, bueno, gent com de la indústria, DJs també, llavors en aquest sentit senzillament va ser començar, bueno, de fet, realment va ser al setembre, vaig anar a un evento de Footlooker, allà a Plaça Catalunya, em vaig trobar una noia que té una agència d'això, d'esdeveniments i tal, i li vaig dir, tia, estic començant a punxar, encara no em sento preparada, però el dia que m'hi senti t'avisaré, perquè m'encantaria punxar algun evento teu. I la tia em va dir, no, tu et vens aquest diumenge a punxar. I jo, perdona? I jo, no sé jo, I la tia em blanqué, sí, que tu vindràs a punxar aquest evento, tu vols punxar, doncs vens aquest diumenge. I així va ser, doncs el diumenge vaig anar, vaig punxar una horeta, crec que va ser una horeta i mitja, i, bueno, van venir tots els meus amics a fer-me suport, com sempre, i la veritat que va ser molt guai, o sigui, estava molt nerviosa, estava com una planta, o sigui, no em movia quasi dels nervis. No diria que ho vaig disfrutar perquè estava més nerviosa que una altra cosa, però sí que va ser com guai que el meu primer cop fos amb aquesta noia perquè és una persona que m'ha donat moltes oportunitats, més enllà del DJ, sinó en el món també de les esdeveniments i de més. I llavors va ser com molt especial, que de fet, en aquell mateix evento, o sigui, jo vaig punxar les 2 primeres hores i després va punxar un DJ, que és un crac, que és l'Edgar, que al cap d'uns mesos és la persona que m'ha ensenyat més que ningú. O sigui,
1: tot està relacionat, al final.
2: Sí.
1: Per tant, vas començar, la teva primera sessió va ser sense estar preparada, és a dir,
2: 100%.
1: Jo t'he preguntat en quin moment vas sentir que estaves preparada ja com per punxar davant d'altra gent. Ho vas fer basant-se a la piscina i que sortís el que sortís.
2: Sí, sin miedo al éxito.
1: Ho has comentat que al final la teva feina, el que has estudiat, que és a publicitat i relacions públiques, també té molt a veure en aquest món del digi. Ens podria explicar una mica quines són les semblances i quina importància tenen els contactes en el món de la música i del DJ?
2: Sobretot és això, al final la meva carrera com té un punt molt creatiu, doncs és com que t'acabes portant com amb gent de la indústria creativa, ja no només amb la gent que munta aquestes festes o que munta aquests eventos, sinó amb els propis artistes, no? Llavors, crec que al final, més que de si ets més bo o més dolent com a DJ, com a cantant, com el que sigui, va molt de relacions humanes. I si tu realment tens bon feeling amb aquella persona, Vull dir, al final és un món en el que treballes com d'una manera tan física, vull dir que no estàs a una oficina amb un ordinador davant, sinó que un evento pues, és anar-te movent amb aquesta persona aquí, allà, tal, com que tot, si hi ha bon rotllo sempre va molt millor. Llavors al final la gent que munta aquestes coses sempre busca col·laborar amb gent o boquejar gent amb la qual sap que es portarà bé, que els hi posarà fàcil, no?
1: Imagino que la personalitat també té un...
2: Exacte,
1: un
2: és super, super important, jo crec. Vull dir, ja només el fet que aquesta noia, bueno, que de fet és la Imani, que confies en mi per punxar en aquell evento que jo mai havia punxat, no és perquè jo fos la millor DJ, ni molt menys perquè no tenia ni idea. Va anar més per la relació que teníem, que en aquell moment era professional, però que ara ja puc considerar una amistat real.
1: I més enllà de les relacions humanes, com sorgeixen les oportunitats en aquest sector?
2: Jo et diria que és això, t'has de moure. Vull dir, és el més important. Si et quedes a casa, no et caurà del cel, ni molt menys. Has d'anar a eventos, has d'interessar-te, has de mirar xarxes, la gent que està fent coses avui a Barcelona, com inspirar-te molt amb aquest tipus de gent, tenir referents. I al final, o sigui, òbviament és superimportant pues, ser bo, perquè pots tenir molts contactes, però sí, quan ho fas malament, pues, segurament no et tornin a trucar, no? Però crec que aquest punt humà és molt important. I també, òbviament, avui en dia tenim les xarxes que ens ajuden moltíssim. Vull dir, jo conec DJs que han començat amb les xarxes sense contactes i sense res, i també l'han petat, però perquè són increïbles, no?
1: Mia, tu et veus amb cor ja de començar a donar-te a conèixer i a fer les teves primeres sessions, o què?
3: Bueno, primer de tot, jo crec que... O sigui, m'agradaria començar a donar-me a conèixer, però penso que he de millorar una miqueta més, sentir-me més segura, és això, doncs... El més important no és el que punxi, sinó la teva actitud davant de la taula i davant de la gent que hi ha. Llavors crec que necessito millorar una miqueta en aquest aspecte i després ja... con todo.
1: De moment, però, quines han sigut les teves primeres experiències?
3: Doncs mira, en alguna prèvia a casa meva o a festes, pues, és això, demano al DJ, perdó, em podeu provar, tal?
2: O sí, no hi ha ninguna.
1: Sí, sí, sí.
3: No, això no. No sé, tu, Jace, va fer un... han fet una open deck, que és que tothom es pot apuntar, qui vulgui, i va punxar ja a la tenda. I llavors em vaig apuntar, gràcies a l'Adriana, que em va dir, va, vés, no sé què. I,
2: bueno, t'han d'acceptar, o sigui, té mèrit, que vas punxar ja.
3: Sí, sí.
2: Tu et vas inscriure, però ja t'han acceptat.
3: Al principi estava bastant nerviosa, però després ja estava en mi salsa, m'ho vaig passar molt bé.
1: Has comentat, Mia, que vas començar fent de DJ, doncs, algunes prèvies a casa teva amb els teus amics. Adriana, tu també has comentat que les teves primeres sessions van venir, doncs, gent del teu ambient i molts amics teus. Fins a quin punt és important el paper de les amistats i de la gent del vostre entorn? Perquè al final també pot ser la més sincera, és a dir, si veieu que a ells els agrada i gaudeixen amb la vostra música, o si al contrari, doncs, veuen que, hòstia, aquest dia, doncs, no heu estat gaire encertades o veuen que podeu millorar en segons quins aspectes?
2: Sí, per mi és clau. Vull dir, sense la meva gent jo no estaria on estic, o potser estaria, però és que no ho estaria disfrutant. Vull dir, jo crec que la carrera d'artista és molt solitària i crec que és superimportant sempre tenir com a la teva gent, a la teva família, que estan allà, que t'estan apoyant, portar-los a tot arreu. O sigui, crec que és superclau, de fet. O sigui, jo el meu nom artístic és DJ Coco i les meves amigues i amics que em venen a apoyar, que sempre estan a muerte, són les cocotes, que ve de Coco i Tates. Vull dir, no hi ha un DJ set sin cocotes.
1: Yeah.
2: Vull dir, per mi això és super, super, superclau.
3: Per mi és primordial i... DJ Coco és la referència clara, o sigui, quan punxa l'Adriana, totes les seves amigues, la seva família està darrere donant suport i fa que l'ambient de la discoteca doncs augmenti un muntó i bueno, i fa que la gent balli també i no sé, és una connexió molt xula. Per mi les relacions i la importància de les amistats i la família és lo primordial, és superimportant.
2: Clar, de fet, o sigui, jo quan em truquen a mi, o sigui, vale, vull que em truquin perquè, bueno, els agrada la música que punxo, com punxo i de més, però per mi és molt important que també, com que tinguen en el radar que, vale, si ve DJ Coco, en plan, també la volem perquè porta gent,
1: ja, porta
2: té una vibra que ja ens agrada, en plan, tot molt sa. Llavors, a mi també m'agrada que se'n vegi d'aquesta manera, no només com a, vinga, vine a punxar, perquè punxar pot punxar qualsevol persona. Saps? A mi també m'agrada com que vegin aquesta part, no paro de repetir-ho, però de veritat, la part humana.
1: Ja. En algun moment de l'entrevista heu comentat que més enllà de discoteques o clubs de música, els DJs també són molt presents, sobretot i cada cop més, en marques o empreses que munten esdeveniments. Creieu que està molt més estesa del que tothom es pot pensar?
2: Mira, jo crec que el Covid va marcar un abans i un després. És a dir, després del Covid la gent el que buscava era presencialitat, experiències, relacions, tocar-nos, tot. Llavors crec que al final quan hi ha música de fons pues, sempre t'anima una mica més i crec que això, o sigui, 100% els DJs ara estan a tot arreu. Vull dir, ara hi ha DJ sets a cafeteries, vull dir, crec que també ara hi ha un punt de que està com de moda i també això amb les xarxes socials, els reels i demés, com que ens agrada veure un DJ a qualsevol lloc, o sigui, acabes veient un DJ a un lavabo, vull dir, jo he vist coses així, saps? Sí, sí, i és com, sí. Uau. Sí, sí. I sí que és veritat que a nivell de marques, o sigui, com a artista crec que és superimportant, ja més enllà per donar-te a conèixer o no, sinó el fet de que una marca gran confia en tu és com que et dona credibilitat i et dona també un punt com professional i serietat. Llavors crec que està molt guai el punt aquest de punxar discoteques, punxar eventos, però quan una marca gran confia en tu és com que dius, vale, ho estic fent bé, no? I no sé, com que crec que molta gent ho busca, això.
1: I Adriana, Mia, centrant la mirada en aquests darrers mesos, com valoreu les experiències que heu viscut fins ara? Li veieu recorregut a la vostra carrera com a DJs?
2: Jo he de dir que o sigui, estic encantada, vull dir, m'encanta punxar, però per ara ho veig més com un hobby, o sigui, vull que segueixi així, sobretot, perquè és una cosa que disfruto moltíssim i no vull que es torni com en una obligació o en una cosa que em pugui generar estrès, al revés. Vull com que segueixi així, pues, tenir... això, tenir moments per punxar, per donar-me a conèixer, per disfrutar amb els meus amics, per punxar música que m'agrada, amb la que connecto, però de moment, o sigui, ara mateix, m'agrada que sigui això un hobby, doncs que em dona diners, però que sigui un hobby, perquè crec que és la millor manera de disfrutar-ho. A part de que sí que és veritat que sento que la vida de l'artista és molt solitària i crec que pues, bueno, tot el món dels eventos, de la producció, PR i tal, m'agrada molt més com per dedicar-m'hi i això, el DJ que sigui com algú de 100% amb l'en disfrutar, passar-m'ho bé i, òbviament, que arribi on hagi d'arribar. Vull dir, ara estic dient això i potser d'aquí 5 anys pues, soc DJ professional i genial.
1: Hello.
2: Però de moment no és la meva intenció, la veritat.
3: Jo sí que ho veig com un hobby per mi, també, però jo que sé, en un futur sí que m'agradaria poder-me dedicar a això, la veritat, perquè ho disfruto moltíssim i jo crec que treballar d'una cosa de la que disfrutes és un puntazo.
1: Sí, sí, doncs sigui com a la vostra professió o com a hobby, tant de bo quedin molts més anys de l'Adriana Rey i la Mia Vidal com a DJs. No sé si tenim nom ja de la Mia o no.
3: No, encara no.
1: Ja,
2: que m'ha anat parlant, però encara...
1: Ja el descobrirem més endavant, ja el descobrirem. Adriana Rey, Mia Vidal, DJs emergents, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
2: Merci, que vagi bé. Martí.

0: Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. No sé si amb la temperatura que fa és bo d'obrir les finestres, millor tancar-les avui perquè això està sent un forn. Tertúlia amb els nostres convidats d'avui, Horacio Placenti, empresari del Prat. Com estàs? Molt bona tarda, Horacio.
1: Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
0: Anem a Castellà, allà ens espera l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà. Com estàs, Òscar? Bona tarda.
2: Bé, perfecte. Molt bé.
0: Molt bé.
2: Esperem que vosaltres també esteu tan bé i fresquets com jo.
0: Estem bé, no ens queixarem, però quan un abandona el seu lloc de feina es nota la temperatura exterior, que això, vaja, estar avui treballant en aquestes condicions no té preu. Enric Garí, jubilat de la construcció, Badalona, com estàs? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, acalorat, Badalona 35 graus a l'exterior, dintre aquest estudi tinc un tècnic de so que em cuida meravellosament bé, que estic a 24 graus.
0: Molt bé, us he de dir que aquí hem arribat als 40, a fora.
3: O sigui que allarga el que vulguis, que jo aquí dintre estic bastant bé avui.
0: Ahí estàs bé. Doncs us he de dir que segurament és l'última tertúlia del curs per vosaltres. Aquesta setmana acabem el Connectats i aprofitarem el temps que tenim per parlar de dos temes importants. Un fa referència a aquestes altes temperatures. Com sabeu, a principis pràcticament a tocar del cap de setmana va començar un incendi realment important que va afectar les Gavarres. Per sort, sembla que l'incendi està controlat, que ha cremat 2.200 hectàrees des de divendres, però és que a partir de llavors han aparegut altres incendis de manera simultània que està complicant les feines d'extinció de les diferents dotacions que treballen en l'intent d'apagar i estabilitzar aquests focs. Però anem al foc de les Gavarres, perquè els Mossos van detenir divendres un home de 60 anys que era qui treballava amb una radial alboral de la G660, coneguda com la carretera de la Ganga, i que de fet ha estat dos dies detingut, està investigat per un delicte d'incendi forestal, però de fet ara està en llibertat amb càrrecs. Avui parlarem de la responsabilitat. Qui ha d'assumir la responsabilitat o de qui és la responsabilitat en una situació com aquesta? Estem parlant d'un senyor que estava fent tasques a la carretera, contractat per una UTE, una unió temporal d'empreses, a la qual el Departament de Territori va encarregar aquests treballs. La situació en el moment de començar aquests treballs era d'un nivell 3 en el pla Alfa. En aquesta situació es proveeix l'ús de maquinària, està prohibit. Però s'estaven fent aquestes tasques i aquest treballador va fer servir aquesta radial, tot i que després, en veure la situació, va reaccionar trucant al 112 i explicant el que estava passant. Davant d'aquesta situació, davant d'aquest cas en concret, de qui és la responsabilitat o com es reparteixen les responsabilitats entre el treballador, l'empresa, la Generalitat? Com ho veieu vosaltres? Vols començar, Horacio?
1: Bien, ahí suele aparecer conflicto de intereses, porque supuestamente estas contratas tienen plazos para ir ejecutando las tareas, sean de mantenimiento o de obra, y no siempre los protocolos de prevención se cumplen a rajatabla, casualmente por esas presiones o posibles luego sanciones si no se cumplen los plazos, ¿no?, de los términos de conclusión de las mismas. Entonces yo creo que el último en responder debe ser el trabajador. Él cumple su horario y si no le dicen que en las condiciones que están en ese momento no se puede utilizar la maquinaria, sigue adelante. O sea que hay que medirlo concretamente según en qué tipo de contrato está trabajando el servicio que está haciendo esa tarea, ¿no? Ese es mi punto de vista.
0: ¿Cómo veieu, Òscar?
2: Aviam, jo crec que és difícil pensar que sigui iniciativa del treballador doncs treballar amb unes temperatures tan altes. És a suposar, clar, és una suposició que sigui l'empresa el que faci treballar amb aquestes condicions doncs aquest treballador. Això és de suposar, perquè el doctor Morgue ha dit que sigui per iniciativa pròpia del treballador el que s'hi posi contravertint doncs, les ordres que hi ha sobre el tema de que no es pugui treballar doncs, o no es pugui fer xispes amb unes determinades condicions com són les que tenen que veure amb aquest cas. Vull dir, l'opinió és aquesta, crec que deu ser l'empresa la que té responsabilitat.
0: I com ho veus tu, Enric?
3: Que hagin posat a la presó aquest pobre home és un disbarat com una casa de pagès.
0: Aquest home, bueno, de moment, sí, l'han tingut a sí. 2 dies detingut.
3: Sí, sí, no s'hi podia... No hi havia d'entrar aquest home a la presó. Aquest home li van encarregar de fer una feina i li van dir, mira, tienes que cortar esto i punt, i s'ha acabat. I amb ell no li expliqui res ni de nivell 3 de prevenció ni d'històries amb vinagre. Ara, a partir d'ell cap en amunt hi haurien d'anar tots a la presó. Tant el tècnic de prevenció de riscos, els tècnics de l'obra, tota aquesta sèrie de gent que vagin passant i que expliquin per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines. Per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines? Perquè tenien uns contractes que aquests contractes s'han d'entregar no sé quin dia, l'obra acabada, no sé què, no sé quantos, sí, sí. Però amb tot això hi ha un llibre d'ordres que quan tu arribes i dius, senyors, el dia tal, a tal hora, s'està treballant aquesta temperatura i per tant el nivell és nivell 3 de prevenció de riscos, no podem fer xispes. I a partir d'ara necessitem doncs, 15, 20 dies, un mes, més per les feines fins que no es pugui tornar a treballar amb aquestes condicions normals. I a partir d'aquí, qui no ho ha fet, ha omès la seva feina, m'enteneu? I a partir d'aquí són aquests que han de respondre, no aquell pobre home que estava amb la màquina tallant aquell ferro, perquè ells que no tenien ni idea de quin nivell estàvem d'importància i què podia passar si ell feia allò, m'entens? I a partir d'aquí ha sigut el primer que l'han enxufat a la presó. Però no, senyor, esteu totalment equivocats. Aquest senyor era l'últim... És que no hi havia ni d'entrar a la presó, aquest senyor. Perquè aquest senyor era un manat. Un manat que li van dir, oye, tienes que hacer esto. I l'home, pues, ho va fer, ja està. Però ha d'haver-hi algú superior amb ell, que n'hi ha molts que cobren i no foten res, que li havia d'haver dit, no faci això, pari, que poden haver-hi problemes, com hi ha hagut.
0: Per tant, si com heu apuntat, la iniciativa no és del treballador, així ho deia a l'Òscar, penseu que l'empresa ha faltat de falta de control, de falta de seguiment d'aquestes obres, de falta d'informació al treballador, perquè el treballador segurament, doncs, a veure, el desconeixement tampoc no l'eximeix de responsabilitat. No.
1: ¿No? No, porque también está obligado la empresa a hacerle hacer el curso de prevención de riesgos laborales, al menos en cada cuadrilla, según la cantidad de trabajadores, no sé si en este caso era por equipos.
0: Era un sol, era una sola persona la que estaba trabajando allá.
1: Una persona. Bueno, pero seguramente tienen que tener cursos de formación. Lo que sucede es que sin analizar los detalles, entiendo que lo han detenido preventivamente hasta tomar declaración y saber toda esta información. No creo que sea una prisión preventiva, ¿no?, sino simplemente tomarle declaración, que tampoco lo justifico, pero hay que analizarlo, porque sí, siempre es prioridad que la responsabilidad sea más de la empresa que del trabajador, pero puede haber responsabilidad concurrente si estaba bien informado y aún así no hizo caso. Esto no lo podemos saber ni juzgar a la distancia.
0: Está claro, está claro.
3: Yo diría que...
0: a dir, Enric,
3: que la culpa no la té l'empresa com a tal, sinó la culpa la té els treballadors de l'empresa que no van estar a la guait de quin nivell de perill hi havia fent aquestes feines. Aleshores,
0: els responsables superiors d'aquest treballador,
3: sí senyor,
0: vols dir?
3: Sí, senyora. El que l'empresa és subsidiària civil després perquè tenia contractat aquests treballadors i aquests treballadors no van fer la seva feina, això és una altra cosa, m'entens? Però l'últim que tenia l'obligació de saber-ho era el treballador, perquè el treballador no li... O sigui, ell no ha d'assumir aquesta responsabilitat, perquè si li diuen talla això, ell ha de tallar allò, m'entens? Vull dir, no es pot revelar de dir, pues jo no ho faig perquè estem a nivell 3, i tu què conyo saps? M'enteneu que les obres van així.
0: Ara hem de parlar també de la responsabilitat política, perquè ja sabeu que el tema ha arribat al Parlament i que el president Illa ha negat cap negligència del govern en aquest incendi de les Gavarres, davant de les exigències d'explicacions i retrets que li ha fet a l'oposició. Han explicat que el govern va enviar un SMS a l'empresa informant-la de les restriccions que estava obligada a seguir. Això és una cosa que queda entre el govern i l'empresa, també, no? Segurament.
3: Bueno, però hi ha uns papers que han anat amunt i avall. O uns correus, o el que sigui, uns correus electrònics, m'entens? Vull dir, aquí això ha deixat una marca, que algú del govern o algú del departament ha enviat a l'empresa unes ordres de dir, senyors, que estem en aquest nivell, cuidado, que pot passar això. I aleshores, això per una banda, i ara això m'agradaria lligar-ho a mi, amb l'esborrany que s'ha fet a Barcelona amb les obres del metro. A mi que no em surtin els polítics explicant-me històries. Que em surti un enginyer, que em surti un arquitecte que em digui, això ha passat per això, per això, per això i per això. No em vinguin aquella senyora allà llegint un paper que no sap ni de lo que parla. M'enteneu? O sigui, els polítics que facin política, però ara estem parlant de problemes de boscos incendiats, de gent que ha sortit de casa seva perquè els hi ha caigut un tros de casa i tenen por de tornar-hi, s'ha de vigilar a veure com estan les estructures. Vull dir, aquí hi ha d'haver gent que respongui ell, personalment.
2: Sí, estic completament d'acord amb el que acabes de dir. Precisament, quan aquesta senyora de la que parlem doncs donava explicacions sobre la tuneladora, em sentiu bé?
0: Sí, et sentim
3: bé. Sí, sí,
0: sí. Estem abordant un altre tema, però, bueno...
3: Sí. Ja tornarem a l'incendi, no et preocupis.
2: No, senzillament parlava de que feia uns aros de ferro reforçant... Això no és veritat. La tuneladora treballa d'una altra manera. I això ho sé perquè a mi m'afectava, quan vivia a Barcelona, m'afectava, doncs, aquesta mateixa línia del metro, de la línia 9, perquè el bloc de pisos on jo vivia, doncs, baixava, s'ensorrava. No, afortunadament, no va passar res, però vam estar... fins i tot ens van portar a veure la tuneladora, que llavors encara funcionava, clar. Després va estar 10 anys parada.
0: En qualsevol cas, davant de... episodis com aquest de les Gavarres, i sembla que aquest serà un estiu realment dur, perquè les temperatures

0: es prenen unes mides per tècnics perquè el bosc s'incendi lo just, el que passava fa molts anys quan la gent treballava al camp i hi havia els camps nets, els boscos nets, i no hi havia tants inconvenients, per exemple, per tallar arbres com hi ha ara, perquè el disseny d'aquestes lleis que hi ha sobre cremar, a tallar arbres i tot això, resulta que crec que es prenen en un despatx lluny de la gent que trepitja el territori. I després hi hauria molt que dir també sobre les responsabilitats o no de la gent que té boscos i que probablement no sap ni que els té, perquè no li donen cap benefici i se'n desentenen. Però vaja, això seria un tema molt llarg que cada any en podríem parlar.
1: Sí, no, i de fet ja l'hem tractat en alguna ocasió fa anys enrere. Alguna aportació, Horacio, sobre aquesta qüestió?
2: Bueno, hay un común denominador en todo este tipo de incidentes, sea un incendio, un socavón, un accidente, una dana. Jamás vamos a escuchar a una administración pública asumir responsabilidades. Uh-huh. A priori siempre escurren su responsabilidad e intentan delegarla en otras, porque automáticamente significaría dimisiones y obviamente un efecto político enseguida explotado por la oposición. Entonces no nos queda más que apelar al sentido común de las personas involucradas, sean los trabajadores en zonas de riesgo de incendio como todo el resto de involucrados en situaciones de riesgo. Yo creo que nos espera un verano complicado a nivel incendio. Bueno, no estoy inventando nada, porque ya es sabido, no sabemos hasta dónde va a seguir esta ola de calor. Los récords se siguen batiendo uno tras otro, así que confiemos en el buen hacer y la prevención que podamos aplicar todos los sectores sociales.
3: A part de la prevenció, a mi m'agradaria sortir amb una llança. Hi ha unes persones que tenen cabres, que van per la muntanya i les cabres mengen, m'entens? Mengen i netegen el sotabosc, i aleshores en un cas d'incendi no és tan virulent, m'entens? Sempre pot quedar més restringit. Però resulta que per tenir 50 cabres has de saber la Bíblia en vers, m'entens? Perquè has de complir una sèrie de normatives que dius, escolta, que jo el que vaig és amb les cabres a pasturar per la muntanya i s'acaba la història, entesos? Doncs no.
1: T'estan dient que has de fer la carrera de pastor.
3: No, la carrera de pastor no. La carrera d'enginyer agrícola, com a mínim, m'entens? Que aleshores dius, escolta, que no ho veieu, que no anem bé. O sigui, aquestes persones estan amb les cabres... Primera, hi ha uns perquè no els ha agradat estudiar, m'entens? I això és una feina manual, una feina que, bueno, que els agrada i que se'n cuiden de les cabres, i les cabres fan llet, i ells venen la llet, i aleshores poden fer formatges, etc. Aleshores, què passa? Si aquests senyors els han de començar a fer llibres i complir normes i no sé què, i no sé quantos, i posar-se davant d'un ordinador, estem perduts.
1: Burocràcia,
3: estem perduts. Estem perduts. És portar les cabres d'una banda a l'altra, m'entens, fer la transhumància i bueno, que les cabres els hi produeixin llet, i vinga, m'entens? I aleshores les cabres netegen. Fixeu-vos que us estic parlant de cabres, eh?
1: Es fan servir cavalls, també, Enric.
3: També, però vull dir, jo sé el tema de la cabra, m'entens? Que la cabra menja de tot, es veu. No, que arrasa. Però, clar, a l'arrasar neteja.
1: Sí, no.
3: El que va bé tenir el camp, o la muntanya neta.
1: És una contribució.
3: La muntanya neta, m'entens? Mm. Perquè aquest senyor diu, és que hi ha persones que tenen camps o muntanyes que ni saben que les tenen. Bueno, suposo que deuen pagar alguns impostos, no, d'això? Suposo.
1: Sí, però si els has de cuidar, segurament has de fer una inversió també important. I si els descuides, doncs mira, al final passa el que passa, no? Amb el creixement d'aquest sotabosc i el descuit, el deixar-los una mica de la mà de Déu, doncs acaba passant el que acaba passant. Deixeu-me que abordem, ni que sigui així una mica per sobre, amb una pinzellada, a l'altre tema que té a veure amb les ràtios a les aules. Sabeu que és una de les peticions que feien el sector de l'ensenyament amb aquestes vagues

0: que s'han produït al llarg de tot el curs. És una de les condicions, demanaven que s'abaixessin les ràtios a les aules. I un informe que va encarregar la Generalitat a l'OCDE, aquest organisme per la cooperació i el desenvolupament econòmic, arriba a la conclusió que la baixada de ràtios a les aules no és convenient de forma generalitzada, sinó que només s'hauria de fer amb centres on hi hagués unes certes complexitats. Us pregunto, ras i curt, què us sembla? S'han de baixar ràtios? No s'han de baixar ràtios? Aquí una mica qui té la raó?
1: S'han de baixar ràtios i durant el curs no deixar entrar a ningú nou a l'aula. Si un cas és que vagin venint nous, que els posin en una aula a part i que els hi facin un tractament a part. Però si venen gent nova, el que fan és entorpir el desenvolupament normal de la classe.
0: Amb això se'n diu la matrícula viva, que el que permet és que...
1: Ara ja podem dir de tot.
0: A veure, expliquem que això és una manera de funcionar que dona l'opció a alumnes que arriben a mig curs o quan sigui, amb el curs començat, puguin entrar. Això és la matrícula viva. I és una situació que es dona, però no sé si teniu constància de si amb les ràtios que hi ha actualment els professionals poden treballar en condicions o si rebaixant-les es milloraria.
1: Clar, si la rebaixes millor. Bueno, si la rebaixes millor. Però jo penso que...
2: A simple vista...
1: Sí, digues.
0: Digues, Horacio.
2: Perdona, sí. No, que por sentido común, siempre a menor ratio, mejor calidad de enseñanza, eso no cabe duda. Hay que ver el tema de los presupuestos, hasta qué punto lo permiten, ¿no? Esto, yo creo que esto no tendría que ser un cálculo a ojo, tiene que estar ya los especialistas y los científicos que esto se calcula, esto se mide, porque el nivel de captación de los conocimientos de determinadas edades es bastante transversal, entonces ya es algo medible. ¿Qué cantidad máxima de alumnos no va a ser la misma en una universidad que en una primaria? Esto yo puedo opinar como opinamos todos, pero yo creo que esto ya tendrían que ser datos muy concretos que el Ministerio de Educación tendría que conocer. Luego, si hay presupuesto para contratar los maestros, profesores y auxiliares que hagan falta para cumplir esos ratios, ya es otra historia. Pero esto de ampliar a mitad de curso, cuando haya movilidad de las familias de una ciudad a otra, de una comunidad a otra, lo he vivido mucho y muy de cerca, tengo 4 hijos y ha funcionado muy bien. Obviamente no pueden aparecer en un curso de 20 alumnos que aparezcan 10 nuevos a mitad de curso, pero según que el curso esté recién iniciado, yo creo que es una opción atendible, que se puedan incorporar, y si está por terminar, se incorpora como oyentes para ir tomando un poco de conocimiento, porque ya obviamente no va a aprobar ese curso, entrar en el siguiente. Pero así opinar algo tajante y rotundo para todos los casos es complicado.
0: No nos queda temps. No sé, Óscar, si pot ser molt breu.
3: No, jo estic molt d'acord amb el que acaba de dir l'Horacio. Estic molt d'acord perquè... han de ser gent molt especialitzada que han de treure les conclusions per arribar a tenir una opinió concreta. Però clar, si això també es pren des d'un despatx sense tocar aules, sense tocar alumnes, crec que és molt difícil de poder opinar i de treure conclusions.
0: Ho hem de deixar, no ho farem nosaltres, que decideixin els qui en saben. Horacio, Òscar i Enric, gràcies i que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
1: Molt bon estiu a tothom.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: a la platja en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
1: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
2: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
1: Més clar, més ràpid, més Badalona.
2: bdncom.cat.
1: Badalona passa aquí.
3: Són les 5.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El reforç del sistema judicial català ja té calendari concret i impacte directe a Badalona. Segons el desplegament aprovat pel Ministeri de Justícia, la ciutat incorporarà noves unitats judicials abans de finals del 2026 en el marc de les 91 places previstes a tot Catalunya. La principal novetat és que s'ha detallat quan arribaran aquests reforços. En el cas de Badalona, les noves places es desplegaran en la tercera fase prevista per l'1 de novembre del 2026. En total, Badalona sumarà 4 noves unitats judicials, dues de la àmbit civil, una d'instrucció i una especialitzada en violència sobre la dona. Aquesta última donarà servei també a Santa Coloma de Gramenet, ampliant així el seu abast territorial. La Fiscalia demana 9 anys de presó per una persona acusada d'un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys. Segons el fiscal, els fets van ocórrer a Badalona el 2023, quan la víctima i la seva família celebraven un aniversari a casa seva. La menor es va quedar dormida al sofà a causa de la ingesta d'alcohol, cosa que va aprofitar l'acusat per realitzar-li tocaments. El judici s'ha celebrat al migdia a la secció 7a de l'Audiència Provincial de Barcelona. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. Aquestes actuacions, assenyalant des de l'executiu local, milloraran la connectivitat entre el parc i el lateral de la C31, facilitant la comunicació amb el pas situat a l'avinguda de Martí Pujol. Així ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
6: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
5: I en esports, el nou Badalona, dirigit per Genís Sampietro, ja té full de ruta per la pretemporada. Tot i que encara queden fitxatges per anunciar, el primer equip ja coneix els rivals que serviran per preparar l'inici de la competició. El primer amistós serà contra l'Escala l'1 d'agost. La setmana del 3 al 9 d'agost, l'equip participarà per 36a temporada al torneig històric del futbol català. El 15 d'agost, els escapulats s'enfrontaran al filial de l'Espanyol i l'endemà, el 16 d'agost, al Cornellà. Els dos últims amistosos de pretemporada seran a Tona el 23 d'agost i contra el Terrassa el 29 d'agost. I ara mateix tenim 34 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara la BB-2131 està tallada entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits per un incendi forestal. Pel mateix motiu també s'ha restringit la C-25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits. També per incendi només és permès el pas dels veïns a la GI-660 entre Forallac i Calonja, a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GI-6612 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'això, a l'AP7 hi ha retencions de Granollers, la Roca del Vallès en sentit Girona per un accident que ocupa el voral. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda de Barberà i l'antídic de Sant Cugat en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A la C32 i a l'antítica Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C58 hi ha retencions de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit nord per un vehicle variat que talla un carril i a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
10: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Paco Minuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, doncs mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament els meus pares havien tantejat, havien cercat altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura,
0: Múrcia,
1: de Múrcia, i nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè teníem el plus de tenir part de la família aquí, i per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja segura?
1: A bé, estic segura. El batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava, i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa, era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit, però era, per mi, tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot, era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí, més que somiar, jo de petit, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito, o
0: tu
1: vols,
0: no, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí? Sí.
1: I ja va arribar un moment que ja, doncs, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? Digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minuesa.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria l'art?
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells dels, del Capità Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures, lectures habituals
1: sí,
0: teves.
1: Sí, sí, eh? Sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, en dos anys, vaig cursar els quatre cursos intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava aquesta, precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el quart de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta, i per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
0: Mm-hmm. Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre de del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat sobretot amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò, però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs, científics, polítics i de tota mena de persones insignes. I vaig fer doncs, una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció. Perquè després repercuteix sobre la teva obra.
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura Aymat,
1: sí,
0: amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs... em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa que veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs, li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, com a, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament, tots els meus companys que havien allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. De... Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprimir, es diu? Esprema la meva possibilitats o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé... La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix, quan pinto, per exemple... M'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això, no ho sabria dir-t'ho.
0: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, i li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que, doncs, tu vas estar... actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent com tothom, clar que li agrada, però que jo la vull reflectir en colors i en formes i en manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
0: Ets un optimista. Doncs.
1: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
0: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
1: Bàsic, sí.
0: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, eh? Hi ha misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat al vespre.
0: I tot això ho trobarem en les seves obres, eh? Tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
1: sí.
0: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
1: sí.
0: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
1: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la Mare de Feliç i les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa o no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
0: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències, sí, que més t'han marcat.
1: Sí.
0: Tu ets avi ara.
1: Sí.
0: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
1: sí.
0: Com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
1: Pues sí, bueno, fa això mateix, fer d'avi. Vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea. Vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat. És a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, eh? Vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
0: i queden flotant.
1: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys doncs deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt, el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
0: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor,
1: sí.
0: I tu no l'has perdut.
1: No, jo crec que inclús amb defensa pròpia, t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament, cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
0: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
1: Sí.
0: Pinta molt.
1: Moltes gràcies i ho faré.
0: Gràcies. Adéu-siau. Adéu.

0: Després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació, la sabadellenca Lola Balbuena ha rebut el Premi Panatlón 2026, un reconeixement a tota una vida vinculada a aquest esport. És només la tercera dona que rep aquest guardó en la història del Panatlón Club Sabadell. L'Anna Clarà ha pogut conversar amb ella.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, i a més ho fa en un moment especialment dolç perquè també s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 65 a Logroño, demostrant que la passió per competir no té edat. Bona tarda, Lola, com estàs?
2: Bona tarda a tothom. Bé, molt contenta de que penseu en la gent gran que fem esport i em fa molta il·lusió aquesta entrevista.
1: Primer de tot, moltíssimes enhorabones. Què vas sentir quan et van comunicar que eres la guanyadora del Premi Panatlón 2026?
2: Doncs una enorme sorpresa, moltíssima alegria i fins i tot incredulitat, saps què vull dir? Perquè el Panatlón està composat per persones que han viscut i estan molt per l'esport, m'entens? Que, bueno, m'entens, que els agrada a tots els esports. Uh-huh. És diferent quan amb la teva entitat et fan un reconeixement, però a nivell de ciutat el Panatlón Club té moltíssima solera. I que, bueno, que me ho donessin a mi realment va ser sorpresa i alegria i orgull, per descomptat.
1: Mm-hmm. Com bé has dit, és un premi que reconeix tota una trajectòria, no? Què significa aquest guardó?
2: Bueno, aquest guardó significa, doncs, això, el que ell mateix diu, que jo des dels 9 anys estic vinculada a la natació en totes les vessants, com l'altre dia va dir, amb tota l'auca, menys mare de nedadora. No he estat mare de nedadora, però sí he estat nedadora, monitora, entrenadora, directiva i ara nedadora màster. I clar, és allò que dius, que bé que algú hi pensi que portes tota una vida dedicada a l'esport. I realment potser vaig prendre consciència en aquell moment, perquè quan dius 60 anys, que és de 60 anys o 58, són molts anys. Clar. I sempre he estat vinculada a la natació. Mai he estat una... O sigui, jo no he nedat sempre, hi ha molts anys que vaig estar sense nedar, però ha estat el meu moment monitora, entrenadora i directiva.
1: Uh-huh. Sí. De fet, ets només la tercera dona que rep aquest premi. Creus que això també diu alguna cosa sobre el paper que han tingut les dones en l'esport?
2: Bueno, hi ha moltes més dones que han fet esport aquí a Sabadell, no? Moltes. El que passa que ara es doni, que s'hi fixin, o sigui, perquè a l'esport, ja ho sabem, és molt, molt masculí. Tots uh-huh. els esports són molt masculins, excepte aquells que només eren femenins i ara també són masculins, com la natació artística. Bueno, sí, la natació artística, ja ho estic dient bé. Doncs, clar, doncs està molt bé, perquè jo sóc molt pro, de que es destaqui el paper de la dona en tots els àmbits socials.
1: Uh-huh. I si mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap de la teva relació amb la natació?
2: El primer record, òbviament, el Club Natació Sabadell, que nosaltres vam anar a parar al Club Natació Sabadell perquè aquell estiu no podíem anar de vacances i els meus pares ens van fer socis del Club Natació Sabadell i descobrir aquell món d'aigua que jo sabia nedar perquè havia après a la platja, mm-hmm. com t'ensenyaven llavors als anys 60, i bueno, i de seguida ens van agafar a mi germana i a mi com a nedadores.
1: O sigui, realment va ser com una casualitat, no? El fet de que poder anar d'estiu al lloc.
2: Correcte. Totalment casualitat. Aquell estiu el meu pare treballava al tèxtil i aquell estiu no es va poder anar, no vam poder anar a Blanes, que era on anàvem de vacances, i ens va apuntar al Club Natació Sabadell i vam començar tota una vida, mm-hmm. realment. No crec que haguéssim fet natació, si no s'hagués donat aquesta circumstància.
1: Sí. Bueno, com bé dius, és una casualitat, però que t'ha portat a gairebé 60 anys vinculada a aquest esport. Què és el que t'ha mantingut sempre enganxada a l'aigua?
2: Uf, és una passió. Per mi és una passió, m'agrada molt la natació. No nedar-la jo, sinó veure natació i saber tot el que passa amb el món de la natació. Jo sempre dic que jo sóc una friqui de la natació. Perquè, sí, no, m'agrada molt. O sigui, és pura passió. Pensa que jo, potser estic a la piscina i veig algú nedar al meu costat que no ho fa gaire bé i li dic, escolta, podries millorar això, podries corregir allò. Sí.
1: Bueno, de fet, perquè tu, a part de nedadora, també has estat entrenadora, sí, monitora, exacte, i també directiva. Sí. Amb quin d'aquests papers t'identifiques més?
2: Monitora-entrenadora. El monitor d'entrenadora va més amb el meu caràcter. Jo vaig estar monitor del Club Natació Sabadell i entrenador del Club Natació Badia i del Club Natació Santa Perpètua, i després, finalment, entrenadora de màsters al Nagy de Sabadell. I aquesta època em va agradar moltíssim perquè els nedadors els porten els pares a aprendre a nedar i hi ha uns es queden perquè els agrada i uns altres perquè els pares volen. Però allà al Nagy era tot gent adulta que competia per primera vegada, gent que començava a competir amb 55, 60 anys i que realment els agradava nedar. I realment per mi va ser molt gratificant, pues, doncs, gent que no, pues, això, que el metge els recomana, vés a nedar perquè tens l'esquena malament, sí, o el que sigui. I llavors, ostres, veure que volen competir sense haver competit mai i que s'atreveixen a fer proves inaudites com pot ser un 100 papallona, doncs dius, ostres, i a mi em va agradar molt. Com a professional, va ser una època molt, molt, molt satisfactòria.
1: Clar, tu ara has dit, no?, que de fet els metges a vegades recomanen... Estic pensant justament en la meva àvia, no?, de que li recomanen anar a la piscina pel tema dels ossos i tot això.
2: Sí,
1: però clar,
2: sí,
1: una
2: sí.
1: cosa és anar com d'oci, però l'altra és, en el teu cas, que continues competint al màxim nivell.
2: Bueno, perquè aquí entra la part de que jo m'agrada nedar, però si no tinc un objectiu... Jo també vaig tornar a nedar per l'esquena, perquè em vaig fer una lumbalgia molt severa, i em van dir a nedar. Dic, doncs mira, això ho sé fer, tornem a nedar. Que jo estava treballant, però jo no nedava. Quan vaig estar d'entrenadora, pràcticament, o sigui, anava a la piscina, treballava i marxava. O sigui, no nedava.
1: No te ficaves dins l'aigua.
2: No, i al mar, allò, pues, sense mullar el cap, com aquell que diu, sense les espatlles i tal. Però quan vaig fer la lumbalgia aquesta, llavors em van dir a nedar i vaig dir, bueno, doncs no tinc més remei que tornar a nedar. I em va anar molt bé perquè de pas vaig deixar de fumar, perquè era una fumadora empedernida i vaig deixar de fumar. I això del nedar jo ho faig perquè què fem ara actualment amb la meva família, amb el meu marit? Hi ha el campionat ara, al mes d'agost, el campionat d'Europa a Sant Morín. Doncs anirem a Sant Morín perquè farem turisme, perquè no hem estat mai a Eslovàquia.
1: Clar,
2: aprofitareu. Exacte, és el que fem cada any. Bueno, cada any, no, perquè no sempre quan es repeteixen els llocs ja dius, ja he estat aquí tantes vegades, ja no hi vaig, no? Però l'any passat mateix a Singapur, doncs jo de turisme a Singapur no hagués anat mai.
1: Clar.
2: Però, sí, però ja que posen un campionat, dius, ah, pues venga, vamos,
1: aprofitem,
2: vamos a Singapur.
1: Aprofitem, clar que sí.
2: Sí. I bueno, i ho fem. I vaig a competir per això, perquè si no tinc competició, em costa més, però si haig d'anar a una competició, haig d'anar, perquè clar, vulguis o no, sempre vols fer-ho bé.
1: Clar, no, i hi ha una preparació prèvia, també, entenc.
2: Exacte, no és el més important. Per mi el més important és la part social, perquè estàs amb la gent i perquè ja dic, hi ha moltíssima gent que no havien competit de joves i que n'eren de meravella, perquè jo hi ha casos de Sabadell que quan jo els havia tingut el Nagy, que els havia dit, hosti, si haguessis passat pel club natació Sabadell als anys 60, mare meva, perquè sí, doncs, bueno, que això, que no han competit i que de joves i que ara ho fan entusiasmadíssim.
1: I ja, com que tu també has viscut molts anys dins d'aquest món, com diries que ha canviat el món de la natació des que tu vas començar fins avui?
2: Ostres, para muy bien.
1: Para molt bé.
2: Para muy bien, sí, para muy bien, clar. Perquè les instal·lacions que tenim ara, que hi ha a tot arreu, no té res a veure amb els anys 70, perquè els anys 70, Sabadell, clar, estàs parlant amb una persona que ha nedat al Club Natació Sabadell, que sempre han estat de les millors instal·lacions d'Espanya, si no d'Europa. Perquè, clar, sempre aquí hi ha hagut molta cultura de l'aigua, superada només a països com a Hongria, que també tenen molta cultura de l'aigua, llavors tenen instal·lacions molt bones. Però no té res a veure, no té res a veure. Ara tot Espanya té piscines cobertes, tot Espanya té piscines de 50 metres, o sigui, no. I, a més, que hi ha molta igualtat, perquè abans la selecció... una dona havies de fer-ho molt bé.
1: Sí, destacar molt
2: perquè algú et digués, vale, vine, va dir, la prova està que no van començar a ser massives les Olimpiades de dones fins a Barcelona 92, en natació, vale? Perquè a Los Angeles no van a cap, a Moscou van anar 4, a Múnich van anar 2, o sigui que no. I ara no, ara, per sort, ja no és una cosa subjectiva, et posen unes mínimes. Això estic parlant de natació absoluta. Posa unes mínimes i la gent... Doncs sí, el que les fa i el que no les fa, independentment que sigui d'una goma.
1: I parlant de premis, també recentment t'has proclamat campiona d'Espanya a Màster 65. Com va anar aquest campionat de Logroño?
2: Oi, genial. Perquè quan fan els campionats en llocs atractius, com pot ser la ciutat de Logroño, encara que les instal·lacions eren molt lúdiques i no era una piscina d'aquelles bones, però molt bé, va batre rècord de participació, més de 1.500 nedadors de tot Espanya, són molts, eh? 1.500 nedadors de tot Espanya, 4 dies de competició a tope amb un sol horrible, però ens ho hem passat molt bé, molt bé. Així ben tinc la veu, perquè de riure i clar...
1: A veure, això és bona senyal.
2: Sí, no, perquè el que fas és això, et veus amb gent que fa mig any, que, bueno, perquè fan dos campionats d'Espanya a l'any, un a l'hivern i un altre a l'estiu, i clar, et veus amb gent, doncs, que bueno, que tens... Com a mínim saps que els 1.500 que estan allà, a tots els que agrada la natació. Va, que és allò que...
1: Clar. Bueno, un objectiu en comú, tots els allà.
2: Exacte. I ens hem passat de conya, ens hem passat molt bé, molt bé.
1: I ja per últim, Lola, et vull preguntar, perquè hi ha potser molta gent que associa la categoria màster, potser amb un esport més tranquil, no? Què els diria a tots aquells que no coneixen aquest món?
2: Bueno, que primer de tot, que la natació és salut. La natació és salut, ara ja s'ha demostrat, abans es deia, però ara s'ha demostrat. No hi ha ni un traumatòleg ni un metge que no et recomani, que no, si tu estàs lesionat, et diuen que anedis, si tens problemes d'obesitat, et diuen que anedis, si tens problemes cardíacs, et diuen que anedis, o sigui, no, o sigui, la natació ja no... O sigui, nedar, l'únic que, bueno, per les dones hi ha algunes que el tema mullar-se el cabell...
1: Sí, costa més, no? Els hi tiren enrere.
2: Costa més, però, bueno, hi ha molta maquinària, molta tecnologia, i nedar realment és salut, per mi i per tothom, eh? No sé, que siguis un kamikaze i diguis que vols entrenar 14.000 metres diaris. Llavors et diré, no ho facis. Però si tu fas una natació de 2-3 dies a la setmana, 40-50 minuts una hora, és salut.
1: És el que tu recomanes, no, de fet?
2: Sí, 2-3 cops a la setmana, i si pot ser una hora, doncs millor que 50 minuts. Sí.
1: Molt bé, doncs ens quedem... Digues.
2: No, que és molt bo per tots, fins i tot per tu, que no sé quina edat tens.
1: Doncs mira, jo tinc 27.
2: Bueno, encara t'ho pots pensar. Però mira, a les dones també, o sigui, abans, ara, després de la maternitat, també recomanen que anedis perquè tot torni a puesto. O sigui,
1: sí. Sembla mentida que és un esport molt complet.
2: Molt. I a més no és agressiu, no és gens agressiu, i no, és molt difícil, et pots lesionar si et caus caminant per la piscina, però nedant és pràcticament impossible.
1: Però també crec que s'ha de saber nedar.
2: Sí, això és el, principalment no? la tècnica.
1: És important.
2: Que t'ensenyin a nedar. Jo, per això és el que et deia, que jo a vegades algú que veig nedant i que, escolta'm, o els hi corregeixo o els hi dic, vés a fer un curset de perfeccionament que li trauràs molt més profit, això. Sí, clar, s'ha de
1: clar, perquè si no fas dos piscines i ja t'ofegues.
2: Ja estàs mort, sí.
1: Exacte. Molt bé, doncs ens quedem amb això últim que ens has dit. Moltíssimes gràcies, Lola Balbuena, per passar-te per aquí pel Connectats.
2: A vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu.

Hola, sóc la Valeria del Prat i us vinc a recomanar el disc Galàxies del Manu Guix, un disc que va sortir fa ben poquet, de fet, i que parla de l'amor, però fa des de totes les seves vessants. Des de l'amor més profund, l'amor des del punt de vista de l'amistat, l'amor des d'un punt de vista més salvatge i sensual, o fins i tot des d'un punt de vista de la pèrdua d'un ésser estimat. I tot això amb un fil conductor que són l'espai, les galàxies, amb títols com Més enllà dels estels, Galàxies, Satèl·lit orbitant, Astres, com podeu veure, tot amb temàtica del espai. És un disc que a més barreja molts estils musicals diferents, com poden ser el funky o el pop més melòdic, o fins i tot alguna cançó més intimista, i tot això amb el segell i la màgia del Manu Guix darrere del piano i la composició. I espero que us agradi tant com em va agradar a mi el disc.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu...

0: La cantautora barcelonina Bianca Estec actuarà aquest divendres al FEM Festival de Castellar del Vallès. Ella viu a Brussel·les. Combina la música amb l'arquitectura i ja ens ho explica tot plegat la Marina Antúnez, que es troba a Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: El FEM Festival de Castellar del Vallès continua, ho fa aquest divendres, el dia 10, a partir de 9:45 del vespre, als jardins de l'Escola de Música Torrelavit, aquells jardins preciosos que de ben segur gaudirem moltíssim, doncs, justament aquest divendres, perquè torna un dels concerts esperats, en aquest cas amb la protagonista Bianca Estec, que ens visita aquí a Castellar del Vallès, ens fa molta il·lusió, i a més ara la tenim al telèfon, per tant encara ens fa més il·lusió. Bona tarda, Bianca.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs de res, a tu per doncs acceptar la invitació. A veure, per conèixer-te una miqueta més aquelles persones que encara no t'hagin pogut sentir en directe. Vas néixer a Barcelona, vius a Brussel·les, tens arrels familiars ben diverses. Com ha influït tot això en aquesta, o sigui, aquesta barreja cultural en la teva manera de fer música?
2: Crec que molt, perquè bàsicament sí, vaig néixer a Barcelona i vaig créixer aquí a Barcelona, però la meva llengua materna és anglès i a casa sempre s'ha parlat anglès. I sempre he vist el món d'alguna manera, si li podem dir món, bastant, de manera bastant líquida, en el sentit que no m'he sentit mai arraigada a un lloc concret. I crec que amb la música passava una mica el mateix, i a casa escoltàvem de tot, i jo vaig estudiar música clàssica, piano i clarinet, i d'alguna manera la música ha pres el camí, un camí com molt, molt orgànic, no ha estat mai lligat a una mena d'objectiu, o simplement escrivia jo en anglès des de petita i així va seguir sent i continua sent avui en dia.
1: Com deies, vas començar amb una formació clàssica de piano i clarinet, però potser en algun moment vas sentir que volies explicar tu mateixa les pròpies històries a través de les cançons?
2: Mm-hmm. Sí, crec que va arribar un moment on també m'agradava molt viatjar i el piano és un instrument que no podia portar amb mi. I em vaig comprar una guitarra i jo en aquell moment escoltava també molt folk vaig començar a llegir poesia i escriure simplement ja no, ni tan sols cançons, simplement escriure en una llibreta, i va ser llavors que amb la guitarra vaig començar a escriure més històries i va sorgir així.
1: Expliques també en alguna ocasió que comences a compondre durant la teva etapa a Oslo. Què va tenir aquell moment perquè t'animessis a, doncs això, a compondre?
2: Aquell moment va tenir que jo també sóc arquitecta i estava a Noruega estudiant arquitectura, però havia de tornar a acabar els meus estudis aquí, a graduar-me aquí a l'ETSAP, i recordo estar molt trista perquè jo volia quedar-me i estava molt bé i molt feliç, i en aquell moment vaig pensar, encara tenia un any per endavant abans de tornar, i vaig pensar què puc fer aquí que podria fer qualsevol lloc i que potser em fa estar millor, i vaig començar a posar en forma de cançó tots els escrits que tenia, i va ser com una necessitat, i va ser una decisió que vaig prendre. Vaig posar-me un número, vaig escriure un primer EP, i així quan torni a Barcelona també tinc una cosa a fer, i és gravar aquestes cançons.
1: Anem a atacar aquestes dues disciplines, compagines, com has dit, la música amb l'arquitectura. No sé si hi ha alguna connexió entre totes dues.
2: Ara mateix hi ha una connexió molt directa perquè em dedico a dissenyar estudis de mescla, mastering i estudis de gravació. Per tant, he trobat...
1: Carai, molt bé!
2: El que pensava que no trobaria mai, perquè jo crec que tota la vida va ser una mica una batalla per... simplement d'organització, no? De poder gestionar-ho tot perquè volia fer-ho tot i de vegades...

0: ple d'instruments, diguéssim, acústics. Sí que és un disc molt produït, molt, molt cuidat i molt treballat. I pot ser que hi hagi una part de voler treballar amb la música gairebé com si fos una manualitat, sobretot en aquest primer disc, que no vol dir que segueixi així. Jo crec que ara, per exemple, estic escrivint noves cançons i treballant un segon disc, i crec que el procés serà més intuïtiu i més, si es pot dir així, més, en anglès la paraula és raw, no em surt en català, més cru. Uh-huh. Però sí que és veritat, amb aquest primer disc, potser.
1: El teu primer àlbum, The Joy of Coincidence, ja parla, de fet, el títol de les coincidències. Quines coincidències han estat decisives en el teu camí musical?
0: Crec que el títol no es refereix a cap coincidència concreta, però sí que és més... The Joy of Coincidences es refereix més a mi. Hi ha una cosa amb les coincidències, m'aporten per alguna raó molta lleugeresa, en el sentit que sóc una persona que pensa de vegades massa, mm-hmm. si això existeix.
1: Clar, exacte, sempre es pot dir molt, però massa? Quan és massa?
0: Crec que entro una mica... puc entrar una mica en un espiral, no?, de vegades, mm-hmm. I quan vaig pel carrer i estic en aquest espiral i em trobo una coincidència, diguéssim que fa que surti una mica d'aquests pensaments, i això m'aporta molta felicitat i és una cosa que algú podria dir que és molt banal, però crec que simplement de vegades necessitem petites coses que són senzilles, no?, i que ens fan... estar més contents, i és el meu cas, amb les coincidències em fan gràcia, simplement.
1: I en aquest disc també tries instruments com l'arpa, el clarinet, que de fet ja l'havies estudiat doncs en principi, el fiscorn, una electrònica també. Per què fas tota aquesta tria?
0: Aquesta tria en aquest primer disc va ser per pura diversió, és a dir, em venia molt de gust agrupar a diferents músics en un mateix estudi, i en aquest cas juntament amb el Nil Ciuró, que és català i amic meu, vam treballar aquest disc junts com a productors, i va ser una intenció volguda de anem a utilitzar molts sons que ens agraden, i en aquest cas doncs, sons molt, molt onírics com l'arpa, per crear un món una mica màgic, i sempre amb l'objectiu de que soni al contrari, no? De que soni com que no hi ha, que no està passant tanta cosa realment, i crec que això sí que ho vam aconseguir, treballar amb molts sons, però mai tens la sensació de que està passant masses coses, sinó més aviat al contrari, hi ha pas molt minimalistes en el disc, i això estic contenta que ho poguéssim fer.
1: I sempre així molt delicada i molt, molt sensible, no? No sé si això és perquè escriure cançons t'ajuda a canalitzar també i a endreçar les teves emocions.
0: Sí, això segur. No sé què faria si no pogués escriure. De fet, em va passar fa uns mesos que vaig estar potser un parell de mesos sense escriure res, i em vaig adonar que estava completament estressada i no sabia el per què, i no entenia. I una amica em va posar en un estudi amb un piano i em va dir, tanca't aquí dins, i després surt i en parlem. I em va anar molt bé, no? Hi ha gent que té... Cadascú troba la seva manera, i la meva manera és escriure, i realment aquesta és la paraula, em calma molt.
1: Uh-huh. Has guanyat el concurs belga Soundtrack, i també Impala t'ha inclòs entre les 100 artistes europees a seguir. No sé si això per tu és una pressió o una motivació.
0: És una motivació, sobretot en la part internacional, perquè com t'he dit al principi, no sé molt bé d'on vinc, i crec que la part de creuar fronteres amb la música és la part que em fa més feliç, i no hi ha res que m'agradi més que poder viatjar per poder compartir el que escric al meu llit, sola, a casa, on sigui.
1: Com has dit, estàs a Brussel·les. Tens la sensació que hi ha més oportunitats aquí que no des de Barcelona per un artista independent?
0: Et diria, cantant en anglès, i sent una persona que se sent una mica, en aquest sentit podríem dir europea, crec que sí. Crec que he trobat un públic més obert, o potser s'esperava sempre a Barcelona. Crec que també hi ha una qüestió geogràfica, que a l'estar en una península, no?, a la que vols fer una gira europea, doncs és una mica més complicat. Brussel·les està en un centre molt estratègic, on agafes un tren i en una hora estàs a

0: París, en 2 hores estàs a Londres i en 1 hora estàs a Amsterdam, i crec que això, quan ets músic i sobretot quan estàs començant, jo crec que quan ets músic doncs més conegut i ja portes més anys fent el que fas, ja pots potser viure una mica on sigui, però sobretot quan ets emergent crec que és important estar en un punt geogràficament estratègic per poder moure't més fàcilment. I en aquest cas sí que ho he vist.
1: En tot cas, ara tornes a tocar a prop de casa, vens a Catalunya, té un significat especial per tu poder doncs, oferir aquest concert, com hem dit, a Castellà del Vallès aquest divendres?
0: Moltíssim, és molt especial. Crec que és el més especial per mi és tornar a Catalunya per poder tocar. És una sensació molt especial, no sé molt bé com explicar-la, però sempre que agafo el vol o el cotxe i vinc i estic molt contenta, realment.
1: I no només ho fas a Catalunya, sinó que també ho fas amb el FEM Festival, com hem dit al principi, aquest festival doncs, que intenta posar en valor o fer més visibles doncs, tot aquest talent femení que tenim al nostre país. Com ho veus, això?
0: Ho veig molt important i molt agraïda del que esteu fent. És que aquesta vegada vinc amb una artista, una noia que es diu Marjolaine, que ve de Brussel·les també, i fem un format molt especial perquè és un format amb piano de cua i arpa, i és una mica una manera de veure el disc, és diguéssim la manera més minimalista d'escoltar la meva música, i crec que és en aquests moments on veus l'essència i veus l'esquelet de les cançons i veus que no depens, que per molts instruments que gravis en un estudi, si pots pujar en un escenari i amb una guitarra i una arpa o amb un piano i una arpa interpretar aquelles cançons, hi ha alguna essència allà que no es perd.
1: Bianca, doncs moltíssimes ganes de sentir-te aquest divendres, el dia 10, no us ho perdeu, és un concert a més gratuït, val molt la pena, als jardins de l'Escola de Música de Torrevelada, uns jardins preciosos, amb moltes ganes doncs, de poder escoltar la veu i els instruments amb la Bianca Estec i també amb la Marjolaine, doncs, que t'acompanya. Bianca, ja falta ben poquet, ens veiem aviat, no?
0: Sí, ens veiem divendres i moltes gràcies, amb molta il·lusió.
1: Doncs una abraçada forta i fins ben aviat.
0: Igualment, fins aviat.

I això és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats. Baixem la persiana, esperem que refresqui i demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.

0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: El tarot de Si te miento, cuelgo.
3: Sí, senyor.
2: ¿Quién va a ganar la Liga?
3: Para mí el Madrid.
4: ¡Ay, ay, ay!
2: Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
3: Es que me viene la carta de la muerte.
4: ¡Ay, ay, ay!
3: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
4: ¡Ay!
2: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
3: Hola, buenos días.
2: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
3: ¿Por qué?
2: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
3: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
2: Sí, pero ¿perdió?
3: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
2: Bueno, te cuelgo, adiós.
3: Venga, adiós.
1: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols. Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
0: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Cinc dones acusen l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, de presumptes agressions sexuals. Així ho ha avançat l'agència EFE, que detalla que no consta cap denúncia formal per aquests fets davant la justícia del Marroc. On sí que s'ha obert una investigació és dins l'Església, al Vaticà, i per això López Romero s'ha apartat de les seves funcions. En un comunicat oficial de l'arcabisbat de Rabat, el cardenal nega els fets i assegura que no ha comès cap agressió, ni violència, ni assetjament sexual. Amb tot, afirma que col·labora amb la investigació i defensa la seva decisió d'apartar-se temporalment per no interferir en el procés. Detalla que no presidirà cap celebració pública ni intervindrà en cap activitat pastoral. També ha demanat als fidels de la diòcesi que afrontin la situació amb serenitat, tot indicant que de moment delega les seves funcions al vicari general. López Romero, de 74 anys, criat a Badalona i amb trajectòria vinculada a Catalunya, va ser nomenat arcabisbe de Rabat el 2017 i cardenal dos anys després. La jornada de calor arriba al seu pic més alt aquest dimecres. A Badalona ja s'han superat els 30 graus i durant la nit es preveu que la temperatura mínima sigui de 27. Degut a les altes temperatures, l'Ajuntament ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal durant les franges de més calor, tant dimecres com demà dijous. Amb l'activació del pla, el consistori posa a disposició de les persones sense llar l'espai Arnús, ubicat al carrer d'Arnús número 66 durant el matí i Can Cabanyes a les tardes. Meteocat ha elevat el nivell màxim al perill per calor durant el dia d'avui a pràcticament tot el territori. El barcelonès es manté en nivell alt, amb el qual es recomana limitar l'accés i les activitats en el medi natural pel risc d'incendi. L'onada de calor s'allargarà durant la setmana vinent i, malgrat això, s'espera que baixi la intensitat divendres i dissabte. El reforç del sistema judicial català ja té calendari concret i impacte directe a Badalona. Segons el desplegament aprovat pel Ministeri de Justícia, la ciutat incorporarà noves unitats judicials abans de finals del 2026 en el marc de les 91 places previstes a tot Catalunya. La principal novetat és que s'ha detallat quan arribaran aquests reforços. En el cas de Badalona, les noves places es desplegaran en la tercera fase prevista per l'1 de novembre del 2026. En total, Badalona sumarà 4 noves unitats judicials, dues de l'àmbit civil, una d'instrucció i una especial realitzada en violència sobre la dona. Aquesta última donarà servei també a Santa Coloma de Gramenet, ampliant així el seu abast territorial. La Fiscalia demana 9 anys de presó per una persona acusada d'un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys. Segons el fiscal, els fets van ocórrer a Badalona el 2023, quan la víctima i la seva família celebraven un aniversari a casa seva. La menor es va quedar dormida al sofà a causa de la ingesta d'alcohol, cosa que va aprofitar l'acusat per realitzar-li tocaments. El judici s'ha celebrat al migdia a la secció setena de l'Audiència Provincial de Barcelona. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. Aquestes actuacions, assenyalen des de l'executiu local, milloraran la connectivitat entre el parc i el lateral de la C31, facilitant la comunicació amb el pas situat a l'avinguda de Martí Pujol. Així ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
6: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
5: I en esports, el nou Badalona, dirigit per Genís Sampietro, ja té full de ruta per la pretemporada, tot i que encara queden fitxatges per anunciar. El primer equip ja coneix els rivals que serviran per preparar l'inici de la competició. El primer amistós serà contra l'Escala l'1 d'agost. La setmana del 3 al 9 d'agost, l'equip participarà per 36a temporada al torneig històric del futbol català. El 15 d'agost, els escapulats s'enfrontaran al filial de l'Espanyol i l'endemà, el 16 d'agost, al Cornellà. Els dos últims amistosos de pretemporada seran a Tun el 23 d'agost i contra el Terrassa el 29 d'agost. I ara mateix tenim 34 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I a motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat a Badalona una guitarra, que avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi del Badalona Matí, inspirada en l'obra de l'arquitecte català, una guitarra que s'ha concebut a partir dels elements simbòlics i orgànics del Parc Güell, i avui ens acompanya el luthier Antonio Manjón, que és també president de l'Associació de la Guitarra de Badalona, artífex també d'aquesta idea. Què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Com ha estat el procés de construcció d'aquesta guitarra dedicada a Gaudí?
7: Ha estat un procés molt lent, a partir de la idea d'homenatjar al mestre. Doncs, en principi era una idea general de fer un homenatge, i com jo sóc constructor de guitarres, era fent una guitarra. Es va anar concretant en fixar els elements decoratius en inspirats en el Parc Güell. I això va ser la concretació de tot el... Hi ha diferents motius, hi ha diverses parts del parc que queden reflectides a diferents parts decoratives. Tenim com a base que ha de ser un
4: perquè
7: instrument...
4: Perquè tota la guitarra, diguéssim, inclou, ara l'estava mirant, inclou elements que fan referència a l'obra de Gaudí, en concret del Parc Güell.
7: Exactament. Vull dir,
4: tant al revers com l'envers de la guitarra, fins i tot la part, diguéssim, tu em corregiràs i em perdonaràs, perquè segurament
7: sí, sí.
4: Tenen noms totes aquestes parts de la guitarra que jo desconec, eh? Però fins i tot, diguéssim, la part inferior de la sí. guitarra, que seria el cul, però també la part superior.
7: Culata, es diu, és a dir, que ja anaves bé. Sí, sí, hi ha diferents parts, elements decoratius. En principi, la idea era, com deia, era molt vaga. Vam concretar amb el Parc Güell perquè vam pensar que la part d'inspiració que trobava Gaudí a la natura és la que més s'acostava a la nostra feina, perquè treballem amb fusta, amb arbres, no? Llavors, això va fer que es concretés, i vam concretar, doncs, mira, la part del cap de la guitarra tenim el que seria la silueta de la casa del guarda. Després, a la part de la roseta, de la boca de la guitarra, tenim el drac de les escalinates. A tot el voltant del perímetre de la guitarra tenim els merlets que feia servir en Gaudí en diferents parts del parc, a les cases dels guardes i al voltant de la barana de sobre de la plaça. Llavors, al darrere he volgut simular la plaça, la plaça central, amb els bancs, a les jardineres que queden a la cintura, al mig del banc que fan sortida amb escales, i la part de dalt serien les palmeres i que rodegen el parc. En aquest cas...
4: Aquí hi ha un detall, tu ens diràs sí. que jo te'l senyalo, tu ens dius
7: sí, sí.
4: que és, que trobo que és molt bonic.
7: Sí. Això seria...
4: Semblen les escates, també, sí. una mica com del drac, o
7: no,
4: què simula?
7: No, això és un punt de les cases del guarda i la casa d'administració. A dalt tenien un punt que era com una claraboia. En aquest cas, fan servir com ventilació, perquè són claraboies fetes amb trencadís.
4: Sí. Qualsevol element arquitectònic sí. no, que aprofitava Antoni Gaudí també per deixar la seva petjada.
7: Sí.
4: En el cas de la guitarra passa una mica el mateix, que qualsevol, sí. diguéssim, espai, no? per petit que sigui, doncs també té aquest guarniment. Una mica com es treballa, no? De què és la guitarra, per començar? De quina fusta?
7: La guitarra són diverses fustes. La principal, la del davant, que és la més important a nivell sonor, és abet alemany, abet de Centre Europa. La part de la caixa de ressonància està feta de xiprer. Aquesta seria un acostament a la part més religiosa de Gaudí, però és un tipus de fusta que es fa servir sobretot en guitarra flamenques, però també en guitarra clàssica. El diapasós de Banús, la decoració del cap està feta d'auró, el mànec és de cedre arrissat, la placa del cap seria arrel de noguera. Uh-huh. I són diverses fustes, totes fetes.
4: I com s'inclouen tots aquests elements? Estan serigrafiats? Hi ha alguns que m'ha semblat que era nacarat, no?
7: Sí,
4: quins
7: tot
4: materials utilitzes?
7: Tot és fusta,
4: tot és
7: fusta natural.
4: Tot és com un treball de
7: ministeria, no? Exactament. I ha estat fusta tot encaixada, o natural, o tintada, i alguna tintada, i després hi fet servir nacre, tant per simular els bancs de la plaça com per la, no sé si ho has vist, però la part del darrere, el que parlàvem de la culata, vol fer i simular les columnes de sota de la plaça, de la sala hipòstila, bueno, ja s'hi ha fet servir la part de sota amb nacre, i després el reste de la columna dòrica, que seria amb auró.
4: Aquí, Antonio, t'imagino visitant el Parc Güell, una mica fotografiant, quedant-te, no?, amb la teva retina, capturant aquelles icòniques imatges, no, del parc,
7: no només això,
4: arquitectònic, que volies després plasmar la guitarra. Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Quan va començar?
7: La idea va començar fa més de 8 anys.
4: Més de 8 anys?
7: Sí, això va ser. A partir d'allà, fent idees, era, com deia, era una idea més vaga de fer algun homenatge a Gaudí, sense concretar, fins que vaig decidir que el que més s'acostava era el Parc Güell, perquè deia la connexió amb la natura. No? A partir d'allà, 2 anys seria la feina de posar-te. Sí que és un... Tens idea, però d'això plasmar-ho a la fusta i que allò s'entengui, doncs implica proves i camí tirant endavant i tirant darrere, no? És a dir, que no tota la feina que hi ha, que es reflecteix aquí, hi ha molta més feina darrere, perquè hi ha proves que...
4: No, hi ha assaig d'errors,
7: no? És molta feina, però no es veu que recordi res del Parc Güell, no?
4: En aquest assaig d'error hi ha tingut a veure també l'Antonio Torres?
7: Hi ha unes referències, és a dir, en el cas dels constructors de guitarra, el geni de Gaudí l'he volgut que d'alguna manera quedi reflectit amb el geni de la construcció de la guitarra, que és l'Antonio de Torres. I en aquest cas, el claviller que he instal·lat a la guitarra és el mateix que ell va posar a la seva obra mestra, que era la guitarra cumbre, que va fer.
4: Tens un taller de construcció de guitarres al municipi veí de Sant Adrià des de fa més de 30 anys, no?
7: Sí.
4: Quina mena de guitarres han sortit del teu taller?
7: Bueno, bàsicament és guitarra de concert. Jo treballo més el que seria la guitarra clàssica, alguna guitarra flamenca, però molt poca producció en guitarra flamenca. Bàsicament estic especialitzat en guitarra clàssica.
4: I quin és el perfil de persona que et demana que li construeixis una guitarra?
7: Normalment sempre hi ha alguna persona que es vol donar el caprici perquè ha estimat la guitarra de sempre i vol tenir una guitarra de qualitat, però normalment és a partir d'estudiants de grau superior que ja estan acabant i que necessiten un instrument que els doni una resposta, i llavors o professors o concertistes ja que busquen una qualitat de so d'un bon nivell.
4: Té nom aquesta guitarra que avui has portat a l'estudi?
7: Aquesta és bàsicament guitarra Gaudí.
4: Guitarra Gaudí.
7: Ha estat fàcil d'escollir.
4: Ha estat un encàrrec o no?
7: No, ha estat un projecte personal, una idea l'admiració sobre el treball del mestre i això el que et deia. Com jo el que sé fer és guitarres, plasmaré aquesta admiració amb una guitarra.
4: Estaria molt bé poder-la escoltar, no? Poder escoltar com sona en algunes de les construccions d'Antoni Gaudí.
7: Sí,
4: no
7: sí.
4: sé si hi ha planificat això.
7: No hi ha cap. Ha estat treball de taller, però sí, seria molt maco amb un guitarrista i poder-la escoltar en un espai del mestre. Sí, sí,
4: salvant la gran distància, no?, que ens separa amb l'obra de Gaudí.
7: Sí,
4: avui,
7: sí, sí.
4: Ja
7: sí.
4: Que la tenim aquí als estudis del Badalona Matí, aprofitarem per sentir-la. Has vingut acompanyat d'un guitarrista, Antonio?
7: Sí, he vingut amb el Jibo Gao, un guitarrista xinès que està fent un màster aquí, de fet ha acabat ara ja, acaba de terminar el curs.
4: Al Conservatori del Liceu, no?, de Barcelona.
7: Sí, sí, amb el mestre Guillem Pérez Quer, i bueno, un bon nivell, un gran... amic i un gran guitarrista. Uh-huh.
4: Doncs anem a escoltar com sona aquesta guitarra Gaudí. Amb quina peça? Coneixes el nom de la
7: sí,
4: peça que interpretarà?
7: Sí, tocarà Catalunya, una peça d'Isaac Albéniz adaptada per la guitarra.
4: Molt bé. Doncs endavant.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I amb l'arribada del bon temps, canviem les sabates tancades per sandàlies, per xancletes, per calçat més lleuger en definitiva. Però aquest canvi, que sovint agraïm pel que fa a la comoditat o per la calor, també pot comportar alguns problemes pels peus si no escollim bé quin calçat hem de triar o no els donem les cures adequades als nostres peus. Per això avui parlem de sandàlies, parlem de salut de peus, parlem de prevenció durant aquests mesos d'estiu i ho fem amb els nostres experts habituals, els doctors Anna Tribó i Francesc Monés, de la Clínica Podològica Monés de Badalona, que ens explicaran què hem de tenir en compte per gaudir de les vacances, de la platja, de les passejades, però fer-ho sense patir molèsties ni tampoc lesions. Què tal? Benvinguts, com esteu?
3: Hola, bon dia.
2: Arriba la calor, eh? Quins són els problemes amb els peus, diguéssim, que més acostumeu a veure a consulta en aquesta època de l'any?
3: Bé, doncs ben bé el que has dit, eh? Problemes relacionats amb el calçat, ja siguin per fricció, per traumatisme, per sobreesforç o infeccions. Normalment és el que més ens trobem en aquesta època de l'any.
4: Sí, problemes relacionats amb l'entorn. Una cosa al calçat i l'altra és l'ambient, canvia. Calor, humitat, activitats a l'aire lliure, tot això exposa el peu a coses que no havien passat durant l'hivern, on portem un calçat més acomodat al peu,
2: està més protector,
4: protegit,
2: no?
4: La temperatura no és la mateixa.
2: Per tant, els peus pateixen més a l'estiu que no pas a l'hivern?
4: Pateixen diferent. A l'hivern també poden patir alteracions i poden patir problemes relacionats amb altre tipus d'activitat, però a l'estiu pateixen uns temes determinats.
2: És època de sandàlies. Quines característiques hauria de tenir una sandàlia que sigui saludable?
3: Bé, la sandàlia saludable ens ha d'acompanyar el peu, és a dir, ens hem de sentir el peu subjecte, ha de tenir forma a la zona de l'arc, sobretot. No és recomanable utilitzar una xancla de piscina, d'aquestes que s'uneixen només a la zona del dit gros, entre el dit gros i el dit petit, per activitats que no siguin justament sortir de la piscina. És a dir, aquesta xancla va bé per anar de la piscina a la dutxa, de la dutxa al vestidor, o moure't per un entorn d'aigua humit, com pot ser...
2: Que no caminaràs.
3: Exactament. Però tot el tram des de la platja, per exemple, fins a arribar a casa teva, si has d'agafar un transport públic, si has de, etcètera, caminar una mica, ja no és recomanable utilitzar aquesta xancla. Primera, perquè serà una xancla que estarà humida, que vindrà humida de la platja i anirem doncs, dues hores amb la pell macerada, estovada, en remull, en contacte amb tot el, amb tota la, doncs, tot el que pugui haver-hi de microorganismes que puguem haver adquirit del terra, de la dutxa, de la piscina, etc. I segon, pel traumatisme, és a dir, aquest calçat no acompanya el peu, sinó que el que fa és donar-li una làmina de protecció entre el terra i el teu peu. Però tot el que són impactes, friccions, torsions, no queden ajudats. Llavors, una estona molt bé, clar que sí, però no podem anar a comprar al súper la càrrega de la setmana amb unes xancletes planes de dit, per exemple. Tenir en compte l'activitat que vas a fer i planificar una mica la protecció d'aquest peu, perquè sigui un peu que et duri tot l'estiu, perquè si no és fàcil que llavors arribem a l'agost amb molt dolor, amb dolor a la planta al peu, amb dolor al taló, i llavors...
2: I a més que ens n'anem de vacances,
3: clar,
2: no? Allò, poses a la maleta la sabata més incòmoda que tens per anar a visitar qualsevol capital, no?
4: La idea seria... posar-nos un calçat adequat a l'ambient de l'estiu, que és la calor i la humitat i tot això, però amb les característiques que hem portat a l'hivern. Normalment a l'hivern portem calçats amb soles relativament gruixudes, que amorteixen, que acompanyen una mica la forma del peu, la forma de l'arc plantar, que no tenen un drop, que no tenen una diferència, que tenen una diferència a l'hivern entre el taló i la puntera d'una lleugera diferència, no talons, però un centímetre, aproximadament. Clar, si això ara, a l'estiu, ho convertim en una sola, molt poca cosa, completament plana, dura, sense forma, ni contraforç, i no portem el taló ben agafat, doncs llavors ens poden aparèixer aquests problemes que comentava l'Anna, de dolor, de sobrecàrrega, de durícies, de talons amb moltes clivelles, de callos o ulls de poll que surten freqüentment a les plantes dels peus, doncs a la gent que n'hi surten, per alteracions estructurals i pel que sigui, a l'estiu probablement li sortiran més perquè exposarà el peu a més pressió, a més fricció, a més sobrecàrrega en la zona plantar on li surten normalment.
3: Sí, i el que has comentat de si hem d'anar a fer turisme, per exemple, per una gran ciutat, etc., és molt recomanable, tot el que sigui activitats turístiques, utilitzar calçat tancat. millor passar una mica de calor, però utilitzar una bamba esportiva amb un mitjó de cotó que ens permet doncs, estar en el tram de l'aeroport arrossegant maletes, amb les rodetes de les maletes, doncs tu portes una protecció sobre les ungles que fa que aquella maleta, si et trepitja, doncs no et provoqui un traumatisme, que hagis d'anar llavors a urgències, que bueno, ja t'esguerra una mica les vacances. Llavors, tenir la capacitat de planificar una mica el calçat. És a dir, un calçat tancat amb protecció, amb una miqueta de mitjó, i en el cas dels pacients que necessiten plantilles, doncs aprofitar aquells moments per utilitzar la plantilla com a tractament i fer ús unes hores al dia de la plantilla, doncs és el més apropiat. És a dir, realment, això, mentre estàs amb el trajecte de desplaçament, moure maletes, carregar pesos o tota la part turística d'una ciutat, anar protegit. Després, quan un està cansat i necessita refrescar-se, doncs es destapa el peu, es refresca, va amb una xancleta...
2: Fem una mica de joc, ara pensava. Per exemple, me'n vaig a fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago. Quin calçat m'emporto?
4: Dona, doncs...
2: Per veure
4: ha de ser,
2: les 24 hores del dia.
4: Clar, això, anem a fer una activitat especialment dura, intensa i llarga dels peus, de tot el sistema esquelètic, però sobretot dels peus. Llavors, hem de pensar bàsicament amb els peus. Ha de ser un calçat extremadament protector, molt ben pensat per caminar, tancat, evidentment, com ha dit l'Anna, i a més, amb les
2: característiques...
4: Que ens subjecti el termell i amb les característiques que el nostre peu individualitzat requereixi, perquè hi ha gent que no té cap problema en els peus i que normalment fa activitat física i camina, però hi ha molta gent que tampoc en té cap de problema, però es posa a fer una activitat molt intensa durant una setmana. Doncs això s'ha de vigilar, s'ha de protegir molt el peu.
2: No?
4: Soles gruixudetes, de goma, normalment, soles que protegeixin, que no siguin molt toves, i peu agafat, taló agafat, i sobretot a la mida. La zona de l'avantpeu, la zona dels dits i la zona de l'empenya del peu ha d'estar subjecte, però s'hi han de poder moure per evitar friccions, per evitar...
2: I arribo a l'Albert, a la pensió, hora de descansar, i què faig? Em trec aquestes xiruques i deixo que el peu
3: exactament
2: transpiri?
3: Exactament, sí. El que ens hauríem de posar a la motxilla seria aquell calçat amb el que caminarem les 6 hores del trajecte, les 7 hores del trajecte. Hem de portar-hi uns mitjons de recanvi, perquè pot ser que en aquest trajecte parem en algun moment a descansar i tinguem molta calor si ens descalcem. És un bon moment per canviar el mitjó, perquè el mitjó va acumulant sorreta, pedretes, llavors canviem el mitjó, la pell s'asserena, ja no està tan humida, un mitjó de recanvi per cada trajecte, i un cop arribem a l'alberg, ens descalcem, si cal, ens refresquem el peu i ens posem una xancla, sandàlia, crocs, per exemple, fresca, però que ens resulti còmoda, també. No hem d'utilitzar una xancla qualsevol, sinó alguna cosa que dius, ai, aquí el meu peu descansa.
2: I això serviria, per exemple, també, Anna, si ens anem, doncs, no sé, fer un trekking als Pirineus Catalans, però sabem que també posarem els peus, per exemple, és molt habitual a l'estiu, també, si estàs fent muntanya, banyar-te al riu o al pantà, en aquí quin calçat hem de portar?
3: Clar, llavors, en aquesta situació, per exemple, l'ideal és una sandàlia una mica agafada d'aquestes aquàtiques que hi ha marques d'esports que sí que en venen.
2: Els típics escarpins, que li diuen, també?
3: Sí, però l'escarpí queda molt mullat, queda molt xop, i si l'has de tornar a carregar a la motxilla, llavors et mulla la roba, llavors... Va molt bé una Crocs, les Crocs, ara estic dient una marca comercial, però bueno, és un
2: aquest
3: calçat...
2: Aquest tipus de sabata,
3: aquest tipus de sabata, que és una sabata que s'asseca molt ràpid, la pots lligar fora de la motxilla, llavors es va secant mentre tu continues el trajecte i quan arribes a l'alberg on sigui pots tornar a utilitzar aquesta Crocs. I calçat de recanvi, a nivell de portar una altra sabata, depèn de lo llarg que sigui el trajecte, que estigui, vull dir, depèn dels dies que inclogui la travessa de muntanya. Si tu tens un calçat per caminar, se suposa que amb un calçat salves la situació.
2: Els amants, Francesc de Costa Brava, Costa Daurada, Illes Balears, tot això, què? Quin calçat s'han de posar a la maleta?
4: Aquí farà molta calor. Aquí hem d'anar fresquets, unes sandàlies, però unes sandàlies, si anem a caminar, unes sandàlies, que avui en dia hi ha molts models, unes sandàlies tipus bambes, que poden estar fins i tot reixades, obertes, però que protegeixin, que ens ajudin a caminar bé. Si només anem amb una cala, arribem amb una moto o amb una bicicleta, doncs llavors sí que podem fer servir una xancleta per moure'ns per la platja, sobretot protegir-nos amb la roca. Si anem amb una platja de sorra és un tema. Si anem a una platja i caminarem per la roca, és un tall amb un múscul, amb una roca punxeguda, ens pot esgarrar tot el matí o tot el cap de setmana, protegir-nos. Aquí potser sí uns escarpins d'aquests que parlàvem abans, una sabata més de goma que podràs banyar-te, nedar i sortir a fer una volteta per les roques, doncs seria ideal.
2: I si som en lloc de ruralites o gent de mar o muntanya, urbanites en tota regla, no? Si som d'aquells que esperem l'estiu per visitar capitals, Londres, Istanbul, París, què fem?
3: Que bonic, també. Bueno, tot és molt bonic, eh? Els tres plans estan molt bé. Doncs aquí el que hem dit, tenint en compte que quan sortirem al dematí ben d'hora has d'anar ben calçat, faràs unes... Si calcules els quilòmetres que et mouràs dins una gran ciutat, poden ser molts, pots arribar a fer 14 quilòmetres en un sol dia. Llavors has d'anar preparat amb el teu calçat més amic, el teu amic el que utilitzaries un octubre a la ciutat o per anar fins i tot al gimnàs, el teu calçat esportiu. Pots anar la mar d'elegant, però pots posar-te unes bambes esportives, perquè per l'asfalt és una gran protecció una bamba esportiva, amb un mitjó, i després, a part, doncs a la maleta pots tenir un calçat això més tipus sandàlia, no tan protector, però que serà usat pel vespre, si el desplaçament no és llarg, o per moments de descans, o controlats, com ara un restaurant, o un museu, una cosa així.
4: Un apunt del trekking que he parlat abans de la muntanya. Sí. Si anem a fer muntanya de veritat, sobretot els peus ben protegits, si ens banyem, unes crocs, una sabata fresca i que es pugui mullar, però si anem a caminar realment per la muntanya, anem a fer
2: millor calçat possible.
4: El millor calçat possible. Penseu que una torçada de peu, un mal calçat, provoca activació fins i tot dels serveis d'emergències per anar a rescatar gent. A vegades veus per la muntanya gent. Per la muntanya, no estic dient per un passeig. Per la muntanya s'ha d'anar molt ben preparat de peus perquè probablement és la zona més conflictiva del cos que provocarà més accidents. Una relliscada, caminar per pedres, fer una petita escalada, tot això ha de ser amb un calçat molt ben protegit i amb molta seguretat.
2: Ja s'atents, penseu en què trepitgeu, no? Mireu
3: també,
2: a terra.
3: També. Però sí que és veritat que, per exemple, per anar per ciutat o fer turisme urbà, podem aprofitar el calçat esportiu que utilitzem durant l'any, però és cert que el calçat que utilitzem per anar al gimnàs a fer peses o força no és el calçat que podem pujar a una travessa de muntanya al Pirineu, perquè no necessitem soles que tinguin més subjecció, amb més call, amb més tac a sota, més agarre, perquè si no podem relliscar. Necessitem millor fixació del turmell, és cert. És a dir, saber doncs, que si vas a un ambient de muntanya, mitja muntanya, alta muntanya, necessites un calçat dissenyat per mitja muntanya, alta muntanya. No podem utilitzar el de l'asfalt.
2: Posem-nos ara per acabar, no?, en la tesitura de que hem fet tard en el sentit de que hem estrenat sandàlies i posaria la mà al foc que, com jo, el 50% dels oients que ara mateix ens estan escoltant doncs ja porten bullofes als peus, no? Perquè aquestes sabates tan boniques que t'has comprat resulta que et fan mal. Què? Les hem de guardar al calaix i desistim?
4: Sí, que, sí, home, si ens hem equivocat de molt, és a dir, si aquella sabata no es pot portar perquè ens apreta tant o ens fa... No. Llavors sí canviar-la. Però sí que és veritat que això passa sobretot al principi de temporada. Ara venim amb la pell més...
2: Després et fa dura, la
4: més
2: pell.
4: Més dèbil, l'hem protegit molt durant l'hivern, està més estuada i tal. Llavors, els primers calçats d'estiu, i sobretot amb tires, i que, no agafen tota la superfície del peu, poden provocar alguna butllofa. Si no és això que dèiem, que ens hem equivocat de molt amb la sabata, doncs esperar una mica... Protegir el peu al mitjó no és una cosa... Que avui en dia el jovent em porta molt de mitjó,
3: sí.
4: És cert, eh? Està molt de moda i no els importa portar...
2: Porta mitjó i xancletes, allò mitjó que abans dèiem els turistes,
4: pues
2: no?
4: No és una tonteria, i sobretot els primers moments de començar a portar calçat d'estiu, que és quan ens surten les butllofes. Protegir una mica el peu, i si el peu s'hi va adaptant, i la pell es va enfortint i es va fer un... es pot protegir més bé.
3: Sempre hi ha trucs, també. Si tenim, per exemple, just la civella ens fricciona i per sota doncs, és molt rugosa, doncs allò es pot portar al sabater i dir-li, escolta, mira, em pots polir una mica això perquè justament aquí hi ha un repunt que se'm clave. O bé, si just és una tira que és molt dura, doncs hidratar la tira del calçat amb alguna crema hidratant, posar crema hidratant en el calçat i crema hidratant al peu, per estovar-ho. Totes aquestes tècniques funcionen. O utilitzar-ho 2 hores al dia i a poc el peu se va acostumant, sense intentar que no arribi a passar lo de que es faci una butllofa, una flictena. Un cop ja s'ha fet la butllofa, llavors aquella zona sí que està molt irritada, es fa una ferida, has de deixar-ho curar, t'has d'esperar ben bé 10-15 dies a tornar a utilitzar la sandàlia, i és un procés. Però
2: doncs
3: sí.
2: Veiem que encara hi ha esperança, sobretot pels nostres peus. Ja veurem si per les sandàlies noves. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies, bon estiu.
2: Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: caminar. Les manos.
1: I acabem. Avui també la temporada de cançons per explicar el món. L'espai que un cop al mes ens porta el periodista Oriol Lladó, amb un programa una mica especial, això sí, avui, Oriol, no? Perquè fins i tot podríem dir que avui és un programa de celebració.
2: Doncs una mica sí, perquè avui tanquem, de fet, la cinquena temporada de cançons per explicar el món. No és exactament un aniversari, però sí que són cinc cursos o temporades, no?, en les quals doncs hem anat explicant un cop al mes històries.
1: Cinc, perquè aquesta secció va arrencar ja quan en Carles Tornero estava al capdavant del Badalona Matí.
2: Va començar en la última temporada del Carles a Badalona Matí i de seguida doncs ja...
1: O sigui que ens has fet de pont, m'has fet de pont, en aquest cas a mi. Eh?
2: Tal qual.
1: Vinga, doncs anem a fer aquesta celebració recuperant algunes cançons, no?, i també explicant algunes dades d'aquests...
2: Sí, perquè ha estat com una ocasió, no?, una mica de mirar enrere. Resulta que hem parlat de 347 cançons.
1: Això,
2: si comptéssim les que avui una mica repassarem, ja ens situaríem en 350, que déu-n'hi-do, eh? Han estat 45 episodis i allò fent una mica una mitjana, no? Surt a 7,7 cançons per capítol.
1: Molt bé, has fet mates.
2: He fet mates.
1: Molt bé, amb assoliment excel·lent, eh?
2: Bé.
1: Vinga, comencem per una cançó molt coneguda, aquesta que sona, no?
2: Sí, és el Pedro Navaja, de Rubén Blades, una cançó, doncs, segurament la seva més coneguda, no?, una cançó d'aquestes de signatura des del 1980, des del disc Siembra, amb el Tito Puente, i sí, és una cançó, jo diria que és una de les cançons narratives que sempre... M'ha agradat molt portar en aquest programa per excel·lència. En aquí, per això, la veiem, l'escoltem, no en la versió original, de Rubén Blades, però sí en la versió que segurament molts catalans i catalanes van utilitzar o els va servir de porta d'entrada al Rubén Blades. És la de l'Orquestra Plateria. De fet, cal dir que el Rubén Blades, sempre que ve a Barcelona i sempre que presenta Pedro Navaja, cita l'Orquestra Plateria, que de fet ja el mateix any que va sortir, per tant, una capacitat, no, de tenir les orelles ben parades, ja van versionar aquesta cançó, que forma part d'aquell disc que potser molta gent té, perquè és un disc que es va vendre molt, que és aquell que surt una mena de plaça del poble amb unes banderetes de festa major, doncs
1: sí.
2: Pedro Navaja, Orquestra Plateria, que és la que està sonant, venia d'allà.
1: De, diguéssim, Blades, només hem tractat aquest tema?
2: No, de fet, aquesta va ser la cançó que va obrir el primer espai, Cançons per explicar el món, i la vam lligar amb una cançó que potser podríem fer sonar ara.

0: Aquest és un tema que forma part d'un altre disc, no, de Blay?
1: Això és un altre disc, són 5 anys més tard, i vam descobrir com aquest inconfusible criminal de la dent d'or que il·luminava tota l'avinguda, doncs tenia un capítol 2, diguéssim, no? De fet, va ser el primer programa que vam dedicar a cançons en segona part, i vam descobrir Sorpreses, 1985, del disc Escenes, en la qual Rubén Blades tornava a explicar-nos aquella història de Pedro Navaja, que resulta que no havia acabat com ens pensàvem que havia acabat en la primera cançó.
0: Molt bé. Són altres temes, també, doncs, tractats en aquella primera temporada, no?, on van sonar cançons molt diverses, no?, cançons sobre teoria urbana, també, fins i tot, no?, cançons en què artistes parlen d'altres artistes, cançons amb ventilador.
1: Cançons de Nadal sense sucre, etcètera, Vull dir, vam anar repassant molts temes, i jo crec que potser podríem anar per la següent cançó.

0: I aquest tema sonaria ja en la segona temporada, no?, del Cançons per explicar el món.
1: Això ja ens situem a la segona temporada, per tant, a 2022, i en aquí doncs vam repassar també moltíssimes coses, des de himnes a reinventats, cançons menyspreades pels mateixos artistes, cançons per quan et trobes la ex, cançons per saber deixar, cançons sobre llibres, cançons sobre escriptors, les cançons que explicaven el Serrat, no? Recordem que va coincidir amb l'acomiadament de Serrat dels escenaris, no? La manera com la família Wainwright es fa teràpia a través de les cançons, cançons sobre paternitat, vaja, etc. I, de fet, aquesta cançó que sona, no?, el Greyson,
0: va deixar de ser pare,
1: de Paul Simon, va d'això, entre moltes altres coses, però també va d'això, de ser pare.
0: Perquè si una cosa descriu aquest espai al llarg d'aquests 5 cursos, d'aquestes 5 temporades, són les ganes d'estirar el fil de les cançons per parlar doncs, del món exterior, d'allò que ens envolta, de la política, de la situació internacional, com també de qüestions que ens afecten a nivell, diguéssim, més íntim, no? La paternitat, la maternitat, l'amor o la salut mental.
1: Sí, hem anat creuant una i altra cosa.
0: Anem cap a la tercera temporada del Cançons per explicar el món aquí al Badalona Matí, on sonaven temes com aquest.
1: I és la Christy McCall, una de les grans artistes que hem anat portant, que hem anat reivindicant sempre. I, de fet, és una intèrpret, no?, una intèrpret britànica que ens va deixar fa un temps, que té l'honor, no?, de que li hem dedicat un programa sencer, no?, en la seva discografia. Un honor que ha compartit amb el Serrat, que dèiem abans, amb el Randy Newman, amb la família Wainwright, en tot cas, en aquest cas, no?, la quinta essència del millor pop ha passat això, per aquest rotllo una mica new wave, post-punk britànic, i amb una ironia, Christy McCall, que el mateix Bono doncs, va elogiar com una de les grans escriptores britàniques i que va comparar amb la mateixa Dorothy Parker. No?
0: Recordes de què més vam parlar en aquella temporada?
1: Sí, sí. Cançons amb onomatopeies i paraules impossibles, cançons sobre no llocs, cançons sobre el quart poder i el periodisme, cançons sobre esport, cançons sobre salut mental, que dèiem abans, cançons sobre la ràdio, contra la indústria musical, cançons sobre el fet de viatjar.
0: I algunes que ens fan viatjar són aquestes.

0: Com a mínim, virem d'estil.
1: Sí, de fet és una constant en aquest espai, no? Que sempre hem anat saltant d'un estil a l'altre, també d'un any a l'altre, no? I vaja, és una mica marca de la casa. Aquí és el Randy Newman, amb un retrat satíric, no? Que fa de Vladimir Putin, des d'un disc que té, Dark Matter, que va editar el 2016, i en el qual es va avançar diversos anys a la invasió d'Ucrània, en aquesta cançó, i aquest retorn, que en aquell moment ja es començava a aventurar, no? És el moment de la primera elecció de Donald Trump, però que després ha anat a més i a pitjor, no? Aquest nou autoritarisme que veiem arreu del món.
0: I, de fet, el Randy Newman ha estat un habitual, també.
1: Sí, de fet, és el nostre artista top, podem dir, no? Ha situat 18 cançons en aquest Cançons per explicar el món, no? El seu retrat mordaç de la política ens ha permès obrir-nos al món exterior, que dèiem abans, no? Aquest lligam cap a dins i cap a fora, doncs amb el Randy Newman hem parlat molt de política, vaja.
0: Hem parlat molt de política, sobretot en aquesta quarta temporada?
1: Sí.
0: A l'anterior?
1: Jo diria que sí, i també en aquesta cinquena. De fet, en la quarta, no?, que és on estàvem.
0: Diguéssim ara, que Donald Trump ens ho ha posat fàcil.
1: Ens ho ha posat molt fàcil, sí, sí. Tot i que vam començar quarta temporada parlant de cartes i postals, no?, després sobre cançons, sobre el setè art, sobre el cinema, però aviat ja ens vam situar amb el Trump. De fet, va ser l'any de la seva reelecció. Amb les relacions veïnals, no?, i amb la manera com també començaven a posar-se en risc amb l'ascens de l'extrema dreta, els disturbis de Los Angeles, hi vam dedicar un programa, i també un altre espai, no?, que vam dedicar, vam titular amb aquest Randy Newman versus Donald Trump, repassant totes les cançons de Randy Newman que d'alguna manera avançaven allò que ens havia de venir, i aquí és on trobem aquesta cançó que ha sonat, que és Putin.
0: Vinga, doncs anem ja en aquesta 7,7 que en sabem, la que acabem
1: amb la
0: de
1: que acabem.
0: Mitjana, exactament, aquesta secció de cançons per explicar el món.

0: I és que amb aquesta cançona, amb aquesta bossa nova, entràvem amb aquesta, doncs, cinquena temporada de cançons per explicar.
1: Cinquena temporada, és Enric Arnaez versionant Chico Buarque des d'un disc molt bonic, cançons de Sant Joan, a Sant Joan en ple gener, no? Des dels anys 80, i que vaig escollir, no?, en un dels capítols que vam dedicar, o que vam titular com a cançons darrere el sí vull, no?, cançons sobre el fet de casar-se. Tot i que en aquesta temporada, com dèiem abans, no?, també hem parlat molt de política, cançons sense fronteres, cançons de protesta disfressades de Nadal, cançons contra l'ICE, no?, o Fuck ICE, no?, que vam titular, tot i que també hem anat cap al món interior, no?, cançons per després de ser mares, Fight Like a Girl, no?, cançons sobre dones empoderades, cançons per fer un reset, no?, per tant, hem anat també movent-nos amunt.
0: A vegades el calendari, les efemèrides ens han fet també l'actualitat.
1: També ens ha ajudat.
0: Sí, doncs ens ha convidat, ens ha prestat ja a tractar algunes cançons. Hi ha algun gènere, diries, Oriol, que hagi guanyat per damunt dels altres?
1: Jo no m'agrada parlar de gèneres i crec que sí, una cosa ha demostrat que ens vas explicar al món és que allò que ens agrada, allò que he portat, són sobretot músics que desafien l'etiqueta i, per tant, crec que he volgut que fos un espai on la gent, no?, de fugir una mica. És que no m'agrada el country, no m'agrada el blues, no m'agrada... No, doncs,
0: aquí
1: a través de la cançó
0: tot
1: i les seves històries, doncs potser trencar algun prejudici.
0: Doncs ha estat un plaer, Oriol.
1: Igualment.
0: Tenir-te avui i tenir-te aquests 5 anys, esperem que en vinguin molts més, perquè hi ha molta cosa a explicar a través de les cançons.
1: Sí, sí, jo de fet sempre em vaig apuntant i tinc com programes vista ja com, com apuntats.
0: Molt bé, m'agrada saber-ho. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I ara toca retrocedir en el temps i parar, ni que sigui durant uns minutets, a la Badalona del juny del 1926. I ho farem un cop més repassant les pàgines de la premsa de l'època, de l'Eco de Badalona. I ens acompanya per fer-ho en Jordi Martí. Què tal, com està, Jordi?
4: Bon dia, Núria. Molt content aquí d'estar fent ara el resum del que passava a Badalona fa 100 anys. Avui mateix fa 100 anys, el 1926.
0: Del mes de juny, eh? De fet, ja fa un temps que anem fent aquest repàs també de premsa.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: I de crònica de l'època. Vinga, va. D'on som-hi? I avui comencem parlant d'accidents de cotxe a Badalona, perquè l'any 1926 n'hi havia molts d'accidents a la ciutat, però l'ira dels ciutadans es va acabar desfermant amb un accident mortal on la víctima, en aquell cas, va ser un nen de només 9 anys.
4: Sí, tot va començar, Núria, el divendres 4 de juny de 1926, al vespre. Així ho va explicar l'Eco de Badalona l'endemà.
5: Ayer a las 8 de la noche, un auto que iba en dirección a Montgat atropelló en la carretera real frente a la Fonda de España al niño de 9 años, Joaquín Cusí Casas, vecino de Badalona y con domicilio en la calle de la Merced número 4. El infortunado niño falleció a los pocos momentos. El autor del atropello, como muchas veces ocurre en semejantes casos, diose vertiginosamente a la fuga.
4: El nen va morir i el conductor va fugir, com acabem d'escoltar, però els detalls donats pels veïns, com ara el model del vehicle i la seva matrícula, van fer pensar que potser més tard el podrien detenir.
0: De fet, per això explicàvem que aquest accident va causar indignació perquè la víctima va resultar ser un infant de només 9 anys. Imagino, doncs, que hi hauria reacció de la ciutat.
4: Sí, com que els accidents amb cotxe sovintejaven a Badalona, l'Eco va començar una campanya ciutadana a les seves pàgines perquè els actors aportessin solucions al caòtic trànsit que hi havia al centre de la ciutat el mes de juny de 1926, fa 100 anys. El perill pels vianants era gran.
5: El desusado tráfico de todo tipo de vehículos por la carretera real hacen más inminente el peligro. Es casi imposible que circulen niños y ancianos. Ante el peligro extraordinario hacen falta medidas extraordinarias.
4: I aquí és on arriben les propostes dels badalonins per pacificar el trànsit. Escoltem-ne una.
5: Un amigo nos comunica una idea. Llega un auto de la parte de Barcelona. Al cruzar la línea fiscal, se le obliga a parar y se le proporciona al chofer un ticket con la hora exacta de paso. Cuando sale hacia Montgat, por ejemplo, en las mallorquinas, el chofer entrega el ticket en la línea fiscal. Se ha tardado menos tiempo del previamente fijado, es decir, ha ido muy rápido, se le para el coche algunas horas. Ello se hace claro, está en todas las entradas y salidas de la ciudad.
4: Aquesta, Núria, era només una proposta, però l'Econ recull d'altres, per exemple aquesta.
5: Se trata de colocar fuertes vallas en las entradas de la ciudad, dándose paso libre de 5 en 5 minutos. Como los fielatos y el ayuntamiento tienen teléfonos directos, podría de modo rapidísimo transmitir cualquier orden de detención por exceso de velocidad.
4: En fi, eren només algunes de les idees dels veïns de Badalona pel reduir l'elevat nombre d'accidents que hi havia a la ciutat. L'Eco al final en va fer aquesta conclusió.
5: L'alcaldia, el ayuntamiento, son los que tienen el deber de velar por la seguridad pública y deben seriamente preocuparse de este asunto y resolverlo.
0: Ens ha quedat prou pendent saber si es va poder acabar de tenir doncs aquest conductor, el culpable de l'atropellament mortal del nen de 9 anys, que obria aquest trist capítol, no?, del mes de juny del 1926.
4: La resposta la tenim en l'Eco de Badalona del 19 de juny. Escoltem-la.
5: Se ha presentado al juzgado de instrucción el chofer que hace unos días atropelló con su coche al niño Joaquín Cusí Casas, matándolo. Por orden del juez, dicho chofer ingresó en la cárcel.
0: I passem ara de parlar dels automòbils a parlar de tramvies, perquè el servei era, com ja hem dit en més d'una ocasió, aquí realment dolent, eh?

0: circulaven per les vies. Hem de recordar que el tramvia, ara fa un segle, era el mitjà més utilitzat per anar a Barcelona. I l'Eco de Badalona no s'estalviava crítiques a l'hora de parlar de l'estat de la línia.
1: La línia està impossible i el servicio de tramvías actual no puede admitirse. Con el material móvil actualmente en circulación, se sufren cada día accidentes y estamos abocados a una probable catástrofe. Los frenos no funcionan, las vías están deterioradas, los coches inservibles. Es de imperiosa necesidad acabar con todo esto.
0: Certament, Núria, era un panorama desolador i no era en absolut exagerat el que acabem d'escoltar. Aquí ens hem referit sovint a accidents amb el tramvia. Per exemple, una setmana després d'aquest text, el 12 de juny de 1926, l'Eco parlava d'un nou accident de tramvies.
1: El tramvia chocó frente a la calle del Templo con un auto de la Casa Segura de esta ciudad. El auto resultó con algunos desperfectos.
0: En definitiva, Núria, que la barreja de molts cotxes circulant en tots els sentits, pels carrers bicèntrics i enmig dels tramvies, uns vagons que ni tan sols frenaven bé, era la barreja perfecta per acabar sempre en accidents.
2: Si a Badalona hi ha una institució coneguda, és la que popularment se'n diu la Casa Amparo, tot i que oficialment és el centre educatiu d'acollida per a infants i joves, sí. Maria Assumpta, que està ubicat al carrer Sant Bru, a tocar de la gasolinera del carrer d'en Prim. Doncs fa 100 anys ja era notícia també, perquè s'hi feien obres de reforma en aquest espai.
0: Sí, aquest centre acull avui en dia nens i adolescents desemparats i fa una gran tasca social. Fa un segle la situació de l'immoble era molt dolenta i s'hi feien obres, tot i que només feia 13 anys que s'havia inaugurat l'any 1913. Això ho va explicar l'Eco.
1: El senyor alcalde, departiendo con los periodistas, les ha hablado de las importantes obras de reforma que se realizan en la Casa Amparo. Estas obras consisten en levantar en el interior del inmueble un edificio de planta baja y piso. La planta baja destinada a comedores de hombres y niños, de 50 plazas cada uno. La planta piso destinada a enfermería y dormitorios capaces para 15 plazas.
0: Però a què es devien aquestes importants obres de la reforma de la Casa d'Amparo? La resposta la tenim en la següent crònica.
1: Estas obras han debido realizarse por amenazar ruina inminente parte del edificio que ocupa la Casa Amparo. Mas al irse ejecutando estas obras, se ha visto que la parte del edificio contiguo se encuentra también en estado bastante ruinoso, con las vigas podridas y las paredes sin cimientos.
0: Ha passat un segle i és moment de recordar que el 23 de juny de 2010, sent alcalde de Badalona, Jordi Serra, es va obrir la Casa Amparo totalment reformada, amb el nom de Centre Residencial d'Acció Educativa, CRAE Maria Assumpta, i que avui funciona perfectament.
2: I atenció, l'estiu ja és aquí, com ens fa notar en Jordi Cuixart a les vies de so. Avui, i fa 100 anys, el 1926, l'estiu va arribar puntual a Badalona. I si alguna cosa era popular al mes de juny, ara fa un segle, eren, llàstima que ja no hi són, els banys Titus.
0: Aquest nom, banys Titus, va lligat a la història de l'oci a Badalona. Ara parlarem dels banys de la platja. L'Eco del 19 de juny de 1926 informava l'Eco de Badalona del projecte d'uns banys permanents a la platja. Escoltem.
1: Ha sido remitido al Ministerio de Fomento para su aprobación un proyecto de establecimiento de baños de pila y oleaje de carácter fijo. El edificio será construido a base de hormigón y dividido en tres secciones, existiendo baños calientes, vestíbulo, sala de máquinas y montándose en verano 82 artísticas casetas de madera.
0: Aquesta és la introducció de la notícia, però enlloc surt el nom del promotor dels banys. Hem d'anar fins al tercer paràgraf de la informació on hi apareix un nom que avui tothom coneix a Badalona. Escolteu.
1: La propiedad del establecimiento será de don Juan Fonollà, Titus, quien posee los baños que en 1880 montó su padre Francisco Fonollà. En el año 1922 intentó realizar un proyecto de carácter permanente que fue denegado por falta de apoyo local.
0: En el cas del juny de 1926, el projecte va tenir el suport dels pescadors i les autoritats. Per tant, Badalona construiria els banys Titus a partir d'aquell

0: Home, Jordi, doncs amb aquesta cançó no hi ha cap dubte, que ara toca parlar de l'alcalde de Badalona de 1962, que era en Pere Sabater.
1: Però m'he equivocat en el text, era del 1926, Pere Sabater, sí, sí.
0: És que 1926, exacte.
1: Com va passar el mes passat, Pere Sabater va oferir una conferència multitudinària en el local de la Unió Patriòtica. Cal recordar que aquest era un partit polític de caràcter institucional fundat per Miguel Primo de Rivera. La intervenció de l'alcalde va ser molt aplaudida pels assistents. Es va queixar de la desorganització de l'Ajuntament quan ell hi va arribar amb aquestes paraules.
2: En el ramo de urbanizaciones era una verdadera anarquía. Fueron más de 500 los permisos de nuevas casas que debimos aprobar, todos ellos de construcciones de hace ya algunos años. No hago de tal cosa responsable a los ayuntamientos pasados, sino a los técnicos municipales, que son los que tenían la responsabilidad y a quienes debería serles exigidas.
1: Fixem-nos, doncs, que l'alcalde no dona la culpa del desgavell als alcaldes i als regidors, sinó als tècnics municipals. Però, de fet, el que hauria de saber l'alcalde és que els tècnics fan el que manen els polítics.
0: I Badalona ja era una ciutat important fa 100 anys, de fet amb molts menys habitants, però sí reconeguda pel seu potencial industrial. De tant en tant hi venien visitants il·lustres. Per exemple, el mes de juny de 1926 va ser el torn del president del Consell de Ministres, que era el general Miguel Primo de Rivera, que va ser aquí a Badalona.
1: Sí, sí, el dictador Primo de Rivera va arribar a Badalona el dissabte 31 de maig i l'Eco va publicar la notícia el dissabte 5 de juny. Ho va fer dient el següent.
2: A eso de las 11:30 de la mañana del domingo anterior cruzó por esta carretera de paso para Arenys de Mar el presidente del Consejo de Ministros, general don Miguel Primo de Rivera. En la plaza del ayuntamiento le esperaban el alcalde, señor Sabater, y diversas autoridades.
1: La comitiva presidencial es va aturar a la plaça de la Vila i el dictador Primo de Rivera fins i tot va arribar a baixar del vehicle oficial.
2: Además de las autoridades, también aguardaban distinguidas señoras y señoritas y numeroso público que ovacionó al general al pararse unos momentos en Badalona, sorprendido por el recibimiento que se le tributaba. El alcalde le saludó en nombre de la población. Al proseguir su viaje, el general fue nuevamente ovacionado.
0: Deixem ara la política de banda i parlem una mica de llibres, perquè un badaloní volia escriure ara fa 100 anys un llibre que recollís la història de Badalona i buscava diners per tot arreu, no?, per fer-ho.
1: Sí, es tractava del badaloní Baldomer Blanc Escolter, que volia publicar el volum Anàlisi de Badalona, un projecte que feia anys que tenia en ment, però li calien diners per publicar l'obra. Això va explicar l'Eco el 12 de juny de 1926.
2: El conocido badalonés don Baldomero Blanc Escolter ha presentado una instancia al ayuntamiento solicitando su apoyo moral y material para editar una obra que hace meses, quizás años, tiene en proyecto. Se trata del libro Anales de Badalona, un compendio de toda la vida local desde finales del siglo XVIII.
1: L'obra que es volia publicar tenia 10 capítols que feien referència a l'origen romà de la ciutat, les indústries, els comerços... En fi, un resum del que era la Badalona del juny de 1926. El Eco defensava la publicació del llibre.
2: A Anales de Badalona han prometido su apoyo diversas entidades y particulares y es de desear no se lo regatee el ayuntamiento.
1: Hores d'ara desconeixem, ja ho mirarem més endavant, si el llibre es va publicar, però de moment no n'hem trobat cap informació.
0: I acabem ara amb una notícia que demostra també quins costums hi havia a Badalona ara fa 100 anys i com el recollia l'Eco. Era la informació d'una noia que feia una festa a casa seva perquè vestia per primer cop un vestit llarg.
1: Sí, el tema no és transcendental.
0: Ara que estem en època de graduacions i també
1: mira,
0: es porten els vestits llargs.
1: No, el tema no és transcendental, excepte per aquesta noia, perquè hem de parar, però atenció, com ho va explicar l'Eco de Badalona. Pareu bé l'orella.
2: El domingo por la tarde tuvo lugar en la morada de nuestros buenos amigos, el matrimonio Gaspar Llaner y Elvira Sureda, una simpática fiesta íntima con motivo de haber vestido el primer traje de largo la gentil señorita Ana María, hija mayor de los señores Llaner. Con tal motivo se congregaron en el domicilio de dichos señores muchas de sus amistades.
1: Òbviament, Núria, l'Eco posava la llista llarguíssima dels assistents, que aquí ara mateix obviarem, que van gaudir i xalar de debò.
2: En la fiesta hubo música y la gente joven bailó, sirviéndose luego a los invitados un espléndido lunch. Ana María recibió de sus amistades numerosos obsequios y buquets.
0: Semblen els Bridgerton de Badalona,
1: sí,
0: no? Una mica.
1: Sí, sí, sí, sí. Una mica com ara fem, com tu has dit, amb les graduacions escolars, però 100 anys enrere perquè la noia vestís de llarg. En fi, molts anys li desitgem a aquesta noia perquè gaudís d'aquest vestit llarg i de la seva vida.
0: I tant que sí. Doncs, Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres. Seguirem la temporada vinent, repassant què passava a Badalona també, doncs, ara fa 100 anys.
1: Sí,
0: això serà la temporada 26-27, ja, eh?
1: Exacte, sí. Bon estiu, eh?
0: Vinga, que vagi bé.
3: El millor del Badalona matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
5: Aquí, Badalona. Aquí.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Temperatura a Badalona...
2: 30 graus.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
3: Els bombers estan prioritzant els focs a Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
0: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus Celsius, el rècord de calor en 112 anys.
3: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
0: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
3: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
3: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies, amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
6: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps en aquest dia de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar, també a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida. I també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre. I ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos no baixarem dels 30 graus de mínima. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària de nou amb carreteres afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és, de moment, sobretot pels incendis activats d'aquesta tarda, la C25, l'eix transversal, es manté tallada entre Sallent i Artés en els dos sentits de la marxa. A banda de la C25, també recordar un parell de carreteres locals més, a la TP2442, a l'altura del Montmell, la Cruïlla amb la TP2443, i també la T244 a Aiguamúrcia. A sumar també a la carretera que es manté tallada des d'ahir a la zona entre Carme i la Pobla de Claramunt, la TP2131. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis forestals, pel que fa a moviment de trànsit, a moviment de vehicles i incidències derivades, tenim la C32 a Calafell, en aquest cas per un accident tallada en sentit Barcelona, per un accident dins el túnel de la Granja, en aquest punt de Calafell. i també tenim un carril tallat a l'autovia 2 a l'altura del col·legi en sentit Barcelona, també per accident. Pel que fa al moviment a volum de trànsit, retencions, vaja, destaca sobretot les dues rondes, encara força plenes en sentit Besòs, l'autovia 2 a la zona de Cornellà de sortida i Sant Feliu d'entrada, o també l'autopista C32 a la zona de Sant Boi de sortida de Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis d'aquesta setmana desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius ara mateix que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballant en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
3: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: Aquest incendi de Navarcles ha obligat a confinar unes 400 persones al Bages i, segons els agents rurals, ha cremat ja unes 30 hectàrees. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Gibert, bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs just ara han sonat les alarmes a les 7 en punt de la tarda perquè s'amplia aquest confinament a tot el municipi de Sallent, al nucli del poble, queda confinat. Sallent té una població d'uns 6.000 habitants i això se suma als nuclis de Cabrianes i també a Pau. Fa unes hores. A més, també s'ha tallat la C25, l'eix transversal, una de les principals vies de comunicació de la comarca del Bages, perquè les flames eren molt pròximes a la carretera i s'ha optat per tallar la carretera per facilitar també els treballs dels diferents cossos d'emergència. Actualment ja són 25 dotacions de bombers que treballen aquí. A més, també hem pogut parlar amb l'alcalde d'Artés. També s'ha confinat un campus d'estiu de bàsquet, el campus Rafa Martínez, on ara mateix hi ha nens de diferents punts de la comarca que no poden ser recollits per les seves famílies degut a aquest tall de la carretera de la C25 i aquestes ordres de confinament. Hi ha uns 150 nens en aquest campus de bàsquet.
0: Gràcies, Jordi. Sentíem alguns problemes de comunicació. En qualsevol cas, de seguida anirem també a l'incendi del Pla de l'Estany. Abans, però, anem a veure com està l'incendi de Gavà. Ho dèiem en portada, els bombers han pogut ja perimetrar aquest incendi que s'ha declarat aquest migdia. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, l'incendi està perimetrat pels bombers. Ara mateix estic al barri de Can Tries, on s'ha acostat ben a prop de les cases aquest foc. I el que es pot veure doncs, són ADFs, bombers que estan remullant la zona. Ha passat molt a prop, de fet, soc en una pista esportiva i està cremat pràcticament fins a la mateixa pista esportiva. I el que ara també són molts els veïns que porten aigua als bombers i als serveis d'extinció perquè es puguin anar refrescant aigua fresca per beure. I doncs està ja desconfinat el barri de Bruguers, com havíem dit anteriorment. També s'ha obert la carretera de Begues i esperen que l'incendi doncs estigui estabilitzat als bombers d'aquí a unes hores, si tot evoluciona favorablement, com sembla que està fent fins al moment. Les hectàrees cremades, les últimes dades així provisionals que s'han donat són de 7 hectàrees. També hi ha helicòpters que van remullant i, de fet, ja fa poc hi havia l'helicòpter d'agents rurals mirant-s'ho des de ben amunt per veure com evoluciona aquest incendi que, repetim, sembla que ja li tenen el peu al coll i que pot estar estabilitzat en les properes hores.
12: Moltíssimes gràcies, Marc. Bones notícies. Els bombers preveuen també estabilitzar aquest vespre el de Sentmenat. Veurem, però, com afecten els focs que s'han declarat aquesta tarda. Hi treballen prop de 400 efectius de bombers. De moment han cremat 200 hectàrees. Anem cap allà. Una codinenca, Guillem Soler. Bona tarda.
13: Bona tarda, jornada molt positiva pel que fa a les tasques d'extinció d'aquest incendi que ha cremat a unes 200 hectàrees, però que en tot el dia d'avui no s'ha fet més gros, és a dir, que avui no ha ampliat el seu perímetre. I treballen encara 56 dotacions terrestres i 3 d'aèries que, com heu dit, esperen tenir-lo estabilitzat en breus. Pel que fa aquí a Sentmenat al poble, la població està ja més tranquil·la, tot i que, com la Carla, molts lamenten tot el que s'ha cremat fins ara.
14: O sigui, s'han cremat llocs als quals sempre els coneixes, no? Des de petites són, doncs, jo que sé, la Font del Bou, de més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
13: De moment es manté el confinament a la urbanització del Farell i també al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, un confinament que afecta a unes 300 persones.
12: Moltíssimes gràcies. I el de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
15: Bona tarda. Doncs sí, alcaldes de la zona, dels municipis més afectats, com podien ser Calonge i Sant Antoni i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, han estat alguns dels assistents en aquesta reunió amb representants del govern català, concretament dos, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Tots els alcaldes coincidien en que era un moment, doncs, per posar sobre la taula l'avaluació dels danys causats per aquest incendi, analitzar la resposta que s'ha donat i també, doncs, parlar de com ajudar als afectats, els que han tingut el domicili afectat per aquest incendi. De fet, un d'aquests alcaldes, Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, posava sobre la taula que ja feia anys que alguns dels ajuntaments reivindicaven més recursos per fer la gestió forestal.
16: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Si tireu la hemeroteca veureu que en moltes entrevistes sempre ho hem estat reclamant, tant com a ajuntament i com a consorci. I la qüestió és aquesta, i que queda moltíssima feina per fer. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sí, per subvencions, per els propietaris forestals, com pels pagesos. Falta molta feina per fer i perquè no s'ha fet encara.
15: Repetim que la reunió d'avui celebrada a la Bisbal d'Empordà, concretament al Consell Comarcal del Baix Empordà, és una reunió per avaluar tots els danys. També alcaldes i representants, doncs, de les diverses institucions han volgut recordar que el massís està tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per fer turisme d'incendi ni tampoc per fer activitats esportives.
12: Moltíssimes gràcies, Joan. I pel que fa, com dèiem, al foc de Pla de Manlleu, aquest foc que els bombers qualifiquen d'alta intensitat, s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Vall d'Ossera de Querol i zones properes. Anem cap allà també, Domenys Ràdio, Laia Batlle. Bona tarda.
16: Bona tarda. A primera hora d'aquesta tarda, cap a 4:15, s'ha declarat un incendi forestal entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla d'en Manlleu. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat d'un inici 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, però durant tota la tarda s'hi han anat afegint més mitjans. Les diferents ADFs de municipis veïns també s'hi han desplaçat. El foc, tot i que cap a 6:45 semblava controlat, ha anat revifant en diferents punts i en cap cas està encara sota control. Segons ens han explicat, les flames avancen direcció a Vall d'Ossera de Querol, pel qual s'ha enviat una alerta als mòbils S-Alert per demanar el confinament de diferents municipis, afectant a unes 500 persones.
12: Moltíssimes gràcies, Laia. L'incendi que també està estabilitzat des d'ahir és el foc de, des d'aquest matí, el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi que ha cremat més de 500 hectàrees s'han reunit també aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Canal Taronja Noia, Laia Cerarols.
17: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc.
18: Bé, doncs jo sóc advocat de professió i, a més, amb el ram del món de l'assegurança. I el meu despatx és un despatx, doncs, especialista en el tema de l'assegurança, i el que dic és és que, en aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa, i per tant estem, doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat, i estic convençut que davant d'una claretat tan evident com un incendi que va començar al bosc com a conseqüència del que han explicat els bombers, acabarà amb solucions pactades, transaccionades entre les companyies afectades i les asseguradores responsables de forma directa.
17: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
12: Gràcies, Laia Cerarols. I sobre l'incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc. Junts, però, demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica. Tot plegat ha estat en la sessió de control al govern aquest matí al Parlament. Mont Carvajal.
19: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
20: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
19: El president Illa ha negat negligències.
21: El govern no comès cap negligència.
19: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
22: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar. I si més no, ens sembla molt estranya aquesta situació.
23: L'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
19: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40,5 graus al rècord de calor en 112 anys.
3: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Metrocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fa una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
4: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
3: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
12: I a les morts atribuïbles a la calor s'hi han de sumar les produïdes per ofegaments. L'últim, el d'un home de 70 anys aquest migdia a Calafell. La seva mort se suma a la d'una nena de 6 anys en una piscina de Balaguer a la Noguera, ahir.
3: L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Amb aquestes dues morts ja són 13 les víctimes d'ofegament en platges i piscines en el que va de temporada.
12: Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
2: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
2: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
6: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
2: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
12: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop Indie Halsey com a caps de cartell. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunçó, bona tarda.
8: Molt bona tarda, arrenca la 7a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
24: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
25: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sencenra.
26: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
27: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat.
28: Bueno, molta calor, això sí.
29: Sí, moltíssima aigua.
30: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
8: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
12: Gràcies, Clàudia. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magma. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro.
31: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magma, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
32: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sinó entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
31: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: Notícies en xarxa. Esports.
12: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
33: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès.
34: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo.
33: Per la seva banda, el femení Perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar.
35: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol, amb tantíssima història, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí, amb tot el que he après fora. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat.
33: Tot plegat en un dia en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. L'escoltem.
0: És un independent club. That makes me...
7: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
0: What I've been doing in my entire life.
7: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
0: Be part of a difference.
7: Per això vaig escollir Londres.
0: That's why I chose London.
33: A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Giannis Ramani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el conjunt arlequinat el passat curs 25-26. Un Sabadell que, per cert, ja té 5.000 socis pel retorn a la segona divisió. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Semei Kazakh, al Lucenec Eslovac i al Minerva Suís en la primera fase de grups de la Lliga de Campions, en una lligueta que es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Un Barça que ha anunciat el fitxatge del pivot brasiler Igor Ribeiro de Sousa, qui ve del Benfica i ha signat fins al 2028. En bàsquet, més sortejos continentals. La penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Blain Penling Gerlia Israelí i el Porto portuguès en la primera fase de la Champions League. Jordi Martí, director esportiu del Joventut, valorava el sorteig.
9: Sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
33: I qui també ha conegut rivals europeus avui, l'Ali, és el Kitzenas Manresa, que a l'Eurocup se les veurà amb el Mónaco, el Baxessir turc, l'Ulm alemany, el Roma, el Lietkabelis lituà, el Pau grec i el Botevgrad búlgar.
12: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, els esports, Montse Hugueta, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
10: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Cinc dones acusen l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, de presumptes agressions sexuals. Així ho ha avançat l'agència EFE, que detalla que no consta cap denúncia formal per aquests fets davant la justícia del Marroc. On sí que s'ha obert una investigació és dins l'església, al Vaticà, i per això López Romero s'ha apartat de les seves funcions. En un comunicat oficial de l'arcabisbat de Rabat, el cardenal nega els fets i assegura que no ha comès cap agressió, ni violència, ni assetjament sexual. Amb tot, afirma que col·labora amb la investigació i defensa la seva decisió d'apartar-se temporalment per no interferir en el procés. Detalla que no presidirà cap celebració pública ni intervindrà en cap activitat pastoral. També ha demanat als fidels de la diòcesi que afrontin la situació amb serenitat, tot indicant que de moment delega les seves funcions al vicari general. López Romero, de 74 anys, criat a Badalona i amb trajectòria vinculada a Catalunya, va ser nomenat arcabisbe de Rabat el 2017 i cardenal dos anys després. La jornada de calor arriba al seu pic més alt aquest dimecres. A Badalona ja s'han superat els 30 graus i durant la nit es preveu que la temperatura mínima sigui de 27. Degut a les altes temperatures, l'Ajuntament ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal durant les franges de més calor tant dimecres com demà dijous. Amb l'activació del pla, el consistori posa a disposició de les persones sense llar l'espai Arnús, ubicat al carrer d'Arnús número 66 durant el matí i Can Cabanyes a les tardes. Meteocat ha elevat el nivell màxim al perill per calor durant el dia d'avui a pràcticament tot el territori. El Barcelona es manté en nivell alt, amb el qual es recomana limitar l'accés i les activitats en el medi natural pel risc d'incendi. L'onada de calor s'allargarà durant la setmana vinent i, malgrat això, s'espera que baixi la intensitat divendres i dissabte. I en aquesta casa estem d'enhorabona perquè durant el mes de juny Televisió de Badalona ha arribat a un total de 593.000 espectadors únics, una xifra que supera la del mes anterior. Destaquen els programes informatius amb un augment d'entre el 10 i el 14%. A més de l'augment d'espectadors totals i els informatius de televisió, les diferents xarxes i plataformes digitals de la casa han registrat més de 3,2 milions de visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte amb 1,9 milions. Destaca també l'increment d'usuaris de canal de WhatsApp de Badalona Comunicació, que aquest mes ha estrenat una nova estratègia de continguts. I en esports, Isaac Nogués torna a casa. L'Ale Badalonins és oficialment jugador de la penya i tornarà vestida de verd i negre. Es converteix així en el segon fitxatge de l'Asis de Joventut de cara a la temporada 26-27, després d'una temporada al València Bàsquet, on s'ha proclamat campió de Lliga. Nogués, nascut a Badalona fa 22 anys, ja coneix l'Olímpic perquè va estar a la base fins a l'equip de Lliga EVA. D'allà va marxar cedit a Osca i posteriorment va fer el salt als Estats Units per jugar amb el Rip City Remix, l'equip vinculat als Portland Trail Blazers a la G League.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
2: Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballant en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
0: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus, el rècord de calor en 112 anys.
2: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. I Massoler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
0: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
2: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat de la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Martínez.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
2: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies, amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
5: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquest dimecres especial de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar, també a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida, i també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre, i ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos, no baixarem dels 30 graus de mínima. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Dalí. Doncs de moment es manté tallada tant la C25, l'eix transversal per l'incendi forestal que afecta aquesta zona, tallada, com dèiem, entre Sallent i Artés, en els dos sentits de la marxa. També la T244, a l'altura d'Aigua Múrcia, i també al Montmell la TP2442. A banda, a sumar també a la carretera local entre Carme i la Pobla de Claramunt, tallada des d'ahir, i la B-2131. També per l'incendi d'aquesta zona. A banda de les vies afectades pels diferents incendis forestals, recordar que per un accident a la C32 a Calafell hi tenim un carril tallat, retencions d'uns 2 quilòmetres en sentit nord en aquesta autopista, i d'altra banda, en aquest cas a l'autovia 2 a l'altura del Col·legi, causa també d'un accident, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, sí que la tarda va millorant, no presenta grans complicacions pel que fa, si més no, a volum de circulació. Queden alguns trams, sobretot a les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sant Manat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
4: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:15 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: I pel que fa al foc de Pla de Manlleu, com dèiem, els bombers l'han qualificat d'alta intensitat i s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aigua Múrcia, Vall d'Ossera, de Querol i zones properes. Domeny Ràdio, Laia Batlle, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi declarat cap a 4:45 entre els municipis d'Aigua Múrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu, i pel qual s'han confinat unes 500 persones, segueix actiu i avança direcció Vall d'Ossera de Querol. Més de 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris s'han desplaçat juntament amb les ADFs dels municipis veïns per tal d'apagar l'incendi. En aquests moments s'han tallat a la circulació les carreteres T244 a Aigua Múrcia i la TP2442 al Montmell Cruïlla amb la TV baixa 2443. El Centre de Comandament Avançat de Bombers i Mossos d'Esquadra es troba a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. Segons ens han explicat, el foc segueix sense control i es preveu treballar-hi durant aquesta nit.
0: I d'aquest incendi passem també al de Navarcles, on les novetats són que s'ha ampliat el confinament també al nucli urbà de Sallent. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Givert, bona tarda.
6: Doncs bona tarda. De fet, ara ens hem acostat fins a Sallent per conèixer més en profunditat els detalls d'aquest confinament al poble. Ens han explicat que el confinament és degut a la fumera que ha provocat sobretot a l'incendi d'aquesta empresa de gestió de residus que ha deixat per al cel de la comarca una fumera molt negra, i això la situació del vent ha anat cap a Sallent. Conjuntament amb la proximitat del foc, els serveis d'emergència han optat per fer aquest confinament del nucli de la Pobla, que és la zona del casc antic i del centre urbà, el que està confinat en hores d'ara a Sallent, i també el polígon industrial del Pobla, que està tocat a Cabriana. Aquesta seria la situació. Aquí, a més, també s'han cremat hectàrees d'altres termes municipals, com deia Martés, que també té part de la població confinada, així com Navarcles i Calders. A la comarca del Moianès també ha patit part de les hectàrees cremades d'aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. I ho dèiem ara, en portada, els bombers han pogut perimetrar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs sí, molt més tranquil·la la situació, sobretot per part dels veïns que havien estat confinats al llarg del dia d'avui. Ara ja estan desconfinats i continuen les tasques de remullar tot aquest perímetre, ADFs, bombers, fins i tot bombers de Barcelona que havien vingut a aquest incendi, estan remullant aquest perímetre del foc. L'helicòpter que continua també, si més no, fins que es pongui el sol, remullant a l'interior, i tot esperant que finalment es pugui donar per estabilitzat l'incendi. Queden hores encara de feina, però el que compta és això, que sembla que la cosa està molt més calmada, i per calma, sobretot, la dels veïns del barri, que han passat un dia avui ben neguitós.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. I de Gavà passem també a un altre incendi que continua actiu, és el de Sentmenat. Bombers i autoritats de la zona estan reunits ara mateix per valorar la situació d'aquest foc que ha cremat unes 200 hectàrees. Zona Codinenca, Guillem Soler, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, ara mateix hi ha una trobada per actualitzar la situació després de la tercera jornada de tasques d'extinció dels bombers, qui ens deien a mitja tarda que tenien sensacions positives i de bona feina feta, i que esperen donar-lo per estabilitat aquest mateix vespre. Aquí a Sentmenat la situació de la població és de calma tensa després de tres dies de molt... tot i que sembla que el final d'aquest foc ja sí que és més a prop. Sobre el confinament de 300 persones a la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, de moment segueix activa i a l'espera d'aquestes decisions que es puguin prendre en aquesta reunió, que esperem que acabi en pocs minuts i puguem comunicar les novetats.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem. I de les Gavarres, el foc de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
9: Els ajuntaments afectats per l'incendi al massís de les Gavarres i el govern de Catalunya han celebrat la primera reunió per començar a avaluar els danys causats per l'incendi del massís de les Gavarres, que crema des de divendres passat i ja ha afectat a 2.300 hectàrees. Per part del govern català hi han assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. De la comarca hi han assistit alcaldes dels municipis més afectats, com Calonge, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la Bisbal d'Empordà. Tots ells han posat sobre la taula que el que cal fer avui és una avaluació dels danys, analitzar la resposta que s'ha donat a l'incendi i començar a pensar en com es pot ajudar a tots els afectats que han vist com els seus domicilis quedaven calcinats o quedaven afectats per les flames d'aquest incendi. Tots ells també s'han afanyat a recordar que el massís de les Gavarres continua estant tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per veure les conseqüències de l'incendi ni tampoc per realitzar activitats esportives.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Aquesta és la radiografia dels incendis actius ara mateix a Catalunya. En plana política, aquest incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa ha negat que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc.
4: Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40 graus i mig, el rècord de calor en 112 anys.
4: A la resta de Catalunya també hi ha temperatures per sobre dels 40 graus, sobretot a l'Ebre i la Catalunya central. Ja s'ha arribat al pic de calor més fort d'aquesta segona onada de l'estiu, que, segons les previsions, pràcticament no donarà treva i en els pròxims dies encara es podria intensificar més.
0: Mentrestant, el Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
10: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb el Centre Operatiu de Bellaterra dels Bombers, on està compareixent la consellera Núria Parlon.
11: Amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, al Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades, del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldocer, del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també, a priori, una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè, òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
0: Doncs sentíem les paraules de la consellera Núria Parlon parlant d'aquests incendis i ara escoltem a les del cap de bombers, David Borrell.
12: Les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera, doncs són temperatures de rècord. També les humitats relatives són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%. Això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí ho podem notar, no?, que ni es sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. En aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les 2 del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. Pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, el que, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que direm de Navarcles i el de Pla de Manlleu, disculpeu. Són els dos incendis que realment...

0: urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
1: Doncs sentíem les paraules del cap de bombers, David Borrell, explicant els focus de bombers ara mateix, la principal preocupació, l'incendi de Navarcles i el del Pla de Manlleu. Amb aquests 200 vehicles globals i aquests 20 aeris i 277 bombers que hi ha ara mateix treballant en els diversos incendis actius que hi ha ara mateix a Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I l'altre titular també del dia, com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
3: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
3: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
5: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
3: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: En territori, l'aigua de la xarxa de Tordera es declara no apta per al consum de boca al nucli urbà i diversos veïnats. L'Ajuntament ha activat un dispositiu d'aigua potable per la ciutadania a partir de demà. Tot plegat després que a les darreres anàlisis s'hagin detectat uns valors per sobre de l'habitual de microplàstics. Ràdio Tordera.
6: Val a dir que aquesta mesura és de caràcter temporal i, segons els criteris de prudència i responsabilitats acordades juntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa gestora Aqualia, que determinen que el risc existeix quan es produeix un consum prolongat en el temps. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
7: El risc del qual aquesta declaració de no apta és relativament baix, existeix el risc sempre que l'exposició al consum d'aigua sigui prolongat en el temps.
6: Per demà s'han activat els dispositius necessaris com distribució d'aigua a través de cisternes a diferents punts del poble.
1: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de The Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop indie, Halsey, com a caps de cartell. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
8: Molt bona tarda, arrenca la 16a edició del Cruïlla, amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Bank. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
9: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
10: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sense.
11: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
12: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat.
13: Bueno, molta calor, això sí.
14: Sí, moltíssima aigua.
15: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
8: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
13: Bona tarda.

0: De l'Ali, novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès. I per la seva banda, el femení perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar. Tot plegat en un dimecres en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. En bàsquet, la penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Bnei Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. I a l'Eurocup, el Kitsanàs Manresa se les veurà amb el Mónaco, el Bakcesir Turc, l'Ulm Alemany, el Roma, el Lietkabelis Lituà, el Pau Grec i el Botevgrad Búlgar. En hoquei sobre patins, el Barça ha incorporat el porter Arnau Martínez. Té 22 anys, es va formar a la base blaugrana i ha retornat al club després de 4 temporades amb sessions. Martínez parla d'un somni complert.
1: Molt feliç, era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia. Ara estic veient com es compleix aquest somni i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
0: Per la seva banda, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga, ha fet oficial l'arribada de Gerard Oviedo, qui arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè Marcos Fis, jugador del Balonmano Granollers, ha estat escollit millor jugador de la Lliga Sobal 25-26. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat el curs anotant 164 gols, amb una mitjana de 6 per partit.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
4: La xarxa de comunicació local.

0: gràcies per seguir aquí.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: Són les 8.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
5: És dimecres 8 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Cinc dones acusen l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, de presumptes agressions sexuals. Així ho ha avançat l'agència EFE, que detalla que no consta cap denúncia formal per aquests fets davant la justícia del Marroc. On sí que s'ha obert una investigació és dins l'Església del Vaticà, i per això López Romero s'ha apartat de les seves funcions. En un comunicat oficial de l'arcabisbat de Rabat, el cardenal nega els fets i assegura que no ha comès cap agressió, ni violència ni assetjament sexual. Amb tot, afirma que col·labora amb la investigació i defensa la seva decisió d'apartar-se temporalment per no interferir en el procés. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. Ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
6: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos i algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
5: Aquesta casa està d'enhorabona, i és que el mes de juny Televisió de Badalona ha arribat a un total de 593.000 espectadors únics, una xifra que supera la del mes anterior, el mes de maig. Destaquen els programes informatius amb un augment d'entre el 10 i el 14%. A més de l'augment d'espectadors totals i els informatius de televisió, les diferents xarxes i plataformes digitals de la casa han registrat més de 3,2 milions de visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 1,9 milions. Destaca també l'increment d'usuaris de canal de WhatsApp de Badalona Comunicació, que aquest mes ha estrenat una nova estratègia de continguts. I si avui has tingut calor, no pateixis, no has sigut l'únic. L'onada de calor ha arribat al seu pic més alt aquest dimecres. Avui s'han superat els 30 graus i durant la nit s'espera que la temperatura mínima sigui de 27. Degut a les altes temperatures, l'Ajuntament ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal durant les franges de més calor, tant d'avui com de dijous. Amb l'activació del pla, el consistori posa a disposició de les persones sense llar l'espai Arnús al matí, ubicat al carrer d'Arnús 66, i Can Cabanyes a les tardes.
4: Infopodcast Badalona.
7: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa i que porta ininterrompudament des del llunyà octubre de 1993. Algú va dir: els nadons aprenen abans el significat de les emocions de la música que el significat de les paraules. Això és la ràdio. Aquí, les paraules i la música resulten imbatibles.
2: Hola, Albert. Felicitats per al programa. Truco des de Barcelona i m'agradaria escoltar The Streets of London. No sé qui la canta. A veure si me la pots posar.
1: Doncs sí, i amb molt de gust. La va escriure i la va cantar Ralph McTell. Podríem dir que va ser el seu únic èxit, és a dir, un One Hit Wonder, publicat originalment el 1969. Però ell encara està en actiu, eh? Havia nascut al Regne Unit el 1944. I aquesta cançó la van voler versionar gent tan gran com Joan Baez, Cliff Richard, Harry Belafonte, Sinéad O'Connor, fins i tot els Sex Pistols. La va escriure quan només tenia 21 anys i la tocava als carrers de França per unes monedes. En el seu moment va dir: feia un fred intens, ningú tocava als carrers de París i hi havia gent que dormia sobre les reixetes de ventilació del metro.

0: streets of London.
1: The streets of London.
0: I'll show you something to make you change your mind.
1: Ralph McTell, el 1969. Per posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic. Enviem un email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Proposa'm una cançó per compartir. Si no t'importa, digue'm també el motiu de la teva elecció. Participa en qualsevol de les idees dels espais del programa. Estan tots oberts. cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Marina León, que ens demana una cançó de La Oreja de Van Gogh que es diu Puedes contar conmigo. I en el correu, hola Albert, el teu programa és un bàlsam diari per la vida que porto de nervis, presses, molta feina i molta pressió. Però quan comença el coco, em desconnecto de tot, menys dels records que em porten les cançons que poses. Avui, no sé per què, he recordat una amistat del 2003 que s'hagués pogut convertir en una relació de parella, però es va quedar en amistat. I potser millor així. Encara estem en contacte de tant en tant. I ell t'escolta des de Madrid, on el vaig conèixer. Gràcies, per tant, un petó, Marina León, de Barcelona. Doncs moltes gràcies, Marina.

0: i aquesta cançó, One, Do 2, la cançó que li hagués agradat escriure a la nostra convidada, Amaya Montero, la vocalista de La Oreja de Van Gogh, es va publicar el 1991 i, segons sembla, té un doble significat. La cançó es va inspirar tant en la reunificació alemanya després de la caiguda del mur de Berlín com en les crisis personals dins de la pròpia banda. Crisis, per exemple, com la de la parella de Bono, el seu autor. La cançó explora la dificultat de les relacions i com les persones que estan unides es fan mal mútuament. Però tot i així han de recolzar-se, malgrat les seves diferències. El propi Bono va descriure la cançó com una reflexió sobre que som un, però no som iguals. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Saps una cosa?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

sempre a prop teu. A través de 125 emissores que la meten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu, allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple. I així, ja saps, al mar o a la muntanya, el cocodril t'acompanya.

Rebem un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Montse. Hola, Montse. Ella em diu: hola, Albert, és un plaer escoltar-te els caps de setmana tot dinant. Soc de Barcelona, et voldria demanar una cançó d'en Lluís Llach, molt entranyable per mi, Amor particular. Gràcies per ser-hi. Gràcies per la teva proposta.

Aquesta cançó, que molts titulen T'estimo, però que en realitat, com ens deia la Montse, que ens l'ha demanat, es diu Amor particular, és la cançó més demanada d'en Lluís Llach aquí en el programa al llarg de la nostra història. Es va publicar, jo calculo que cap al 1985. Per això aprofito la vinentesa per reivindicar una cançó bastant amagada del seu repertori, que ha fet poques vegades en directe, que no m'heu demanat mai i que a mi sempre m'ha semblat preciosa. Donava el títol genèric al seu àlbum del 82. Amb una lletra molt bonica. Desitjo que t'agradi. I amb el somriure, la revolta.

0: al llac de 1982. Lluís, quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: A mi, quan alguna vegada algú ha gosat preguntar-m'ho i ha gosat dir-me que no sigui teva, el que penso que és un senyal de bon gust, sempre m'ha ve al cap, és molt clàssica, però allò que dius, ostres, que senzill, que ben expressat musicalment, i jo, com que no sé anglès, no sé massa bé què. Però se n'han fet moltes versions, n'hi ha una de molt famosa que és de l'Elvis, però ho han fet també molt bons rockers, els rockers aquests de mala cara, quan canten melodies i posen una part de tripa que els cantants que són melodistes, inclús rockers més refinats, com l'Elvis, no li saben posar. Bueno, em refereixo a una cançó que segur que coneixes, molt antiga, que es diu Love Me Tender, perquè és una cançó d'aquestes que dius el que el va fer es va quedar ben descansat. Perquè hi deu haver 4 o 5 acords, una melodia senzilla, lògica, etcètera, etcètera, i que encara si algú, mentre la toquen, posen la música, vas de dret a la cuixa. I això per una cançó és molt important.
0: Oh, i tant!
1: Em perdonarà, la gent que m'escolta em perdonarà, però a les meves edats ja no fem curves, anem pel dret.

0: Love Me Tender, que aquí es va dir Amame Tiernamente, va entrar a les llistes top 100 de la revista, de la prestigiosa revista musical Billboard, el 10 d'octubre de 1956 i va ser número 1 durant 4 setmanes consecutives. És la cançó que li hagués agradat escriure a Lluís Llach. Algú va dir, la música és la roba de l'amor i l'amor és el més proper a lo absolut.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
1: Oh, si está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
1: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs quédate, perquè encara tenim moltes sorpreses per endavant. Per exemple, ara, tot seguit, les versions.

Save the Last Dance for Me. És a dir, guarda el teu últim ball per mi, perquè és que estàs ballant amb tots, menys amb mi. Suposo que aquesta circumstància va fer que molta gent s'identifiqués. T'ha passat alguna cosa semblant? Home, ho dic perquè quan va sortir va ser un número 1 rotund tant als Estats Units com al Regne Unit. Als Estats Units era el grup que la canta, The Drifters. Segurament va ser la versió més coneguda i la primera, però després la va fer Elvis Presley, Tina Turner, Manhattan Transfer... Però avui escoltarem la d'Emily Harris, que sempre ens ha semblat una dona estupenda, eh? Com va dir Willie Nelson, jo crec que ell és el que ho va expressar millor. Va dir, hi ha dos tipus d'homes, els que estan enamorats d'Emily Harris i els que encara no l'han conegut. Bueno, Emily Harris va fer una versió country i sabem que entre la nostra distingida clientela hi ha molta gent que li agrada escoltar country i ballar country. I la va fer 19 anys més tard, el 1979.

for me. Guarda el teu últim ball per mi, sisplau. Emmylou Harris la va versionar a la seva manera el 1979. Ella va néixer a Alabama el 1947. He dit Alabama, oi? Ah, jo, com que sóc de la vella escola de ràdio, m'agrada lligar les coses. I precisament avui la meva especial és Sweet Home, Alabama. Dolça llar, allà a Alabama, que suposo que tots coneixeu, però que és d'aquelles cançons que hem de tenir a prop per si de cas. En la nostra formació, la d'emergències musicals, oi? Per si un dia estem especialment contents, o tot el contrari. Bueno, el grup es veu que s'ha de llegir Lynyrd Skynyrd. S'havia dit a vegades Lynyrd Skynyrd, no. S'ha de dir Lynyrd Skynyrd, que per cert, no vol dir res. Sí, res. El grup es va formar a Florida el 1964 i el seu nom prové d'una burla cap a un professor de gimnàsia que es deia Leonard Skins. Perquè, segons sembla, aquest professor era molt estricte amb els que portaven els cabells llargs. I per burlar-se d'ell van adoptar el nom, però modificant una mica l'ortografia per evitar demandes. Llàstima que la gent d'aquest grup, Lynyrd Skynyrd, va acabar molt malament. El 20 d'octubre de 1977 van morir tots els seus components quan es va caure l'avió que els transportava a un llevall, no? O sigui, per fer una actuació. L'avió va caure a un bosc de Mississippi. L'anècdota, que a mi ja sabeu que m'agraden molt les anècdotes, és que el gran Mick Jagger, el líder dels Rolling Stones, es va enfadar quan aquest grup va actuar de taloner dels Rolling Stones. I, segons sembla, va fer un concert enlluernador davant 200.000 persones en el festival de Nedworth, a Anglaterra. Això va ser l'agost del 76, i la cançó, que és del 74, comença així. 1, 2, 3...

ara faré una cosa que faig sovint i que sempre us demano que feu vosaltres també. Motivar el perquè de l'elecció d'una cançó determinada. Per exemple, d'aquesta, Sweet Home Alabama. Bueno, primer perquè em donava un rotllo que em sembla un rock fresc i vigorós. Però sobretot perquè és una cançó que jo vinculo a la FM. Sí, sí, era 1974, la FM, la freqüència modulada, ja existia des de feia alguns anys, però era bastant testimonial, tenia poca audiència, i en el país hi havia pocs receptors que tinguessin sintonitzador de freqüència modulada. En aquell 1974, i quan jo ja portava uns 3 anys col·laborant a diferents emissores, entre les quals destacava Ràdio Joventut per la seva màgia, per la seva gran escola de radiofonisme i per els seus programes musicals d'autor, que feia gent tan bona com José María Pallardó, Rafael Túria, Jordi Estadella, Agustín Rodríguez... Bueno, doncs, finalment, Ràdio Joventut va voler donar protagonisme a la FM i als seus programes importants, que evidentment es feien per una mitjana, els va passar a FM i al poc temps va anunciar que seria la primera FM estèreo del país. Hi havia molta expectació i finalment vaig poder comprar-me un sintonitzador d'FM i al posar-ho, l'emissora, l'indicatiu era RJ2, RJ de Ràdio Joventut, la primera que va sonar amb tot el seu esplendor va ser aquesta. Allà vaig descobrir instruments que no coneixia. Bé, és que l'ona mitjana, per les seves característiques tècniques, retalla algunes freqüències i hi ha cosetes que estan a la gravació però que no t'arriben per ona mitjana. En canvi, a les veus els hi dona una calidesa especial. I això ho lligaré amb una notícia que no és cap alegria per als romàntics de la ràdio com qui us parla, que ha sortit fa uns dies i que ens diu que Ràdio Nacional d'Espanya apagarà les seves emissores d'ona mitjana. Bueno, no, per mi no és una bona notícia, encara que la venguin com una evolució. Ja ho van fer fa temps altres països propers, com Suïssa, França o Itàlia. Ja sé que l'ona mitjana l'escolta poca gent, es calcula que només un 5% de l'audiència de ràdio. Ja sé que la seva emissió també és una gran despesa en energia elèctrica i manteniment. Però també sé que en segons quines zones del país és l'única que arriba al receptor. Què voleu que us digui? Em dóna paneta. El seu so càlid va ser el que ens va ensenyar a estimar la ràdio. Ja queden poques emissores d'ona mitjana a Espanya i totes han baixat potència per estalviar llum. Cap suposar que les aniran apagant totes i llavors les nostres velles ràdios de làmpades que no tenen sintonitzador d'FM es quedaran mudes i els col·legis no podran ensenyar als alumnes com captar una emissora amb una ràdio de galena. Jo crec que Ràdio Nacional, en lloc de ser tan radical, podia deixar funcionant els seus emissors més potents, més importants, més ben situats, perquè al cap i a la fi, en cas d'emergències, l'ona mitjana en aquest país està considerada un servei públic. I amb aquesta decisió, la ràdio pública serà menys pública i el nostre món, el que vam conèixer, s'anirà perdent.

0: Recordes Cocodril?
1: Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así.
2: Doncs si el 1967 ja hi eres, segurament la recordes, perquè va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió d'aquell any. I en aquells anys, quan la tele, l'única que teníem, l'únic canal, emetia el Festival d'Eurovisió en directe, que acostumava a ser, si no recordo malament, les nits de dissabtes, les nostres ciutats i pobles quedaven paralitzats. Tenien unes audiències enormes i una gran repercussió, però també hem de recordar que aquells anys cada país enviava a representar-los, o cada televisió de cada país, els seus millors artistes, els més consolidats.

aquesta noia de Sandy Shaw no tan sols va guanyar el festival, sinó que va destacar per actuar descalça. Ah, i això va ser notícia. I molta gent sempre, sempre s'han recordat de Sandy Shaw descalça. Bueno, l'hem posat per rebre el correu que amablement des d'Igualada ens ha enviat en Jordi Baeza, que ens diu... Hola, Albert, el programa em transmet bones sensacions. Ah, me n'alegro. Quan no puc escoltar-lo en directe, l'escolto en diferit al YouTube, però no me'l perdo mai. De jovenet m'agradava molt la Sandy Shaw, però en lloc de les marionetes en la cuerda, que és la més popular, et proposo escoltar Tomorrow. Què et sembla? Doncs em sembla molt bé, perquè Sandy, és veritat, va ser famosa per aquesta cançó i per aquest primer premi del Festival d'Eurovisió, però va fer altres cançons realment maques. Però al dir-me Tomorrow, el primer que he recordat és una cançó de Los Angeles que es deia així. Bueno, tenia un doble títol en castellà i en anglès. Oficialment es deia Mañana, Mañana, Tomorrow, Tomorrow.

0: es va publicar l'any 1969. Serveixi com a excusa per recordar-te que hi ha un espai obert en el que et preguntem, per tu, quin era el millor conjunt espanyol dels anys 60? Sí, perquè aleshores es deien conjunts. I Los Ángeles des de Granada tenien una combinació de veus molt maca i van fer diversos èxits. Però aquest va ser el seu primer, el Mañana Tomorrow, que evidentment al col·le feien broma i dèiem tus morros. Però tornant a Sandy Shaw, es va arruïnar per el seu divorci amb un dissenyador que diguem que tenia dificultats econòmiques. Però anem a la música, que és el que a nosaltres ens interessa. I aquest Tomorrow és anterior al seu èxit eurovisiu del 1966. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 31 anys en antena. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

I des de Barcelona, una abraçada musical ben cordial a tots els amics que poden escoltar-nos arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM o a qualsevol indret del món a través de la connexió amb internet.

0: tots necessitem amor, que sí. Però una de les notícies musicals de l'any ha estat el retorn de l'último de la fila, de Quimi Portet i Manolo García. A ells i a tot el que ells representen de sentiments, d'emocions, de cançons, d'històries compartides, va dedicat aquest programa especial del Cocodril Club. Quimi, Manolo, com va sorgir la idea de tornar a estar junts?
1: Bueno, diguem-ne que això arriba d'una manera inesperada, no? No és un pla, o esperem un any més, o l'any que ve, o d'aquí 4 anys. Va sortir fruit de trobades per menjar, per fer un arròs. Estàvem també fent cançons per al darrer projecte que vàrem publicar fa, no sé, 2 anys. 24 cançons de l'último renovades, revisades. Una d'aquestes, d'aquests dies, no? de riure, d'estar tranquils, i bueno, i per què no? Per què no? Clar, perquè al final penses, ostres, nos lo merecemos, vull dir, todos nos merecemos unos ratitos de alegría, no? No nosaltres, tothom es mereix un somriure, una alegria, una abraçada, un concert, un llibre. Els déus ens han donat aquesta possibilitat, xerrant i rient, perquè sempre estem rient, amb el Quimi i jo sempre estem de conya, de broma. Tenim aquesta complicitat, no?, de veure la vida des d'un prisma una mica dient, quin disbarat tot, no? I un magnífic disbarat a la vegada. Va sortir així,
2: una sobretaula.
1: Una sobretaula. Yeah.

0: haces sueños. Un dels primers de l'último. Manolo, Quimi, què fareu en aquesta gira 2026?
1: A veure, tirarem molt cap al que, la gent recorda i nosaltres recordem de l'último, que en tocarem amb un grup que és de l'último de fila clàssic, que hi ha una complicitat antiga i bàsicament també som molt conscients de que la gent, en el nostre cas, ve per les cançons. O sigui, tenim un físic acceptable, òbviament, però la majoria...
2: Habla por ti.
1: No, tu estàs molt bé, Manolo.
2: Hòstia, mira, estamos igual.
1: Ah, sí, la foto...
2: Nos hemos hecho liposucción.
1: El que és cert és que toquem amb recintes grossos i amb magnituds no habituals i adaptarem tècnicament les llums, el so, les xorrades que es fan en els concerts de rock i de pop. Ara tiren un petardo, ara tiren un confeti, doncs bueno, intentarem fer aquestes coses amb tota la bona fe del món, no? Però adaptarem una mica en aquestes magnituds dels recintes en els que tocarem.

0: I en aquesta gira 2026, que significa el retorn a l'última de la fila, Quimi Portet i Manol García junts novament després de tants anys, només fareu cançons de l'última o caurà alguna cançó de les que heu fet per separat, en solitari?
1: No, el que caurà serà una cançó nova. Una que estem fent molt bona, boníssima.
2: Boníssima.
1: I la tocarem, molt contents. Encara que no agradi a ningú, la tocarem. Però no, del que ha fet, el Quimi ha fet 11 discs.
2: 11.
1: Jo 9, fins ara, i amenazamos con seguir haciendo más. Però no viene a cuento. Diguem-ne que la gent ve... Ara miràvem, abans de sortir a la pantalla, les imatges aquestes d'antigues, no, dels anys 90, i li deia al Quimi, hòstia, el personal estava esbalotado de cojones, o sigui, un disbarat. No, una meravella, molt maco, no? Molt maco. Volen escoltar aquestes cançons i tocarem aquestes cançons, per lo que he dit fa un moment, perquè ens mereixem ser feliços. Vull dir, en aquest món que tenim que anar sota paraigües, perquè sempre està plovent merda, parlant amb perdó, però vull dir, cada vegada més, pues, hòstia, una miqueta d'esbarge, una miqueta de... Llavors, el que la gent vol és el que farem, perquè coincideix amb el que volem nosaltres, que és ser feliços. No tornarem a tenir 25 anys, però tenint 50, 60, 70, 80, pa'lante, fins al darrer moment. La resposta és, tocarem el que la gent vol escoltar, les cançons que han donat felicitat a la gent i a aquest senyor i a un servidor.

0: I és que són quatre dies, com deia aquesta cançó, de les primeres de l'último de la fila, que tenien previstes només 9 dates, 9 concerts arreu d'Espanya. Finalment seran 10, de moment, perquè a Barcelona faran un segon concert, ja que el primer, les entrades van volar en poques hores. No en fareu més, Manolo?
1: Tampoc volíem, ni tampoc teníem ganes, jo penso, no, d'estar com antigament, que fèiem 100 i pico concerts. No tenim cos, ja estem una mica més atrotinats, no? Només una mica, però una mica sí. Hacíamos 110 conciertos. Salíamos de casa, quedábamos en la Diagonal de Barcelona, aquí a Barcelona, al pirulo aquel, al... com se llama? Al Sindorus, amb un autobús, i no tornàvem fins 5 mesos després. Dormien allà dintre. Això és veritat, vull dir, anàvem... Demà toquem a València, demà passat a Múrcia, demà passat fèiem al mes 20 concerts, 24, un agost 29, me'n recordo, perquè jo vaig tornar boig, vull dir, ja no tenia veu, era un estrès. Estic andant cada nit. Llavors, 8, 9 dades, està molt bé. Tornar a donar voltes, vinga, ara anem aquí, ara anem a Vigo, ara a la Corunya, ara a Burgos, ara a Orense, ara a Pontevedra. Aquesta manera nostra és impossible. Ara, pensem que 9 concerts macos, ben fets, amb un equip de so, amb les ganes que tenim i les ganes que preveemos que tindrà que portarà la gent, estarà molt bé, serà molt maco. Fem amb tota la voluntat el que podem fer.

0: rosa de los vientos.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Aquest és un especial Coco dedicat a l'última de la fila i al seu retorn a la gira del 2026 amb Quimi Portet i Manolo García. Una gira en la que segurament vindrà gent que no us ha vist mai en directe, els més joves, que es barrejaran amb els menys joves, amb els vostres fans clàssics, no?
2: Home, tenim una sort. És que les cançons treballaran per nosaltres. Jo penso que les cançons tenen peus, uns pauets, i aniran tirant, no? I tothom les pot cantar. L'últim no ha sigut un grup experimental ni de fer coses massa rares. Hem tingut un punt molt personal, però molt net, molt polit, vull dir, en el sentit que los días se van, ríos son, ho cantarà tothom, lo cantarà el nen de 18 anys, el nen de 14 anys, el qui vulgui, és molt fàcil.

0: després si s'identifica o no amb aquest petit missatge o amb aquesta mena de disbarat sonor, però és molt fàcil. Les cançons nostres, per sort, per nosaltres, van soles. Nosaltres només tenim que tocar i elles ja funcionen. No, ho dic sense ni modèstia ni modèstia. És una qüestió... A mi em passen molts grups. Em passa en Flipo Mac, hi ha grups que aquí a mi ens agraden, i són les cançons, van. De fet, ja sabem, les persones, les pecaries, halitosis, aerofàgia, etc, molt mal. Però les cançons no. Aquestes no tenen cas pecaries. Van, tenen màgia, estan molt bé, no? Llavors, gent que vindrà... Jo, hòstia, tota la vida anant de vacances a Benidorm i el cotxe tot el dia, l'último de la fila. El meu pare m'aixecava el cap. Això no us ho diu a molt, no? Gent que ara té 35, 40...
1: Jo he crescut...
0: Adoctrinats. El personal.
1: Molta gent jove que els han donat una tabarra tan grossa amb l'última de fila als seus pares, fins i tot als seus avis, això no ho poseu, però vull dir que els han donat una tabarra seriosa i llavors aquesta gent, pobres, doncs al final...
0: Però ha funcionat.
1: Ha acabat funcionant, sí.

0: Las palabras son cansancio. Kimi, Manolo, ¿hi ha algun moment especial de l'último de la fila que al recordar-lo us posi la pell de gallina?
1: Tots, absolutament tots. Tenim una professió increïble, o sigui, som, amb això som afortunats. El Manolo i jo, em sembla que puc parlar per tots dos, des de petits volíem ser músics i era una cosa, doncs, estranyíssima, complicadíssima, i des de petit et fixes amb els altres, no?, amb els grans, aviam com ho fan. Jo havia anat a l'Enagua, aviam com els màquines muntaven i desmuntaven els amplificadors, i els demanava això, la guitarra s'enxufa aquí, jo intentava començar pels rudiments. El Manolo sé perfectament que tocava amb orquestes, la bateria, ja, quasi amb calces curtes tocava sí, ja la bateria.
2: Sí, amb 15 anys.
1: I cantava més que el cantant, o sigui, sempre l'havien de renyar. I, bueno, sempre, en la nostra professió es basa en l'emotivitat. O sigui, òbviament, es converteix en la teva professió i hi ha una dimensió econòmica, una dimensió de guanyar-se la vida en això, però aquesta sensació d'emotivitat total i d'estar al marge de les locures de la humanitat i de la civilització la conserva sempre. I la sort que vam tenir de tenir la difusió que teníem, no oblidem mai que el Manolo i jo, abans de ser l'último de la fila, vam ser Los Ràpidos i Los Burros, que ara són famosíssims, però sincrònicament era un desastre total. Ens ho passàvem de collons, ens fotíem un fart de riure, però havíem fet algun concert que no hi havia ningú al públic. Vull dir, Los Burros, me'n recordo un concert a Viladrau, que no hi havia ningú, o sigui, ni una persona. Em sembla que ni l'organitzador no hi havia. L'organitzador era en un bar, era en un bar. Però fins i tot, m'agrada que va ser un concert divertidíssim, que vam acabar a l'escenari amb dos noies que havien per allà, que ballaven i tot això, i ens vam anar a casa molt contents. Que guai ser músic i tot això.
3: Som collonuts.
1: Era una mica el lema de la casa, era som collonuts. I la nostra societat continua funcionant. Amb el Manolo ens trobem, som unes persones ja granadetes, però els nostres familiars pateixen una mica perquè tenim un punt de, quan estem junts, de, com ho diria, d'infantilisme, de vegades, entre cometes, no? Recuperem moltes d'aquestes coses, ens fan riure coses xorrades, aquestes com els adolescents, no? Que els veus rient. O sigui, fan una mica de pena, però ells ho passen molt bé. Doncs una mica es basa en això. Tots tenim amics amb els quals riem d'una manera que fa una mica d'angúnia i tot pels familiars i a l'altra gent, no? Doncs ens passa una mica amb el Manolo, part de la nostra relació professional, doncs hi ha molt d'això en la nostra manera de funcionar. A l'estudi, a l'escenari, en els assajos i en un restaurant. O sigui que això no canvia gaire.

0: lejos de las leyes de los hombres.
1: ¿Dónde se diluye el horizonte?
0: Hola, Albert Malla, del programa Cocodril Club per Cineemissores de Catalunya.
2: Salut, Albert. Escoltem. Gràcies. Amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot, doncs. És una de les 5 que passa, gràcies. Estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari. Ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys. Com penseu que vivireu aquesta gira?
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixar enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més tens petites, grans decepcions. Tothom les té, però no perds el romanticisme. Demano perdó, però sóc una mica romàntic. Em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. És veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir també. Més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència, sabem, som més torros, tenim més ofici. Tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent. Vas deixant atràs el que et molesta, el que estorba, el que no és bo. Pensem que serà molt bonic, jo penso que serà molt bonic.
0: Qui m'hi coneix el programa, bueno, i a tu també, Manolo. Hi ha una pregunta obligada per tots, si em feu el favor. Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí? Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, papallones i ocellets, aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto és la bomba. Moltes cançons, però aquesta en concret.

Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, de l'Último de la Fila, que ha estat tan amable de reconèixer públicament en una roda de premsa plena de companys periodistes i de televisió i de ràdio, que escolta habitualment el Cocodril Club i ho fa a través de la històrica Ràdio Olot. És una cançó que curiosament està sonant per primera vegada aquí al programa, que com en Quimi ha comentat, té com dos títols. L'oficial és Sèptima en colors, però hi ha gent que també li diu Ha plogut sobre el meu cap. En qualsevol cas, és un detall fantàstic del seu àlbum Dioptria 2, publicat el 1971. Pau Riba havia nascut a Palma el 1948 i va marxar a Tiana el 2022. La cançó que li hagués agradat escriure al seu company, al seu soci, Manolo García, és de 1973, és dels Rolling Stones i es

0: Angie. Una de les millors balades dels Rolling Stones. I segons vosaltres, els oients d'aquest programa a finals de segle, una de les millors de tot el segle XX. La que li hagués agradat escriure a Manolo García, de l'última de la fila. Algú va dir, el que realment valores és el que enyores i no el que tens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Disneylandia era una cançó de Los Rápidos. Això va venir després d'aquells fossin Los Burros. Van passar bastant desapercebudes les dues formacions fins que Quimi Portet i Manol García van fer El Último de la Fila i llavors els seus fans es van dedicar a recuperar les cançons que s'havien perdut abans. Però en aquesta gira 2026 que avui ens estan presentant en aquest especial del Cocodril Club, fareu només El Último o també fareu temes com Disneylandia o Huesos, és a dir, de Los Burros i de Los Rápidos?
1: Jo, sí. Disneylandia i Huesos, perquè formen part de nuestro...
2: Sempre vam tocar cançons de Los Burros i de Los Rápidos, sempre.
1: Des del mismo grupo.
2: Des del primer dia. A més, amb el Manolo teníem un punt d'orgull. Consideràvem una injustícia total que Los Rápidos i Los Burros haguessin fet figa. Consideràvem que la humanitat havia perdut un element brutal i ho vam sentir sempre així. Eren grups de provatura, bàsicament, eren grups on estàvem aprenent com funcionava això a nivell compositiu i a nivell de funcionament de l'ofici. Però sempre vam reivindicar cançons de Los Rápidos, cançons de Los Burros, van ser sempre... És més, diré que molts cops els concerts de L'Última Fila començaven amb alguna cançó de Los Burros, molts cops.
1: A pesar de los fracassos, el lema de Los Rápidos y Los Burros, el lema era Som collonuts. I fracassàvamos como borricos, però Som collonuts. Sempre decíamos, nadie nos entiende, pero somos buenísimos.

0: Però si l'última de la fila comencés ara, en quin grup actual us fixaríeu?
1: A veure, és una pregunta molt difícil i molt capciosa. Potser no seríem ni músics, perquè ara hi ha moltes coses a la vida, no? Quan la nostra generació, l'Albert, la nostra, la música era impressionant, la càrrega emocional que tenia per nosaltres d'adolescents i de joves, la música era increïble. O sigui, el que tenia molta sort tenia una Vespino i un tocadiscos, però la majoria només teníem el tocadiscos. I amb aquest tocadiscos s'hi reflectien totes les teves experiències amoroses, emocionals, les teves aventures, els teus somnis. O sigui que la música era algo impressionant per nosaltres i per totes les nostres generacions, la nostra i les que van seguir. Actualment el lleure està molt més diversificat. La música ha passat a formar part d'un conglomerat de disciplines en les quals els adolescents i els joves dediquen el seu lleure. Hi ha internet, és una manera d'intercomunicació entre la humanitat increïble que ho ha fet variar tot, i potser no seríem ni músics, o sigui que la pregunta és molt difícil. Si fóssim músics i féssim això, seríem uns tios raríssims, perquè seríem uns tios, bueno, ja n'hi ha, hi ha peluts de 30 anys que fan música dels anys 70 amb un guaguà i tot això, que són els que m'agraden més a mi, però potser seríem uns d'aquests, no? Uns tios que estaríem flipadíssims amb la música dels 60 i dels 70 i la rememoraríem, però fa molt de mal dir, perquè som, diguem, estem tan lluny de ser uns adolescents que no, la vida és totalment diferent i no ho decideixes tot tu, tot vius en una sopa social i cultural que t'acaba afectant. Per nosaltres la música ho era tot, jo sé que ho era pel Manolo, ho era per mi, ho era per l'Albert, ho era per moltíssima gent, l'altre Albert també ho era, o sigui, era impressionant, era terrible, ara no és així.

0: acostumbro. Manolo, Quimi, com ha anat la indústria de la música, la indústria de les companyies discogràfiques?
1: Pues clarament, tothom ho veu, ha anat a pitjor, evidentment, el tema musical. Als anys que nosaltres van començar encara havia una mena de carinyo, una mena d'emoció. Els executius, les persones que treballaven dintre, no dic ara no passi, també hi ha persones que tenen estima en la música, però en general, parlant en general, ha canviat molt. Vull dir, als anys 70, les bandes, molta gent dintre de les companyies de discos, estaven boixos per la música. Després, a més, es guanyaven la vida, o no, anava com anava. Ara, la sensació és que només tot, hacer servir, usar i tirar. Vull dir, baixades, milions de cançons. L'important és vendre mòbils, no vendre cançons, no vendre cultura o difondre cultura. L'important és vendre mòbils, que tothom amb l'aparatet aquest, milions de cançons, que ningú escoltarà mai, no tenim temps, de fotos, de vídeos. És una estamos sobreexpuestos a un disparate. Llavors, jo personalment penso que ha anat a pitjor. A més, el músic, des de Neil Young fins a Bob Dylan, fins a nosaltres, fins a un nano que comença a Granollers i que ha fet 4 cançons i les ha ficat a Spotify, estem cardats. O sigui, no ploro, però és una injustícia. Vull dir, treballem per unes ombres, unes persones que no sabem on estan i que es porten tot el sac ple, vull dir, amb la feina nostra, amb la il·lusió nostra. Bueno, pues, en aquest sentit, com ha anat? Ha anat a pitjor, tot ha anat a pitjor. Però no només per nosaltres, que això és puntual i és problema nostre, i tenim que defensar-nos o no és problema nostre. Per tothom, vull dir, per tothom. Pensem que la manera, tants anys defensant, estudiant, per escoltar estèreos, per els músics, els estudis de gravació, dies, mesos, anys, a vegades havia músics, Brian Eno, passaven un any fent un disc, perquè aquí a l'estero sonarà el baix, aquí sonarà una reverb, aquí un eco, aquí, ara amb el picanillo, amb el mòbil. Com hem anat? A pitjor. Per mi això és anar a pitjor, no a millor.

0: casa?
1: Home, lògicament hi haurà més familiars i aplaudiran més els familiars.
0: Creditors, i més creditors.
1: I més acreditors.
0: Més creditors,
1: clar. Mira, va passar una cosa molt bonica. Quan vam fer un concert per Amnistia Internacional l'any 88, penso, no? Sí. I teníem al costat, ara me hago el chulo, no? Teníem al costat el Sting, Police, boníssimos, el Sting, el Bruce Springsteen, el Kim i jo, la Tracy Chapman, Peter Gabriel, hòstia, aquello era un disbarat, no? Molt bé. I l'anècdota molt maca és, sortim allà i comencem a tocar, no sé què, derechos humanos, i la gent de les primeres files eren de Vic, eren del Poblenou, i comencen a cridar, Kimi, Manolo, Kimi. Clar, el Bruce Springsteen mira al Sting amb cara de, hòstia, no diuen Bruce, què diuen? Va passar això, no? Va ser molt curiós. Pues, suposem que quan toquem a Barcelona tornarà a passar el mateix. Els cosinets, la família, pues, aplaudirà més.
0: Una de les coses agradables, no sé si tot passa, no? D'haver tingut, si em permeteu, un èxit en el món de la música i tot això, és l'orgullós que se senten els familiars i els amics més propers, la gent que ha anat a l'escola amb tu. És veritat, la vida és una cosa molt simple i sempre som una mica criatures, no? Vull dir que nosaltres hem tingut aquesta sort que tot ha anat bé, però a vegades ho vius intensament i en gaudeixes moltíssim, però l'orgullós que se sent el teu millor amic que anava amb tu des que tens 7 anys i tot això, o l'orgullós que se sent un cosinet teu que també toca la guitarra, no? I això, òbviament, a Barcelona ho experimentem d'una manera còsmica, com pots imaginar. En altres llocs és fantàstic, ho passem molt bé, la gent ens aprecien molt i és increïble. Hi ha públics més càlids, públics més, una mica més reservats, però aquesta sensació la tenim aquí.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
2: Cocodril Club.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
3: You know, sometimes I find myself counting the hours.

choice.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui parlarem de cuina i també de xarxes socials, perquè és evident que des de la pandèmia han crescut el nombre d'influencers cuiners que inunden les xarxes. I no gaire lluny d'aquí, al mercat del Fondo de Santa Coloma, hi trobem en Chenting, cuiner xinès, que és una celebritat al seu país, amb 17 milions de seguidors a la versió xinesa del TikTok. Ell i el seu soci, en Salva Serra, porten l'obrador d'Antic, una parada des d'on graven els seus continguts i des d'on, de fet, cuinen i feu xup-xup, podríem dir, no? Sí. Que en diem aquí, què tal? Benvinguts.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Tuti, tu sí. Has descobert aquests dos cracs de la cuina,
6: sí, senyora,
4: que estan
6: sí.
4: triomfant no només a la xarxa, sinó també a Santa Coloma.
6: Exacte. Ells han tornat bé. Ell, en Ting, ha tornat fa uns dies de la Xina. Ara els hi preguntàvem, no?, que si no sabíem si havien anat junts aquesta vegada o no, però igualment, Ting, com ha anat aquest viatge?
5: Bueno, aquest viatge va ser de 10 dies flash, molt ràpid, perquè pensar que Xina és molt gran i fer una cosa de 10 dies no fa res, no? Uh-huh. Però aquesta vegada bé, 10 dies, treball i he tornat ràpid, però sí que vam fer un viatge l'any passat amb Salva, uh-huh, a la Xina a l'agost, i vam fer moltes coses.
6: Allà et coneixen pel carrer, tinc entès.
5: Sí.
6: Ets una mena de celebritat. Jo no sé com ho portes, això.
5: Després de molts vídeos, vaig trobar primer aquí al barri que n'hi ha gent que et saluda, no? Tinc, com? Salva, que es demanen fotos, i després més o menys que et dones compte que a Xina ja n'hi ha més gent que et coneixen, i quan vam arribar a Xina amb Salva i era aturar-nos tota estona, fer fotos, Salva, tot, li coneixo com Toto, no?
6: Toto, sí.
5: Com Mr. Bean, perquè s'assembla
4: al
5: Mr. Bean, perquè té un aire, i a Xina ens paraven, ens aturaven tota l'estona, i foto, i Salva, com tu et trobaves?
7: Jo al·lucinava de què és això, que és una star aquí. Però ara ja passa aquí, ahir vam estar altes de la Rambla i
4: també,
7: va ser, però no sé, 30 o 40 fotos i oh, que bien nos lo pasábamos, como reímos con vuestros vídeos. És el més maco, això, l'alegria, sí, i que la gent gaudeixi d'això, dels mercats, de tot, de la cuina, de tot.
4: Com atreu vosaltres a Santa Coloma de Gramenet?
7: Pues mira, ell, explica tu i després ja connectem.
5: No t'he sentit,
7: com aterrizes allí?
4: Com arribeu al mercat del Fondo, a Santa Coloma?
5: Jo, perquè la meva dona vivia al barri, i abans de Covid vam tindre l'oportunitat d'agafar un pis al barri, i ja vivim des del Covid, no? I la veritat, jo era guia oficial i un dia vaig pensar en fer un gastronomia, menjar xinès, que és una cuina molt rica, i vaig dir, com no feia res, i em posava a investigar menjars i tal, i que provin els veïns a veure què passa, i vam fer un vídeo i va ser un èxit, i tot això que feia, cuinava al balcó, i des del primer vídeo que vam triomfar, i si la gent volen això, fes més menjars, més tempo, endavant, i vaig amb això conèixer una mica més, i vam aterrissar al barri, i vam conèixer a Salva, a Isma, a Manu, a Jordi, a Bane, a moltíssim.
4: Tot i això, què us agrada més, cuinar o menjar?
7: No,
5: jo cuinava. però Salva és un cuiner, també.
6: Sí, clar, sí. Tu t'has dedicat a la cuina durant molts anys, no?
7: Molts anys. Sí, amb un restaurant familiar i...
5: Va ser superdivertit, perquè jo el que feia era, imagina't que algú cuinés menjar una tortilla de patata a la Xina, i diu, compartiré la tortilla de patata amb el veí, i et quedes, oi, què passarà? Li agradarà o no li agradarà? Ho mateix pensen els meus paisanos a Xina, i el plat típic que jo menjo cada dia, què passa a Espanya? Uh-huh. Llavors jo agafava el plat i compartia amb els veïns del barri de Santa Coloma, i un dia vaig trobar aquest senyor, el primer dia no li coneixia, va provar, i els meus fans diuen, aquest senyor li brillen els ulls quan parla del menjar. I el dia següent vaig tornar, i era veritat, i li vaig preguntar, per què en diuen això? Diu, és que sóc cuiner, i sóc de 35 anys de cuiner. I clar, que em tenia.
6: I aleshores allà ja va començar la vostra,
7: sí, va sorgir la,
6: sí, la vostra, sí, relació.
5: La química, sí, perquè tot el que és menjar... És l'única persona que tot el que faig de la cuina... Perquè jo cuino, però molta gent no veuen què és el que faig. Però ell, veient el resultat, diu... Això costa molt de fer.
7: L'esforç, darrere, que la gent, clar, la gent s'ho fica a la boca i diu...
4: Clar, és una cuina molt elaborada, la xinesa.
7: Sí, tenen, molt, tenen més processos que nosaltres. Molt, molt més... Saps? Bueno, és mil·lenària, evidentment.
4: Tipus, diferents tipus de coccions.
7: Sí, sí, a part fan coses que nosaltres no les fem i és xocant, perquè, clar, tu vens de... Que dius, bueno, jo soy el màster de la cuina catalana, fantàstic, 35 anys, a la Perla, allà a Montjuïc, amb mon pare, tota la vida, sí, i clar, supercuina. Fas això i et quedes mort. Saps? Et quedes, ostres... ¿Hacéis esto? ¿Sabes? Adiós.
4: Jo tinc entès, no sé si és un fals mite, que la cuina xinesa que ens arriba aquí és una mica un sucedani, perquè
7: que
4: també
7: no
4: és un paladar...
7: Està prostituïda.
4: Que no està acostumat.
5: Sí.
4: Quina és la cuina que vosaltres feu?
5: Home, coneixem...
7: És autèntica.
4: És autèntica?
7: Ella fa, és a dir, cada regió té la seva cuina, i, ara, i ell fa això. Ja porta 900 plats, per lo menos.
5: Sí.
7: És impressionant.
5: Pensa que és una cultura que té, és mil·lenària. Nosaltres diem que tenim 5.000 anys de tradició, no? Uh-huh. Però la cuina que va arribar, que mon pare tenia un restaurant típic xinès que feia l'arròs tres delícies, el pollo al mantmeyes, tota la
7: típica.
5: La típica.
4: Sí,
5: però a Xina no ho trobes, això. Cada regió tenen els seus plats diferents i el mateix plat, al millor, als 10 quilòmetres ho fan diferents. És una cultura superrica i després les recetes, milers.
7: Variades, només picants de tota manera.
5: Correcte, zones de picants, zones més sofisticades. I amb 4 anys i mig hi hem fet... Ja, quasi 900-800 plats diferents, mm-hmm, sense repetir. Mm-hmm. Això és molta...
7: És una bogeria.
6: Expliqueu-nos, per aquells que encara no us coneguin, que deuen ser pocs, què hi feu en aquesta parada del mercat del fondo? Perquè és com una mena de plató.
5: Sí.
6: Cuineu, es pot tastar la vostra cuina, no es pot tastar, és un restaurant, no és un restaurant, què és?
5: No és un restaurant, perquè la gent li sobta, no? Entra i diuen, oye, què vendes? No ven res. Aquí investigo menjar.
4: És el meu obrador.
5: El meu obrador.
7: Sí, es diu l'obrador.
5: Bueno, jo al final li dic que és més menjador que obrador. Jo cuino, però que després... A partir de l'excusa d'un menjar, de la gent del mercat, que ja són amics, els paradistes, com Salva, com... venen aquí a tastar el
4: home,
5: meu...
4: Home, alguns deuen portar el tàper, per després de la feinació, no? Per
7: sí, ja té
5: tàper. Però, bueno, uns caps de setmanes que el públic del mercat passen i si pregunten tant i volen provar, doncs fes alguna cosa. I hi ha un preu molt simbòlic de la cost, no? I hem fet moltes coses,
7: sí,
5: també, però és el
7: molt puntual. Sí, coses perquè la gent ho conegui una mica, la cuina.
6: I no us heu plantejat mai muntar un restaurant?
5: No.
6: Ho diu rotund, eh?
5: Rotund. Perquè jo des dels 10 anys, vaig vindre al meu pare, que tenia restaurant, i vaig dir mai més, perquè jo la meva adolescència vaig viure un més difícil, que és la restauració, que Salva em confirma, perquè
4: és
5: restauració...
4: És una feina molt sacrificada, no?
5: Sí, perquè tothom està de vacances, no, i està treballant de tot.
6: Sí, sí.
7: Jo ara estic al mercat.
5: Jo restaurant
4: de vacances. De fet, dius que et vas fer guia turístic.
5: Sí, soc guia oficial de Catalunya. Abans de Covid jo era guia. Jo feia, explicava la Sagrada Família als meus paisanos.
4: Que també quan la gent està de vacances tu treballes, però vaja.
5: Bueno, però... Ai, sí, però no, és diferent.
6: El ritme de la cuina,
5: sí,
6: és
5: diferent.
7: L'estrès que té la cuina és... Això no...
5: Restauració és una professió que ames i odies a la vegada.
7: Exacte. Sí. A la mateixa
6: sempre
7: proporció.
6: Sempre dic que la cuina s'assembla a la ràdio amb que estàs en constant directe.
5: Sí. No saps...
6: Perquè, clar, tu has de treure un plat amb un servei de migdia. Has de treure els plats al servei de la nit. És un directe.
5: Sí.
6: No, pots estar dient, un moment, que ara vinc. No.
4: No havia plantejat aquesta formació diària com un servei, però mira,
5: no és totalment diferent. Una cosa és que t'agradi fer un plat al dia, investigues com es fa, que tot el dia repetint, perquè és un treball, és diferent. Per mi és superdiferent.
6: Quin és el secret d'un bon vídeo per xarxes socials?
5: Bueno, que seria, doncs, fer ameno.
6: Sí.
5: Sí que té unes parts, que és una part de cuina, una part d'introducció, que sí que has d'agafar l'ull superràpid, perquè ara la gent, veient el vídeo, tenen 3 segons, 5 segons, han decidit si continua el vídeo o no. O sigui, has de...
4: En 5 segons has de
7: cridar l'atenció al màxim, no?
5: Correcte. Sigui el que sigui, després fes el vídeo, desenvolupes el vídeo i després, entremig, has de fer alguna cosa ameno. Ameno, qui no t'enrotlles tant.
6: I la franja horària, que és millor per penjar contingut? Ho dic perquè aquests dos ho han pagat.
5: Pregunten molt, però a les plataformes, en principi, n'hi ha públic per totes les franges horàries, però el que faig, com és de gastronomia, seria el millor moment, normalment, és quan la gent tenen fam.
4: Quan té gana, fam.
5: Sí, correcte. Normalment, a la Xina, a les 12, que és quan la gent surt de treball per fer la migdia, nosaltres aquí a la 1, a les 2...
4: Una miqueta més tard.
7: Hi ha un vídeo d'aquells que et cau la bava i dius, maca, no?
5: Correcte.
4: D'on és el vostre públic, majoritàriament?
5: Xinès. Xinès i de parlar mandarí. Correcte.
4: Molt bé.
6: Havia de ser el fondo, doncs, on es trobéssim, mira, no? Perquè és el barri amb més població xinesa.
5: A la red és tot el món, tota la gent que parli xinès entenen el vídeo. I llavors, a part de China Mainland, que és on concentra el major públic, també la gent que entenen xinès, com Singapur, Taiwan, Hong Kong, Macau, Malàisia...
4: I us demanen als vostres seguidors un maridatge de cuina xinesa i catalana?
5: Sí que ho demanen.
7: Es demanen de tot. Demanen restaurant, demanen... tot el que te puguis preguntar, ells ja ho han pensat.
4: I què els consentiu?
7: Bueno, alguna cosa.
4: Alguna cosa.
7: Que no vull... Jo no volia tornar a cuinar, m'havia acabat ja amb la vida, i no volia tornar a cuinar. I gràcies a aquest, pues, venga, i insistir, pues, ha picat pedra. I també em marejo molt, i també he aconseguit que viatgi, no sé, el pròxim que serà. No sé, perquè hi ha una bona connexió.
5: Interactuen molt, moltíssim en coneixements de cuina, no? Amb el mateix producte a la Xina, que es faria, i ell pensaria en la versió catalana.
7: Clar,
5: però fer el plat en catalana o espanyola, normalment no ho fem perquè el públic no ho entenen. Si no ho entenen, no poden opinar si està ben fet o no, o mal fet. Llavors, no fem gaires plats de la cuina catalana perquè el públic...
7: Ahir abans d'anar al tast, estava el meu fill a casa sol i vaig fer res mentre m'estava canviant, en plan, saps, des d'aquí, cuinant amb una... Que no, ja no cuino perquè no, ja he perdut una mica la il·lusió, no? I estava allà, i m'anava canviant, m'anava ficant el disfress de Toto, i venga, i anava fent unes costelletes i tal. Llavors això ho he penjat, ha sortit, i llavors els comentaris d'ells, oye, es que nosotros primero escaldamos la carne. Ells mateixos veuen, els hi agrada, veuen al final, diuen, ostres, estoy chupando la pantalla del mòbil. És molt maco, no? És veritat, literal, t'ho escriuen, ho tradueixen i fan, i diu, ostres, i por qué no has hecho esto? I por qué has puesto el ajo sin pelar? I tal, llavors els explico, no, és que si tiras el ajo se quema i tal, és que nosotros sempre lo ponemos pelado. O sea, aquesta, hi ha una interacció brutal, que també, clar, a mi també li, tot això es repercuteix a les seves xarxes, i cada cop, pues, clar, més seguidors, més ganes, més fam de que diuen ells, actualitza, és a dir, que fiquis més contingut.
4: Hi ha aquest debat, no?, de la contradicció de la cuina, no?, dels àpats que fan els més joves, que potser diran més cap a fast food, cap a menjar ràpids, processats, no?, i la cuina de les àvies, que fa xup-xup, no?, que jo us deia, feu xup-xup a l'obrador.
7: Es té que intentar assolir, és a dir, jo crec, és a dir, aquest punt de que nosaltres, ell ja ho està aconseguint, que moltes parelles joves de xinesos venen al mercat a través dels seus vídeos.
4: Això volia preguntar, si la gent jove xinesa és més tradicional amb el menjar, passa més estona a la cuina, o no? O també passa que es perd aquesta cuina tradicional?
7: Hi ha aquesta... És a dir, venen. És a dir, hi ha un moviment que està graciós. Això és tant que traslladar-ho nosaltres aquí a Catalunya. És a dir, hem d'intentar, com fa l'Arnau, el col·lega, el pim-pam, coses així, ràpides, saps? Vull dir, és un bon amic, el xaval, a la Rau París, exacte, i és molt... Era client de la casa de Perla de superar cada dia, el Miquel. Llavors, i això és molt important, que tu puguis fer coses ràpides. Per què? Perquè el jovent digui, ostres, això es pot fer en un moment. Aquestes costelles, t'ho dic, m'estava canviant. Les vaig fer canviant, si no les fas, això plega. Apaga i vámonos, no? Saps?
5: Home, des del meu punt de vista, sí que n'hi ha gent que, després de veure com es cuina un plat, s'enganxa i diu... Perfecte, apreno i m'agrada perquè, primer, m'agrada els vídeos de Salva Lletín que està cuinant, després apreno i està molt bé. I un exemple molt clar és el meu càmera. Ha vingut sense res de coneixement de cuinar i ara m'està dient que estic fent unes dietes d'entrenament superbones i m'agrada cuinar. Ara, clar, que és mirar perquè és contingut que estàs dient que cuinar va molt bé i agrada. I sí que n'hi ha gent jove que agrada.
6: Es pot trobar menjar xinès tradicional a Barcelona, a Badalona?
5: Sí.
6: Ara ens ho direu.
5: Cada vegada més. Cada vegada més, sí. Quan jo vaig arribar feia 25, 27 anys, era molt difícil trobar un plat típic de Xina, autèntic. Però després de 2008, que es fa difícil, els restaurants tradicionals, aquests que dèiem, els restaurants tipus de mon pare, ha tancat moltíssim perquè la gent ja s'ho pensa més de gastar els calés per menjar, perquè busca, clar, ja busquen algo més autèntic, ja els i miren si van xinesos a menjar aquí i seria un bon restaurant i cada vegada posa més.
6: Doncs sí.
5: Sí, okay. Si van xinos és que són
6: és
5: tradicional o és
7: teu. No van.
4: Hem de deixar aquí, ens recomaneu un plat de la cuina xinesa, no?
5: Que es pugui que es pugui menjar aquí a Barcelona, per exemple.
6: Sí.
5: Jo, per introduir dues coses. Un hot pot, que ja es comença a ser moda aquí al barri.
4: I a Badalona,
5: ja propos. Sí, ja n'hi ha. I després, el que es coneixen com ramen, que a xinès es diu lamien. Són tallarines a mà i és una sopa lamien. I està superbona.
6: El ramen japonès a la xinesa.
5: Sí,
6: lamien.
5: Sí, lamien.
6: D'acord.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Ara, això sí, jo tinc una gana.
6: Tens gana, ja.
7: Jo també.
4: Que vagi bé. Adéu.
5: Moltes gràcies. Adéu.
6: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui tenim amb nosaltres un artista de casa, d'aquells que van picant pedra i construint el seu camí pas a pas. Ell és Ledus TV, cantant badaloní, que continua fent créixer el seu projecte musical i que avui ens visita amb una novetat important, un nou tema, La meva sort, que ja ha vist la llum i que promet marcar un abans i un després en la seva trajectòria.

0: Avui amb ell parlem de música, de procés creatiu, de què significa fer-se un lloc al món musical, des d'aquesta petita gran població que és Badalona, no? I sobretot de tot el treball que hi ha darrere d'una cançó abans que aquesta arriba doncs, a les nostres orelles, com ho està fent ara. Edu, què tal? Benvingut.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vius aquest moment, just després de treure aquesta nova cançó?
1: Però molt content, perquè tenia moltes ganes de començar amb aquest projecte. És un projecte més tranquil al que estava acostumat, que abans era bastant més electrònic, i aquest projecte en particular tinc ganes de fer-ho des d'un altre punt, també estic en un altre moment de la meva vida. Llavors és com, anem a intentar construir algo que sigui orgànic, que sigui totalment transparent, perquè vivim en un... Trobo que ara, a dia d'avui, vivim en un món en el que ja costa veure el que és real i el que no ho és, i intentar ser el més real i el més transparent possible amb aquest nou projecte.
0: D'on neix la meva sort? Hi ha alguna història concreta al darrere que ens expliques?
1: Vam estar composant-la amb l'Uri Plana, el Roger Jamí, la Mireia Escriu i el meu cosí, l'Albert Alba, a Olesa de Montserrat. Aquesta cançó es va crear allà. I quan estàvem començant la cançó, nosaltres teníem en ment la idea de crear una cançó celebrant o donant les gràcies a aquella persona que en moments on nosaltres estem com una mica més atabalats o tenim els problemes que d'angoixa i tal, doncs aquella persona com que ens salva i ens porta la calma, la tranquil·litat. I va començar a crear-se a partir d'allò. Amb el pas dels dies, aquesta cançó la vam fer l'estiu passat. Uh-huh. I amb el pas del temps, la meva germana mitjana, la Judit, va agafar una gosseta que es diu Orca, que és un gran danès, és enorme, i me'n recordo d'estar-la al principi, quan l'havia agafat, d'estar-la mirant i posar-me aquesta cançó i pensar, hòstia, no només la meva sort no és només una vida humana, a vegades aquesta tranquil·litat o aquesta calma te la dona un animal o alguna altra cosa, no? Uh-huh. Com estar tranquil·lament, pues, a la muntanya, o quina sort tinc, no? I llavors és com... ha anat com evolucionant, i jo ara ja la canto des d'un punt que aquesta calma, ara, a dia d'avui, me l'està donant com l'orca, per així dir-ho, saps? Uh-huh. I és molt xulo, perquè ha anat evolucionant, i al principi va ser una cosa, i ara és una altra, saps?
0: La sort, Edu, es busca o es troba?
1: Uf, jo crec que te l'has de treballar. Hi ha una frase que mon pare deia, que era, quan més m'esforço, més sort tinc. Mm-hmm. I aquesta la tinc allà, entre cella i cella. Sí, sí.
0: Molt mítica, aquesta frase, mm-hmm, també. Vull dir, no te la trobaràs a mig del camí, perquè
1: no. Has de currar,
0: Ja has de ser en aquest camí. Mm-hmm. Com és el teu procés a l'hora de crear? Ets més d'esperar la inspiració, de treballar-ho com una disciplina? Mm-hmm.
1: Doncs em va bastant, pues, això, a projectes, realment. I a vegades quedem per fer compo amb altres artistes i no surt res, i a vegades pues, aquella setmana o estàs una mica més emocional o que et surten, mm-hmm, millor les coses, o has llegit o t'has inspirat o has vist alguna cosa i et surt tot com més fàcil. Hi ha moments de tot, moments en els que dius, hòstia, porto 4 dies i no surto d'allà i no avanço. Llavors pues, pues, pren-te un calma, respira, vés a un altre lloc, te dé l'aire un poco i ja sortiran bé les coses en un altre moment. Però això, sí, sí.
0: Tu mateix ho has dit, suposa un canvi important també amb estils musicals que
1: sí,
0: havies treballat fins ara, no? 100%. Tenies ganes de, no sé, sona més introspectiu, més reflexiu, no? Aquesta calma, no?, que tu sí comentaves. Tenies ganes de frenar pel que fa als ritmes, també, d'alguna manera?
1: Sí, una mica sí, també. També dic, o sigui, estic en un altre punt. Jo ara mateix és com... I he viscut com molt de moviment aquests últims anys i també tenia ganes com de frenar una mica, de baixar revolucions, i és que estic en aquest punt de bastant estable emocionalment, professionalment, treballant com sempre, com mai, i llavors és com, pues, aquest projecte vull que sigui real, vull que vagi a poc, no hi ha pressa per treure absolutament res. Uh-huh. I ja està, estic en aquest punt ara mateix. Sí, sí.
0: Quin retorn has tingut per ara de la meva sort?
1: Uf, molt xulo, molt guai, perquè gent que, per exemple, el Roger Pedrós, que és un bon amic meu i artista també, em diu, tio, jo no escoltaria les cançons d'abans, jo no les escoltava, perquè eren molt electròniques, amb autotune, allà molt, molt, molt festives i tal. Diu, però aquesta cançó, hòstia, tio, jo me la fotria al cotxe per anar, jo què sé, a donar una volta, tal. I altra gent del meu voltant que l'agafa i diu, hòstia, no és res semblant al que has fet fins ara i ens agrada molt, perquè és molt proper, està molt cuidada també la lletra, que també és una de les coses que amb temps es pot treballar. Mm-hmm. Si et demanen les coses ràpides, a vegades treus coses que dius, ui!
0: La immediatesa.
1: La immediatesa aquesta i la rapidesa.
0: A vegades jugar amb les passades.
1: Sí, no és bona, no és bona. I llavors, com que també hem tingut molt de temps per treballar-ho bé, donar-li voltes a les lletres, a la música i tot, pues, bé.
0: I aquesta cançó forma part d'un projecte més gran, d'un àlbum imminent.
1: Sí, sí, sí. L'any que ve estem preparant un àlbum que serà tot del mateix estil, tot amb instruments tocats, re digital, i la veu tal i com surt, natural, sense efectes de veu com autotune, que amb el que estava acostumat a treballar. Tot molt natural, molt orgànic, i també, a part, en els directes portem músics, que són l'hòstia, i crec que el directe serà molt, molt especial i que arribarà moltíssim.
0: Costa desfer-se de l'autotune? Ho dic perquè no sé si penses que també el públic, no?, té ganes una mica d'això, de l'autenticitat de la veu.
1: Sí, jo crec que estem en un punt en el que ara mateix hi ha dos públics, no? Els que estan cansats de tant d'autotune i tanta música tan sobresaturada i tal, que està bé, i altres que els agrada. I està bé, perquè són eines que pots utilitzar en diversos estils musicals. Mm-hmm. Llavors, jo, que portava bastant de temps ara treballant amb autotune, sí que és cert que per fer maquetes i tal, l'utilitzo, però simplement per afinar la veu, per fer la maqueta, però després a l'hora de cantar, doncs sí que dius, doncs, la canto bé i la gravem bé. Però és una eina, al final, és com la reverberació o el delay.
0: Mm-hmm. A tot això, abans de començar l'entrevista, m'explicaves que has fet un pas endavant amb la creació de la teva pròpia discogràfica.
1: Sí, sí, sí.
0: Com és això?
1: Sí, sí, ja feia temps que ho pensava, i vaig veure l'oportunitat de fer-ho. Em vaig trobar en un moment vital i professional en el que vaig quedar-me lliure de discogràficament parlant dels contractes que tenia. I de management també, i en aquell moment, per sort, també em va agafar en època de Nadal, que vaig poder estar amb la família i vaig poder, pues, allà connectes amb tot, i vaig veure l'oportunitat i vaig dir, pues mira, m'hi llenço de cap. Crec que tinc com la xarxa ben construïda i tinc unes bones bases per saber el que vull aportar a nivell, ja no només d'artista, sinó també ensenyar altres artistes emergents a intentar, pues, treure la seva música d'una manera correcta, o estar a espais on la meva música pugui entrar, no sigui imposada per cap altra tercera persona o algo. Llavors, jo crec que, bueno, no ho faig sol, també t'ho he de dir, no faig, tot això no ho faig jo sol.
0: Tens també el teu equip.
1: Tinc el meu equip, i hi ha moltes, moltíssimes persones que m'estan donant un cop de mà, perquè òbviament un projecte així, hòstia, jo no em pensava que fos tan heavy, no? Però construir una cosa així des de zero és molta feina per fer-ho un sol, així que, bueno, jo l'estic agraït al Joan i al Rangel, que em donen també allà una mà amb tot.
0: Amb aquest projecte de la Fuga Records, que és el nom de la nova discogràfica de DusTV. Quan pensaves en dedicar-te a la música, pensaves en això, en el que ara tens entre mans, en un projecte així?
1: Doncs jo sempre he pensat i sempre he volgut treballar en aquest sector, ja sigui d'una manera o d'una altra, no? I també m'he trobat que com a artista a mi em costava molt alçar la veu, que o sigui, qualsevol artista alçar la veu a nivell de condicions, de qualsevol cosa, és molt difícil canviar res si ets artista. I llavors també hi vaig pensar, bueno, pues, si hi ha uns vots i hi ha unes xerrades i jo puc aportar el meu granet de sorra a aquestes xerrades des del meu punt de vista com a artista, si em faig discogràfica, pues, millor que millor, no? Al final és intentar construir un sector musical millor, amb millors condicions, i que no haguem de tenir al final quatre feines per, per estar... per voler tocar o per voler construir un projecte, no? Perquè...
0: Clar, sovint la gent, en general, no, el públic, pensem que l'artista, doncs...
1: No, no, tothom aquí treballa
0: és com... És l'amo de la pista.
1: No, no, ojalà,
0: per
1: ojalà.
0: Per entendre'ns.
1: Ojalà.
0: I el que ens vens a explicar, que no sempre és així, eh?
1: No
0: que,
1: sempre és així.
0: S'ha de...
1: Exacte. Jo ara mateix...
0: Picar molta pedra, no?
1: Jo ara mateix estic treballant a dos llocs per intentar tirar endavant, i dos llocs que un sí que té una mica a veure amb la música, però l'altre res a veure. O sigui, res a veure.
0: I de què treballes,
1: Edu? Jo estic treballant al banc. Al banc, que jo... Ma mare l'altre dia em feia una metàfora. Bueno, metàfora, era com una comparativa, perquè li deia, hòstia, és que uf, em costa treballar al banc, perquè la gent normalment quan va al banc no és per felicitar-te, saps? I a part estàs allà tancat i la gent, pues, hi ha una energia molt negativa. Jo em mou molt per energies i quan estàs a dalt de l'escenari, pues sí que és cert que hi ha... Pues, és un espai obert on l'energia és totalment diferent, i llavors tancar-te allà 7 hores, estar currant a una oficina on tothom o la gran majoria de persones pues, va allà amb un problema, hòstia,
0: ja et reconeixen.
1: Cuidao. Algun cop sí, sí. Vaig amb les ulleres també a Clark Kent, saps? Però, no, no, però vaig amb les ulleres perquè no m'hi guipo. Però sí, algun cop m'han reconegut i és guai, però, bueno... Mm-hmm. És això.
0: Per tant, tenim...
1: Mil feines per intentar tirar endavant projectes. Clar.
0: I fer, a través d'aquesta discogràfica, la Fuga Records, també una possibilitat, no?, de feina, diguéssim, doncs ben construïda amb aquestes bases i ben reconeguda, no? Mm. Clar, ara ens deies d'aquesta multitud de feines, al final, per aconseguir tirar endavant, que t'han portat a projectes molt dispars, no? Has fet presentacions a televisió, per exemple, sí. Has posat la música aquest mateix any, també, la candidatura d'en Joan Laporta. Que també imagino que va ser una experiència...
1: Això va ser espectacular.
0: Atípica, no?, com a mínim.
1: Va ser espectacular, perquè a part era el moment en el que m'havia quedat sense res, sense contracte discogràfic, sense res, i començava amb aquest projecte. I va ser com un regal vingut del cel de... Mira, et tornem a posar aquí, en el foco, perquè agafis força per tirar endavant el projecte. Va ser un regal, que va venir... gràcies a una persona que també és d'aquí, Badalona, que és treballador del Barça, i que ens vam conèixer fa dos anys i mig al Festival Cruïlla, i em va dir, se'm va acostar i em va dir, la meva mare és molt fan teva, vull enviar-li una foto, i jo vaig dir, què foto? Li fem un vídeo! I llavors em va dir, bueno, treballo al Barça, tal, i amb el pas dels anys pues, hem seguit mantenint el contacte i em va ajudar a fer la proposta.
0: I malgrat aquestes dificultats que ens comentaves, no? I malgrat tant un projecte, nous estils musicals, nova proposta, nova cançó, amb aquest La meva sort, tu segueixes apostant per la música en català.
1: Sí, 100%.
0: No t'ho has repensat mai?
1: No, ara ja... No, què va. Potser molta gent m'ha vingut i m'ha dit, hòstia, en castellà segur que arribaries a més gent, i dic, ja, però és que la meva gent està aquí, no, tampoc. I jo crec que aquí ho tinc tot, i tampoc vull marxar. O sigui, és que aquí ho tinc tot, no em fa falta. Penso en català, parlo en català, en casa meva sempre s'ha parlat de català. Seria hipòcrita ara fotre'm a cantar en castellà.
0: No t'identificaries, eh?
1: Gent.
0: Alguna actuació aviat on puguem veure, Edu Esteve, on puguem gaudir d'aquest La meva sort?
1: No, cap ni una, perquè aquest estiu estem gravant el disc.
0: Gravant disc, que sortirà a la tardor.
1: L'any que ve.
0: L'any vinent. A la tardor, nou tema musical.
1: A la tardor, nou tema musical, sí.
0: Nou tema musical per anar fent boca d'aquest nou disc, eh? Per tant, haurem d'esperar, però avui l'Edu ha vingut acompanyat.
1: Sí, primer cop.
0: Primer cop. Ho ha fet d'una guitalele. Què és una guitalele?
1: Un guitalele. És una guitarra més petita i un ukelele una mica més gran. És com si la guitarra i l'ukelele... tenen relacions i surt el guitarlele, que és així una mica més petit.
0: Clar, el fill de la guitarra i l'ukelele, queda clar.
1: Exacte, sí. No sé per què hi ha les relacions. Va, sí. I res, primer cop que ho toco així en directe, així que espero que us agradi. Bueno, la cançó es diu La meva sort. Diu així.
0: Gràcies, Edu.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I anem ara cap a un altre punt de la ciutat, perquè a Badalona hi ha paraules que són molt més doncs, que paraules. Coromines n'és una. Per qualsevol persona de fora pot semblar un cognom, però aquí significa una cosa molt concreta, que són unes patates xips. Des de fa gairebé un segle, la família Coromines elabora aquestes patates que han acabat convertint-se en tot un símbol local, i fins al punt doncs, que molts bars i restaurants no cal dir vull patates, sinó vull unes coromines. Tothom sap perfectament a què t'està referint. L'Àlex Isó s'ha desplaçat fins a la botiga de Coromines, al carrer dels Arbres, i això és el que ens explica. Bon dia, Àlex.
3: Molt bon dia, Núria. Així és, ens trobem aquí al carrer dels Arbres, a la botiga de patates Coromines. No calen les presentacions perquè és una marca ben coneguda, s'ha convertit en un producte que és tot un símbol de Badalona. I per conèixer més detalls parlem amb l'Anaïs Duran, que és propietària. Què tal, Anaïs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Parlem d'aquests orígens de la marca perquè remunten al 1928 amb la fundació de Patates Sió per part d'Estanislau Sió i Antoni Aubac, que eren familiars vostres. Explica'm una mica aquests orígens.
4: Sí, eren els oncles del meu avi que van començar fent patates fregides. Al no tenir fills va passar al meu avi i llavors allà es va donar a conèixer per marca Coromines el 1941. D'aquí ja van passar els meus tiets i ara nosaltres, que ja anem per la quarta generació.
3: Déu-n'hi-do, tota una evolució, oi? I abans la botiga estava en un altre barri. Des de quan ara esteu aquí al carrer dels Arbres? Una mica l'evolució d'aquests últims anys.
4: Sí, van començar al carrer Santa Maria. D'allà van passar al carrer Miquel Servet, on hi havia la fàbrica, i ara tenim la fàbrica a Montcada i amb la botiga aquí al carrer dels Arbres.
3: Parlem de les patates, que és el producte estrella, no? Molta gent que ve... són conegudes a Badalona, però també a fora, a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana.
4: Sí, bueno, tenim diversos clients a Santa Coloma, Mataró...
3: Clients de tot arreu, eh? Però sobretot s'ha convertit, doncs, com diem, en tot un símbol de Badalona. Com s'ha transmès l'ofici, no? Perquè tu ets molt jove, quarta generació. Suposa un repte, no?, portar el nom de Coromines, que és un nom amb tant de pes aquí a Badalona. Suposa un repte de futur per tu, una responsabilitat?
4: Sí, la veritat que sí. Però nosaltres el que ens importava era que això quedés a la família i que es continués per generacions. No era, era un negoci que sabíem que no volíem perdre, perquè al final... Jo vaig veure del meu avi que ho està lluitant molt i volíem que es quedés a la família.
3: Suposo que durant tots aquests anys des dels orígens la prioritat han estat aquestes patates, no? O s'ha conservat la recepta original des dels inicis? Una mica, explica'ns una mica el procés d'elaboració.
4: Bueno, sobretot són, aviam, al final són patates artesanes que sobretot volem que els clients quan les provin vegin, o sigui, el moment de que realment no és un producte industrial. Bueno, és una empresa petita, bueno, fent a poc, i sí que nosaltres, per exemple, ho fem menys julioses del que es fan els últims darrers 5-10 anys, les fem una mica menys julioses, però bueno, al final és un producte artesà, i això volem que segueixi així.
3: Anaïs, molta gent associa directament Badalona amb les vostres patates, oi? Com valoreu aquest vincle, no?
4: Sí, nosaltres, per exemple, quan vam tenir que moure'ns a Terrassa perquè per qüestions de naus industrials va ser molt difícil seguir Badalona, ho teníem molt clar que la botiga s'obriria a Badalona i ens dedicaríem a Badalona perquè és la nostra ciutat i és on va començar tot i on volem que segueixi sent. Al final tenim clients que ens coneixen a tota la família, de tota la vida, i esperem que segueixi així.
3: I què creieu que tenen les vostres patates que les fan tan especials per als badalonins, no? Perquè juguen un paper molt important en moments socials com vermuts, festes majors, celebracions familiars, no? Quan veieu una bossa de patates Coromines a la Rambla, de ben segur, no?, amb la gent fent el vermut, una mica, què sentiu?
4: Bueno, estem molt contents, realment, de que encara, dia d'avui, encara la gent les compri per celebrar que són festes, reunions... o que passin, sobretot ara que estem aquí, és passar gent i dir, ostres, ara aquí estan les Coromines i tal, i això, clar, és algo que ens beneficia molt i que realment estem molt...
3: Molt satisfets, oi? I a banda d'això, clar, ho portes, aquesta botiga la porteu ta mare i tu, entenc, però Coromines formeu part més treballadors actualment a la planta de producció, en total, quantes persones formeu part?
4: Nosaltres dos i dos treballadors més que tenim ara mateix. Som una empresa petiteta. Esperem créixer a poc, però sempre mantenint el producte artesà, la seva qualitat.
3: I a banda de la patata, que és el producte estrella, també veiem d'altres opcions, no? Què més trobem aquí a Coromina?
4: Sí, tenim des de connes de blat, d'aquestes que són molt grans, que també tenen molt de reconeixement, ganxets, barreja, una mica de tot, de varietat, perquè al final trobem que ha d'haver-hi una mica de producte per tots els gustos.
3: Esteu treballant en nous sabors, nous productes?
4: Vam provar d'afegir el que seria les boles de formatge, però sí que al final no van resultar gaire i ens hem quedat més o menys amb el que tota la gent ja coneix.
3: Molt bé, i Anaïs, us plantegeu ampliar mercats o preferiu mantenir aquest model familiar i de proximitat aquí a la ciutat de Badalona?
4: Pensem ampliar una miqueta, sempre dedicant-nos a Badalona, perquè realment on volem estar sempre, però sí que ens agradaria ampliar una miqueta més.
3: Perquè tota la distribució entenc que es fa des d'aquesta botiga exclusivament, no teniu venda online?
4: No, clar, nosaltres tenim... venda online no tenim, no tenim pensat fer-ho tampoc, però sí que tenim distribució de cara sortint des de la fàbrica, de cara a altres supermercats, establiments, llocs així.
3: Doncs moltes gràcies per obrir-nos les portes de la vostra botiga avui al Badalona Matí i molta sort amb aquesta marca de tant de pes a Badalona.
4: Moltes gràcies a tu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
5: Bon dia. I, de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya. Farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
2: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
5: Doncs, sí,
2: està bé, no?
5: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You. No? Aquí interpretarà això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tonada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
2: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
5: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic del 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat, de fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecent, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim un altre. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que, a més d'actriu i celebritat, pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song, una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc-jockey que sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South, eh?
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, mm-hmm. que ens l'estimem molt, perquè com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera a vegades de defensar-se, sí. protegir-se, no, d'aquest món a vegades doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs, de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms de dona, no? I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre teu nom, no?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns dies la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, eh?, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix.
0: No, i de fet aquesta és això, eh? És una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no se sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball,
1: ja.
0: Però no, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no, sempre reivindicar, un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, eh? Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Ritmes, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical, escolteu.

0: festa.
1: Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue-ho.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta, canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. Uh-huh. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui sí. Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys
2: bé.
1: En la cançó, doncs, que pogués

0: passa amb aquelles cançons, no? Que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record, resulta que el nou company o companya de la teva parella... també la incorpora. Aleshores,
1: això,
0: dius,
1: això no,
0: perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà.
1: Ho veig,
0: cançó.
1: Ho veig. Molt bé. Doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon, a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, en aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb, o de la pols bufada del vent.
1: Sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a love.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

l'any 1435, Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes a la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula, la creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a l'acord de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el pou de merda, ara en parlarem. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Ja trobarem.
0: No tindrà pèrdua, doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder bastant a la merda, no?